0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari, i això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria.
4: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
5: Un dietista bueno. Torrecollons, no? Val,
4: sí, una mica, sí, dit
2: escolta'm,
4: així.
2: No sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
4: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
4: És veritat.
2: I Dani?
5: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
4: idea. Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
4: Pues la cosa es así, verá.
5: Es impresionante.
6: Me encanta, me encanta.
7: Mola.
8: Me gusta como suena.
9: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Aquest 27 de juny...
3: Eloi Salat.
4: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
3: Juno Sibling.
5: Els plors i l'escola.
3: Fumi Suzuki.
2: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
4: Se m'acaben opcions.
2: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
3: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
2: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
3: No t'ho perdis!
6: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
7: ¿Está aquí?
8: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
7: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
9: Thank you.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria.
4: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
5: Un dietista bueno. Torrecollons, no? Val, molt
4: sí, una mica, sí, dit
2: escolta'm,
4: així.
2: Escolta'm, però... no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
4: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
4: És veritat.
2: I Dani?
5: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
4: Dani,
2: idea.
4: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
7: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Aquest 27 de juny...
3: Eloi Salat.
4: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
3: Juno Sibling.
5: Els plors i les cors.
3: Fumi Suzuki.
2: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
6: Se m'acaben opcions.
2: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
3: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
2: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
3: No t'ho perdis!
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: L'exili republicà a França va viure un dels moments més foscos amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial. El juny de 1940, els nazis envaeixen França després d'un mes i mig de combats. L'entrada de les tropes de Hitler al país serà funesta pels milers de republicans i republicanes a l'exili. Les tropes nazis van perseguir espanyols a l'exili i els van deportar a camps de concentració on els van esclavitzar. Molts d'ells moriran a causa del cansament, les malalties, la desnutrició o els maltractaments als que seran sotmesos. Altres seran eliminats quan els nazis considerin que no són útils per al règim. Homes, dones i criatures viuran l'horror dels camps de concentració i la deshumanització, però en allò que va ser un infern a la Terra hi va brillar una llum de solidaritat i esperança. El paper dels republicans espanyols i catalans serà clau per jutjar les atrocitats comeses pels nazis als camps d'extermini, però també estarà mancada de reconeixement durant molts anys. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 7. Resistir a la mort. La deportació a camps nazis.

0: La victòria nazi davant l'exèrcit francès va deixar el país dividit en dos. Una part, la França ocupada, estarà sota control directe dels alemanys. L'altra, governada pel mariscal Pétain des de la ciutat de Vichy. Aquest serà un règim aliat al nazisme i amb idees feixistes que, sota el nom de Zona Lliure, actuarà com a govern d'Itella de Hitler. És agost de 1940. Els soldats alemanys arriben a Angulema, una població al sud-oest de França, on hi viuen unes 40.000 persones, a només 20 quilòmetres de la Zona Lliure. A les afores de la ciutat hi ha el camp de Les Alliers, on hi ha internats centenars de republicans espanyols. L'arribada de tropes nazis és un cop brutal per a aquelles persones que han sobreviscut la guerra fugint lluny de casa sense possibilitats de tornar. De sobte, aquells alemanys dels quals n'han sentit coses terribles són davant seu, mirant-los als ulls amb menyspreu. Els nazis els duen a una estació i els obliguen a pujar a un tren de bestiar. Tanquen les portes i la locomotora arrenca. 927 persones s'amunteguen dins d'aquells vagons sense seients. No saben on van ni quan durarà el viatge. Alguns creuen que els desallotgen cap a la Zona Lliure, altres que tornaran a Espanya. Ningú no s'espera el destí real.
1: Nos dijeron que subimos al tren para venir a España. Era de carga. Y recuerdo que la única ventana que había los vagones era el rectangular. Y cuando el tren pues arrancó, se asomaba pues por la ventana. Entonces se dio cuenta de que este entraba en un país que no es España, porque todos los rótulos de las estaciones estaban pues en alemán.
0: Acabem d'escoltar José Quesada Herrerías. Al final de la Guerra Civil va fugir del Prat de Llobregat amb la seva família cap a l'exili. El 1940 els nazis el van ficar dins del comboi dels 927. Amb ell hi anaven els pares i els germans. També els acompanyava una altra família que havia fugit del Prat, els Cortés. Durant 4 dies van viatjar en aquell vagó, sense aigua ni menjar. Un viatge que, segons explica Joan Manel Calvo Gascón, president de l'amical de Mauthausen, va ser molt dur.
2: Amb els trens de bestiar, amb unes condicions pèssimes de transport, i a més, a vegades, han de passar hores dins d'un túnel perquè estan també rebent bombardejos de l'aviació aliada. Per tant, un transport que es fa difícil.
0: Quan el tren per fi s'atura, les portes dels vagons s'obren. Són a una estació de tren plena de soldats de les SS, tropes nazis molt radicalitzades en les idees de Hitler. Els republicans poden llegir el nom de l'estació, Mauthausen.
2: No saben on són. Quan arriben a Mauthausen és que no coneixen el nom, no saben on són. Un nom raro. Allà separen famílies, homes i nois de més de 14 anys, els fan baixar del tren, els porten a Mauthausen i la resta de la família tornen enrere amb un recorregut infernal i són abandonats a la frontera d'Espanya.
0: En José Quesada tenia llavors 12 anys. El seu pare, Ciriaco, havia estat militant de la CNT durant la Guerra Civil. El seu germà gran, Fèlix, havia complert 14 anys, però era alt per la seva edat i semblava més gran. Les tropes nazis obliguen els homes i els joves a baixar del tren. A les dones, nenes i criatures les mantenien dins dels vagons. En José baixa amb el seu pare. Mentre la família mira de fer entendre que en Fèlix és jove per anar amb els adults, un oficial nazi agafa per les aixelles el José i el torna a pujar al tren amb les criatures. Aquella serà la darrera vegada que la família es torni a veure al complet.
1: Para el tren, abren las puertas, hacen bajar a los hombres. Y yo, pues, se me ocurrió bajar con mi padre. Entonces vino un oficial de la SS, no sé quién era, y llamó a un soldado. El soldado se cuadró y me salió a mí. Cogió los sobacos y me puse al tren. Ese militar alemán iba separando a los hombres, unos a una parte, otros a otra parte.
0: Llavors, en José Quesada no ho sabia, però els nazis estaven separant la gent segons la seva capacitat de treballar. Homes sans i joves a una banda, ancians, malalts, ferits i discapacitats de l'altra. Els primers seran duts al camp de Mauthausen, on seran forçats a treballar pel Tercer Reich. Els altres seran assassinats poques hores després.
3: Van ser moltes les persones que van patir de primera mà l'estada a un camp de concentració, tot i que l'horror no començava en arribar al camp, sinó molt abans. Algunes ni tan sols arribaven. La seva ànima les abandonava de camí, alliberant-les del patiment que els esperava. Viatgem a través dels miralls de memòria per escoltar el neguit i el patiment que es va viure dins dels vagons de tren cap a Mauthausen.
4: Thank you. On creus que ens porten?
5: No tinc ni idea. És el mateix que tu.
4: Pau, mira aquest noi. No fa gens de bona cara.
5: Ei, estàs bé? Què ha sigut això? Vine, sou aquí al nostre costat. Com et dius?
6: Sí, només estic marejat. Gràcies. Em dic Joan.
4: Vol s'aire?
5: Millor?
6: Sí. Sí, sí, sí. Tranquil. Gràcies.
5: Ho pots dir si no estàs bé, eh? Jo tampoc ho estic.
4: Pau, prou.
5: No. És el quart dia que estem a aquest vagó. Són com 1.000 persones aquí dins. Mares, pares, avis, criatures i ferits. No sabem ni on anem. És agost. Fa calor.
4: Pau, va, la gent no vol sentir això.
5: No callaré. No hi ha espai. No tenim menjar ni aigua i faig les meves necessitats en un maleït cubell. De debò que esteu deixant que ens tractin així? No voleu tornar a casa?
4: És clar que volem tornar.
7: Té raó. Han passat 3 dies i res.
8: És hora de fer alguna cosa, no?
9: Què dieu? Esteu bojos. Per la vostra culpa ens mataran.
10: No sabem ni on estem.
8: Jo prefereixo morir intentant escapar-me que no fer res.
9: Tractem d'obrir la porta.
4: Ens mataran, pareu!
11: Hem arribat.
5: On estem?
4: Mauthausen.

0: El comboi dels 927 serà abandonat pels alemanys a Irún, a la frontera entre Espanya i França. El govern franquista se'n farà càrrec contra la seva voluntat, recloent les famílies exiliades en un edifici que té la funció de presó provisional. Però el règim no farà res per tornar els espanyols deportats. De fet, el govern franquista no reconeix els exiliats com a espanyols i això donarà el pretext als nazis per considerar-los apàtrides, és a dir, persones sense estat. Els nazis tenien obsessió per catalogar aquells que consideraven els seus enemics. Els jueus, per exemple, els identificaran amb una estrella de David groga, cosida a les vestidures. Els espanyols ho faran amb un triangle blau. Sobre això, l'Aitana, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Què significava el triangle blau que duien els republicans espanyols al braç als camps nazis?
2: El triangle blau és el que representa els apàtrides, que corresponen a poblacions que han sortit del seu país i que estan com a refugiats estrangers, en aquest cas, en el cas específic, de França. No hi ha un estat que el reconegui com a propis, però porten la S a dins. Per tant, són reconeguts com a espanyols. Clar que és la gran contradicció i és una característica única en el cas de la deportació als camps nazis, en el qual un col·lectiu té una identificació pròpia com a apàtrida i al mateix temps se'l reconeix com a espanyol. A veure, o s'és espanyol o s'és apàtrida.
0: L'arribada de catalans als camps nazis no va ser només...

0: Pallejà, una dona del Priorat que durant la guerra va enrolar-se al PSUC i va fer tasques sanitàries en una colònia on hi havia criatures refugiades, majoritàriament d'Astúries i Madrid. Amb la caiguda de Catalunya a mans franquistes, Català va creuar la frontera amb França amb 182 nens i nenes orfes, salvant-los de la brutalitat feixista. Ens ho explica l'Elisenda Balanguer Mercader, historiadora i biògrafa de Neus Català.
1: Segurament les autoritats franceses no van gosar a ella i a tants nens portar-los als camps de concentració d'Argelers. Ella aconsegueix que els nens siguin o adoptats per famílies belgues o repatriats amb les seves pròpies famílies, perquè si no el règim franquista ja enviava agents a buscar els nens per educar-los en educació franquista. I llavors ella és quan s'implica allà a França amb la resistència, lògicament, perquè ella sabia que allò havia sigut només el preludi de la Segona Guerra Mundial.
0: Un cop a França, Català va treballar a la resistència contra els nazis, fins que va ser delatada. Els nazis la van deportar al camp de concentració per dones de Ravensbrück.
1: La Neus arriba a parar a Ravensbrück perquè feia la resistència, estava implicada amb el seu primer marit a la zona de la Dordonya i el Perigord. Ella i el seu marit el que feien era a casa seva, era com un lloc de reunió, i des d'allà era on es preparaven consignes, plans militars de sabotatge contra els nazis. I allà era una mica com el lloc de suport on alguna vegada s'allotjaven alguns guerrillers que alguns maquis. Hi ha un senyor que els delata per diners. Van arribar al poble, la Gestapo, la CSS, i els van detindre a ells dos, a la parella, i també uns guerrillers que en aquell moment, aquell dia, estaven allà amagats a casa seva.
0: Un destí molt semblant al que va viure una altra catalana, Mercedes Núñez Targa. Un delator va assenyalar aquesta dona comunista quan s'exiliava a França després d'haver escapat d'una presó franquista. Des de Carcassonne va ser deportada a Ravensbrück. Ens ho explica l'historiador Víctor Cabral Rodríguez.
2: La detenen por un chivatazo y la montan en un tren, en un vagó de cavalls, con moltes altres dones, en unes circumstàncies molt dures, amb poca llum i en unes condicions higièniques molt, molt deficients, i la porten directament cap a Ravensbrück.
0: L'arribada als camps de concentració va ser un dels moments més durs que van patir aquelles persones. Més de 7.000 espanyols passarien per l'horror dels camps d'extermini. La Neus Català sempre va recordar aquelles primeres hores com unes de les més difícils de la seva vida.
1: La Neus explicava doncs, que a l'entrar allà té molt record dels focus a l'entrar al camp, d'aquelles llums tan agressives, que això li van provocar fotofòbia, per això la Neus sempre anava amb aquelles ulleres negres, fosques, amb aquella muntura tan característica, perquè li molestava molt la llum. Recorda molt a l'arribar doncs, veure dones esquelètiques, o sigui, cadàvers, no? Que eren cadàvers, eren ulls de mortes ja quasi, no? Les que hi havia als barracons que estaven dedicats ja a l'aniquilació. Els apels, les dones que es tiraven a les filferrades elèctriques, els gossos llop, els cops de fuet.

0: Els camps de concentració i extermini nazis tenien dues funcions bàsiques. D'una banda, obligar les persones tancades a treballar fins a la mort pels esforços de guerra alemanys, i de l'altra, exterminar aquells que consideraven inferiors o no aptes pel treball. La vida als camps de concentració no tenia valor. La mort era present a tots els racons. Ho era, a més, de les formes més cruels i sàdiques. El pare del José Quesada, Ciriaco, va salvar-se dues vegades d'entrar a les cambres de gas, però va presenciar innumerables mostres de crueltat contra els presoners a Mauthausen.
1: Lo que también hacían para eliminar la gente era, en invierno, cuando hacía mucho frío, los levantaban de las camas, los sacaban afuera desnudos, se los ponían en fila y no podía moverte para nada. Y el padre de los Cortés, ahí murió, pues no pudo aguantar el frío y ahí murió. No, los hijos estaban al lado de él y no podían tocarlo. Y cuando acabó una hora o X tiempo, venga, a los barracones. Y los que no tenían fuerza, ahí quedaban muertos. Los cogían y a los crematorios.
0: Infligir terror era una de les tècniques que feien servir els nazis per deshumanitzar.

0: als presoners. D'aquesta manera buscaven trencar l'esperit de supervivència, frustrar qualsevol esperança de sortir vius dels camps.
1: El tracte inhumà en totes les condicions, per qualsevol cosa i en qualsevol moment podia rebre una pallissa un cop. El desconeixement de les llengües que era, llavors allò, no t'orientaves. Els crits permanents, el soroll permanent que hi havia en els camps de concentració. La manca d'alimentació. La manca de condicions sanitàries. L'hacinament que hi ha en els barracons. És a dir, tot està pensat per minvar la moral i per portar-te a la desaparició. Alguns no van suportar, es van suïcidar, i molts van caure, doncs, víctimes de pallisses, assassinats o malalties. Allà, supervivents que et comentaven i que han comentat sempre com la vida no tenia cap mena de valor, que el teu objectiu era continuar viu al vespre i que el dia següent t'aixecaves i a millor tenies mort al costat del company de la teva llitera.
0: La deshumanització als camps de concentració es posava en pràctica des del primer minut. Quan les persones entraven als camps, se les rapava, se les vestia amb un uniforme de ratlles i se les tatuava un número, una matrícula. Ja no tenien nom, ara eren només una xifra. La Judit, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda, té una pregunta sobre la supervivència als camps nazis.
2: Als camps de concentració s'havia de parlar alemany per entendre els soldats i evitar ser castigats o assassinats. Els refugiats espanyols sabien parlar-lo?
1: Els supervivents dels camps es repetien de memòria el seu número en alemany, perquè era una forma de sobreviure. Si a tu et cridaven pel número i no l'identificaves, podria venir el capo, el presoner que estava al càrrec dels deportats, i et podia pallissar, perquè no havia estat àgils. Per tant, un sistema de resistència també era ensenyar als nous internats la seva numeració, la seva matrícula, identificar-la i saber-la pronunciar en alemany.
3: Una part de la resistència que van fer als camps va ser fer receptes de cuina, explicar-se coses les unes a les altres, fer poemes, fer cançons, cantar, però també hi havia les blokovas, que eren les jefes del barracó, que també eren presoneres, em sembla que eren poloneses, eren alemanes, algunes explicaven moltes de les coses que passaven.
0: Al camp de Mauthausen, els presoners estaven obligats a treballar extraient granit i transportant els pesats blocs des de la pedrera. Cada dia, els presoners carregaven les pedres i havien de pujar 186 esglaons fins a deixar la pesada càrrega al seu destí. Això ho repetien desenes de vegades al dia. Mal alimentats, sense maquinària ni ajut de cap mena. De fet, els soldats sovint empenyien els presoners per fer-los caure, per pura diversió. Moltes persones van morir d'esgotament. Aquelles escales es coneixen ara com les escales de la mort. Mentre els nazis anaven guanyant la Segona Guerra Mundial, la mortalitat als camps era molt elevada. En aquell moment hi havia molta mà d'obra esclava als camps i el Reich encara podia permetre's pagar els costos de la guerra amb empreses alemanyes. Segons va avançar la guerra i els nazis començaven a retrocedir, van necessitar més i més mà d'obra esclava per fabricar munició, roba per al front o material de construcció, i ja no els interessava tant matar els presoners. En aquest context, un petit grup de joves espanyols, el comando Post-Schachar, va aconseguir permís per sortir del camp a treballar. Primer ho feien sota la vigilància de soldats alemanys, però després anaven i tornaven sols. Francesc Boix, un presoner català que treballava al laboratori fotogràfic de Mauthausen retratant dia a dia al camp, va poder donar els negatius de les fotografies als joves espanyols que el van amagar al jardí d'una veïna del poble, Anna Pointer.
4: La crueltat i el dolor, l'extracció de la identitat i la vida, era el destí que els hi esperava a tots aquells que aconseguien arribar als camps nazis, establiment on la vida deixava de ser vida i on la necessitat de conservar-la va incentivar l'ingeni d'aquells empresonats per tal de denunciar el que patien allà dins.
5: Un altre cop, bé? Què ha passat?
6: Lasi auf der Rutsein! Heu fet la vostra feina, però sou molts. Ens sobren algunes persones. Ens han comentat que hi ha una persona que no para de queixar-se. Pau Sega, fes un pas endavant, Vite.
7: Pau, no!
5: Un plaer, Jacinto.
7: Pau!
5: No perdis la fe.
6: Digues! Què no et sembla bé? Digues! Què no et sembla bé?
5: He oblidat què vol dir ser humà.
6: Nein. Hem inventat una nova manera de ser-ho. Atega!
5: Cremarem a l'infern!
6: T'he dit atega!
5: Tots pagareu!
6: Stoffen! De peu! La roba, bitte. A la paret. Vols dir alguna última cosa?
5: Fill de puta! Cremaré l'in...
6: Good. Ja veieu què passa si algú parla massa. Com tu, Garveit!
7: M'envia de la Bert, que li porti aquesta peça.
8: T'envia Boix?
7: Ets l'Anna?
8: Sí, l'Anna Punter. Dóna'm el sobre abans que ens vegi algú. Gràcies.
7: Jacinto. Soc en Jacinto.
8: Gràcies, Jacinto. Moltes gràcies. Per fi la gent sabrà el que estan fent dins d'aquests camps.

0: Amb la derrota dels nazis a la Segona Guerra Mundial vindrà l'alliberament dels camps de concentració i extermini. Les SS s'encarregaran d'executar milers de persones fins a l'últim minut. Però la valentia i solidaritat de les persones resistents va ser clau per poder jutjar molts dels responsables nazis pels seus crims i atrocitats. La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Stein de la Ricarda, té una pregunta sobre el paper de la societat alemanya en tots aquests crims.
1: La societat alemanya sabia el que passava als camps i ho acceptava.
2: Mai podem parlar del 100% de la població alemana, però sí que és cert que una gran part de la població alemana va recolzar les idees nacionalsocialistes. És a dir, no hem d'oblidar que Hitler va començar a governar a començaments del 1933 arrel d'unes eleccions democràtiques. Per tant, en una situació de crisi on Alemanya es pot considerar que va ser humiliada amb els acords del Tractat de Versalles, va crear aquest caldo de cultiu perquè aquests sectors estigmatitzats pels nazis, doncs una bona part de la població, també pogués creure aquesta criminalització, pogués creure aquesta culpabilització. Això va ser un procés que va ser de mica en mica, és a dir, d'avui per demà no van començar ni a tancar als enemics polítics, ni a la població jueva, que en el cas de la població jueva o la població gitana o els altres col·lectius, va ser un procés a partir del 1933 fins a la Segona Guerra Mundial i fins a l'any 43-44, quan ja es va veure que estaven perdent la guerra. Per tant, va ser un procés ben bé de 10-11 anys de grans campanyes i de portar a terme polítiques estatals en contra d'aquests col·lectius.

Les fotografies de Francesc Boix mostraran al món l'horror nazi i la capacitat per fer mal d'aquell règim feixista. Però aquest món també farà com qui no veu el que passava a Espanya. La sortida dels camps de concentració no serà la fi de l'exili per als republicans. La majoria tornaran a França i molts d'ells mai no tornaran a trepitjar Catalunya. Els que ho facin seran a les acaballes del règim franquista o amb el dictador ja mort. Espanya silenciarà el que va ocórrer als camps d'extermini i concentració durant molts anys. I, de fet, entitats com l'Amical de Mauthausen, formada per supervivents espanyols, serà il·legal fins al 1978, gairebé 3 anys després de la mort de Franco. El govern espanyol no visitarà el principal camp de reclusió i assassinat d'espanyols, el de Mauthausen, fins al 2005. Al programa d'avui hem parlat amb Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen i altres camps i totes les víctimes del nazisme a Espanya, amb Elisenda Balanguer Mercader, historiadora experta en Neuscatalà, i amb Víctor Cabral Rodríguez, historiador expert en Mercedes Núñez Targa. Amb tots dos hem visitat el refugi antiaeri sota l'església de Santa Maria de Gramunt. Volem fer un agraïment a l'Ajuntament de Gramunt per haver-nos convidat a enregistrar-hi aquesta entrevista. En aquest capítol de Miralls de Memòria també hem sentit les paraules de José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents de Mauthausen i testimoni en primera persona de la deportació nazi. Malauradament, el José ens va deixar abans de l'emissió d'aquest programa a l'edat de 95 anys. Volem enviar una càlida abraçada a la família. Els pròxims 2 capítols posarem el focus en les dones al llarg de la història. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
4: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
2: Salut activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un acondicionament previ, una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a enfrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència. No? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, pues, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys pues, no s'hagués pensat mai poder treballar d'aquest ofici, que per mi pues, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives i hi havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era una figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta i potser aniríem pues, potser més aviat al juny a buscar aquestes fulles del margalló i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser supergenerós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors, has de pensar que durant tot l'any has de tindre material perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però, bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el hàndicap que mos fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost pues, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, ells me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment en una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les 2 setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final vam preguntar a altres veïnes d'aquí al poble que també ho fan, vam veure que era perquè el procés d'assecament al sol les cremava. sigui que el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, pues, si les deixes a unes esgorfes i li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles, i de mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores per a que se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar... Tot això significa que esta fulla posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? El llatar és, no? El meu projecte es diu La Llatadora, és perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
0: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
1: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, pues em vaig fer les alfombres. Òbviament, era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes. Eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metros que creguis. En aquest cas, abans no hi havia metro, pues, se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar. I ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en aquest cas, tot i que estem intentant fer-les pues, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en aquest cas, aquestes de mare i iaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de poma, que nosaltres anomenem brins, però això d'estar mullat, també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En aquest cas, jo ho feia amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
0: D'altra banda, la poma és un producte resistent, tal com ens explicava.
1: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, veurem, sense que es facin mal, però veurem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafaven aquell material que era molt més resistent i que doncs, tenia una durabilitat important.
0: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i, tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de poma, no s'ha de perdre.
1: Mai he gravat cap so de la poma, però és molt, com s'hi diu ara... ASMR,
2: ah, sí.
1: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant. I totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la poma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic, perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només llatava. Però imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa, o en este cas la porta, i dins se posava la seva cadira i lletava. La gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per veure-la, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve a ser ara, pues una botiga meua.
0: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona, i de Rasquera.
1: Ara mos podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, bueno, creaven per necessitat. Ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creant, saps?
0: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
1: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos per intercanvi per menjar. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar. És que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no?, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar i al final pues, fas una mica de psicòleg entre totes i això és algo que mos uneix.
0: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
1: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pues, al món que hi havia en un indret, en este cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven i porto sang de llatadores per ambes parts de la família. Però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas, també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que criaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
0: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria, i divulgació, però també és, i va començar sent, una mena de teràpia.
1: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida llata, no? Jo vaig tenir una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, pues, claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era... De joveneta jo havia practicat, però no així. Ja hi ha baixat un material que m'ho heu d'ensenyar. Ara sí que tinc el moment i el temps, doncs pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com... Ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus... Pues és una artesania amb molta tècnica, podríem dir. Has de començar el número 1 ja fent-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, doncs me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida on vaig tindre una ansietat i depressió. I això em va ajudar pues això, a viure.
0: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, La Llatadora.
1: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent i, ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
0: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
1: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai. Pues totes eren les d'anar a la baixa, i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me amb... I si ho hagués fet? I si m'hagués dedicat, que hagués passat? No, me podien molt més les ganes, vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
0: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
1: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, a Carrasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui, pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes... Posa'm el logo, posa'm la lletadora. Però ni màrqueting ni plantejament.
0: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com la gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
1: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora, i ho així ha sigut. Ha sigut difícil, sí. Jo he tingut molta sort, també. També, perquè molts artesans i companys... Hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat, o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé. Però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur, eh? Nosaltres el que intentem, aquesta generació jove, que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
0: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
1: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, és cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara, també des del Covid, han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui. És un dir, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar, això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
0: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
1: jo sempre he pensat que l'artesania pues, s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tindre una estimació del que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
0: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
1: D'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne, claro, aquí has de pagar pues, a la gent que potser t'ajuda o al teu temps, has de pagar pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, els... I al final no és algo net com, per exemple, treballaries de les teves 8 hores i t'ho enduries bastant net. No? Aquí pues, s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicacions dels nostres preus. Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encarar mal al client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim. L'estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
0: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
1: És cert que jo tinc dos... No sé si se li pot dir finalitat. No sé si serà una finalitat o no. Però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicàvem, a més les entrades que havia la gent, qui eren la casa, de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algun jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna m'he dit més, segurament. Però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers. No n'hi ha. No? O sigui, jo que he estudiat per ser això? Pues he estudiat els coneixements de ma iaia. Però m'agradaria que hi hagués una recerca xula, on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pogués treballar, però això ha de ser advocat, ha de ser infermera, ha de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues, que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
0: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parla de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta, amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonat. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor. Avui va de patates. A mi, els ous ferrats amb patates fregides m'encanten. Quan penso en l'origen de la patata i el senyor Parmentier, no puc estar més que agraïda de la gran feina que va fer. Ell va aconseguir que la patata sigui un dels nostres aliments bàsics. Ell va ser el que va promoure el consum de patates a França i les va donar a conèixer a Europa. Era un home molt espavilat i molt creatiu. El senyor Parmentier era farmacèutic i va dedicar molt temps a investigar les patates i les seves propietats. En aquells moments, a Europa creien que les patates eren tòxiques i es va proposar trencar amb aquest pensament i demostrar que un cop cuita no ho era. El seu propòsit era escampar el consum de patates, ja que era un bon recurs per alimentar les famílies en èpoques de pobresa, fàcil de conrear i amb collites generoses. I va ser aquí on va activar la seva creativitat. Va fer una recepta de pa que substituïa el blat per patata. Va començar a escampar aquest pa i la seva recepta. També va organitzar un munt de festes on convidava gent important i d'aquesta manera podia tenir molt més ressò. Eren festes que l'ingredient principal era la patata. Feien patates bullides, pastís de patates, puré de patata. I sí, el puré de patates, a França, anys més tard el van batejar amb el seu nom, un homenatge al senyor Parmentier. I sense saber-ho, aquest senyor va crear una campanya de màrqueting, que va ser un boom en aquell moment. Mira, en unes terres a París va plantar patates i va contractar uns guardes de seguretat perquè vigilessin durant el dia. D'aquesta manera va fer que la gent pensi que la patata era algú de molt valor. Però a la nit no hi havia aquests guardes. I això va fer que hi havia gent que anava a robar per consumir i per vendre'ls. D'aquesta manera es va escampar molt i molt, aconseguint el seu objectiu. Així que no em queda més que donar les gràcies al senyor Parmentier, perquè els ous ferrats sense patates fregides no serien el mateix.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. Buscarem la darrera hora d'aquesta emergència en conversa amb la documentalista veneçolana Rosalí Hernández, des de La Guaira. El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels osonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Reals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on es podrà accedir amb reserva prèvia. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i ho fem, com sempre, connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs arrenquem la setmana avui dilluns de moment amb força tranquil·litat en general. Arreu de la xarxa viària catalana a hores d'ara de moment no es registren ni incidències, ni accidents, ni avaries. Per tant, a hores d'ara de moment parlem d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Ja trobem lentitud en tot el nus de la Trinitat, també de retruc afectacions de les dues rondes de Barcelona, sobretot amb més intensitat als seus primers trams i tot plegat en direcció Llobregat. Per altra banda, també tenim retencions intermitents arreu del Vallès, però de màxim un quilòmetre i mig a la C58 de manera puntual des de Sabadell i també per la C16 a l'altura de Parets del Vallès, tot plegat en direcció a Barcelona. També cap a la capital catalana ja trobem algunes retencions al Llobregat amb congestió, per exemple, per la A2 o la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I avui estem atents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez. Per tant, li donem el bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do com comença la setmana pel que fa a la calor, la xafogor. A hores d'ara, moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Tarragona, de Girona, es mouen entre els 22 i 26 graus. Al llarg d'aquest matí, cada vegada menys núvols, alguns que quedaran arrapats a la Catalunya central, també cap al Pirineu, però poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta apareixerà al Pirineu, sobretot les més importants, a cavall de l'Alt Berguedà, de la comarca del Ripollès i a l'Alta Garrotxa. Algun ruixat també s'atensarà fins a la resta de l'interior gironí, però la resta del país el que farà és molta més bonança i, sobretot, calor. Avui la més important de temperatures donarà al Vallès i també cap a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar algun senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
4: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny i entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El cotxe ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa, el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment, no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una 15ena de bombers de la Generalitat. I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb 20 de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. Doncs aquest matí volem sumar la veu d'una periodista que està seguint l'emergència des de dins. Es tracta de Rosalí Hernández. Ella és documentalista veneçolana, és ara mateix a La Guaira, la zona zero d'aquests terratrèmols, és la zona més castigada, doncs, per aquest sisme. Parlem amb ella telefònicament perquè ja sabeu que a La Guaira, com us deia, la zona més castigada, la zona zero, és gairebé impossible la connexió. Rosalí Hernández, gràcies per atendre'ns a estas hores ja de madrugada. Buenos días, buena madrugada para ti. ¿Qué tal?
5: Muy bien, muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por visibilizar lo que está pasando acá en Venezuela.
1: ¿Cuál es la imagen real ahora mismo en La Guaira? Continúan, entiendo, a contrarreloj los trabajos de rescate. ¿Qué es lo que tú estás viendo sobre el terreno que no se percibe o que no percibimos desde fuera con la misma intensidad?
5: Como lo he dicho en todos lados, no hay imagen, no hay foto, no hay video que permita dimensionar la situación que está pasando en La Guaira de manera de infraestructura, humanitariamente hablando también, y cómo algo pudo haber devastado de una manera tan rápida y tan violenta a una ciudad que estaba completamente en pie. Es realmente complicado poder explicar y como te digo, dimensionar lo que estamos viendo nosotros a diario. Vemos cuerpos minando de los sitios, no hay cómo trasladar a los muertos y los fallecidos, están en las calles con sábanas encima tapadas.

0: expresident del govern espanyol. Ho ha dit al programa Ciutadella de la Xarxa.
1: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al partit Partido Socialista de l'Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
0: I també en plana política, Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. I avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros. I de 700 a l'àrea de Tarragona. Fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, al nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i també a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al bell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat, per sort, cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. L'antiga central elèctrica de la canadenca a Sant Adrià de Besòs i futura seu del Catalunya Media City és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
2: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no?, diuen, que mai ha estat acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
0: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. 9 minuts, els que falten ara mateix per arribar a 8:15 del matí. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la ciutat comtal també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats, com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. La cocapital del Vallès Occidental ha celebrat el Dia de l'Orgull per segona edició enguany sota el lema "Celebrem qui som, estimem com volem i lluitem pels drets de tothom". Iris Pasqual és la presidenta de l'entitat Urmies Pride Terrassa.
3: Nosaltres creiem que la memòria històrica és important. Nosaltres, per exemple, tenim el Lluís Rambla aquí a Terrassa i creiem que sense persones com ell que varen lluitar pels nostres drets, avui dia no seria possible estar aquí amb aquesta llibertat.
4: Pues superguay, porque al final es nuestra ciudad de toda la vida y pensamos que hay que apoyar los pueblos que apoyan esto también.
5: Me gusta estar aquí y que no siempre recurrir a ir a Barcelona, ¿no?
0: Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes. Les incidències per a LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori que ha fet una fotografia de l'escenari actual.
6: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
0: La Franca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinà, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
7: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
8: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
0: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Sabinyànigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els 16ens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als 8ens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui accediran 2 combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. El grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary de Carme Portacelli o el thriller No miris de Joan Arquer. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció del curtmetratge de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'Escola Popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no?
6: Exacte.
5: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Funky Tracks Radio.
8: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algun unes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 29 de juny. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des de Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Carlos Folchi, secretari general de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida el Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un accident a la J-652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en tots dos sentits de la marxa i deixa 2 quilòmetres de cues. Per altra banda, també hi ha les retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes de Barcelona, als seus primers trams en sentit sud. Al Vallès, hi ha retencions intermitents cap a Barcelona a la C-58 des de Sabadell i per la C-17 a Parets del Vallès. A la P-7, congestió en sentit sud a la Roca, a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. Al Llobregat tenim congestió a l'A2 i a la B23 a Pallejà i Molins de Rei i tot en direcció Barcelona. I avui també estem molt pendents de la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins de la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa al temps, la setmana arrenca novament amb molta xafogor i amb molta calor. 22 i 26 graus són els que marquen els termòmetres, sobretot de cara a la nit. Això sí, durant el matí cada vegada en tindrem menys. Al llarg d'aquesta tarda es produirà alguna tempesta al Pirineu i algun ruixat a l'interior de Girona.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts ara mateix de 8:15 del matí. Un cop tancat el sumari, entrem de ple en matèria. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre el cap de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només han volgut contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
3: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat també una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona, de 41 anys, és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAI de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calcula que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre elles una 15ena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira.
1: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes de la gasolina i el gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum, com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i del gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto al foc. Doncs a aquesta hora volem saber com ho valoren els transportistes. De fet, aquesta pròrroga a les ajudes al combustible era una de les mesures que el sector reclamava des de feia setmanes per evitar un nou cop de costos en plena volatilitat del mercat. Per això ho preguntem a Carlos Folqui, president de Fenadismer, patronal del sector i alhora secretari general de les pimes i dels autònoms del transport. Senyor Folqui, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, molt bon dia, un plaer.
1: El govern ha decidit prorrogar o sembla que aprovarà avui fins al 30 de setembre les mesures anticrisi i mantenir aquestes ajudes al combustible per al transport professional. Com valoreu aquesta decisió? És la resposta que el sector necessita en aquest moment?
4: Pues sí, hace escasamente dos semanas tuvimos una reunión con el ministro de Economía, el señor Cuerpo, y justamente desde el sector le trasladamos la necesidad de prorrogar esas medidas que ya se habían aprobado en el mes de marzo de este año, justamente dada la volatilidad que está teniendo el precio del combustible, del gasoil. Evidentemente, la situación de crisis con Irán a momentos parece que se soluciona, pero inmediatamente a las pocas horas pues tenemos otra mala noticia donde se incrementan las hostilidades y eso lo que produce es que ese precio del combustible esté fluctuando de una forma desproporcionada.
1: El govern ha intentat anticipar-se avançant al Consell de Ministres el 29 de juny, o sigui avui, per evitar que les ajudes decaiguin. Però, si no ho tinc mal entès, tot i aquest gest, fins que Brussel·les no autoritzi formalment la pròrroga, els pagaments no es podran executar. Des del sector, aquesta dependència del calendari europeu genera inquietud. Com interpreteu aquest marge de risc?
4: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Hay que tener en cuenta que cuando se aprobaron el primer paquete de ayudas por el gobierno español, el marco europeo que habilita ese régimen de ayudas no estaba todavía aprobado. Cuando finalmente se ha aprobado, la Comisión está haciendo acciones de supervisión de que las ayudas que aprobó en su momento el Gobierno de España se ajusten a la normativa comunitaria. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas, lo cual nos obliga a financiar nosotros mismos ese sobrecoste del sector del transporte de mercancías por carretera derivado del incremento del precio del diésel.
1: I una pregunta que potser és de sentit comú i potser d'alguna manera ja ens la contestava, però penso que potser alguns oients que no són professionals del sector podrien no interpretar bé. I és que els preus del combustible han baixat després de l'acord Estats Units-Iran, però el govern i la Unió Europea, insistim, mantenen que la crisi energètica continua i vostès també ho han posat en evidència. Per què és necessari mantenir la bonificació? Quins costos o quines tensions persisteixen malgrat aquesta baixada puntual?
4: El precio del combustible sí que es cierto que en las últimas semanas ha bajado, pero sigue estando muy por encima del precio del combustible del diésel en el momento que empezó la crisis del conflicto con Irán. Y hay un segundo factor muy importante en el transporte de mercancías por carretera, tanto de España como de Cataluña, que es que el sector lo componen básicamente autónomos y pequeñas empresas. Y estos autónomos, que son más del 60% del sector, y que trabajan para grandes operadores del transporte, tienen serios problemas y grandes dificultades, al igual que los agricultores, para trasladar los costes de producción a sus clientes finales. De ahí que los sectores estratégicos, como el transporte, la ganadería y la pesca, hayan sido los sectores que desde el Gobierno de España se ha intentado proteger, dada esa falta de capacidad de trasladar los costes a sus clientes finales. En tanto, cuanto se mantenga esta inestabilidad por el conflicto de Irán y se vayan a producir estas fluctuaciones en el precio del combustible, es imprescindible, justamente para proteger a un sector esencial como es el transporte de mercancías por carretera, que estas ayudas se prolonguen en el tiempo.
1: Senyor Folchi, doncs moltíssimes gràcies per atendre la trucada i estarem pendents no només de l'aprovació d'avui, sinó del que passi a Europa. Gràcies, bon dia.
4: Molt agraït, un plaer sempre a la vostra disposició.
1: Avui, sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. I més coses, fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vimfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, això és el nivell 4 sobre 5. Es concentren sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al bell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 l'antiga central elèctrica de la Canadenca a Sant Adrià de Besòs i futura seu del Catalunya Media City és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana 3 dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primera vegada el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
5: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no? Diuen que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
1: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ens amplia la Carme de Fet.
6: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
7: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera canviant.
6: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les Tres Xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
1: El Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
8: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
9: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
1: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
10: Tant de bo pogués ser amb una selecció oficial, no? Que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
11: Molt maco, l'ambient molt familiar, i al final, durant l'any, potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
1: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els 16ens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als 8ens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran 2 combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. Punt final a la 26a edició de la Granollers Cup, el trofeu més prestigiós d'handbol base del sud d'Europa. Enguany hi han participat 6.000 esportistes de 24 nacionalitats que han competit en més de 300 equips. El triomf en la categoria masculina júnior ha estat per el Frankstal eslové, que ha superat el Palau Tordera a la final per 5 gols de diferència, 17-12. Després de 5 dies de competició, el Palau Tordera ha aixecat el trofeu en la categoria júnior femenina. S'ha imposat a les franqueses per 13-16 a la final. Les del Baix Montseny van arribar al descans amb un avantatge de 4 gols i van saber administrar l'avantatge a la segona meitat per proclamar-se campiones d'aquesta edició. Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove paletista del club tennis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries individual, dobles i dobles mixtes. A més, aquesta temporada, Mayorov ha fet història convertint-se en campió de Catalunya en categoria absoluta, corroborant el seu talent i la seva precocitat. I arribarem a les 8 amb la Cultura al Grec 2026 de Barcelona. El Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada de Família, el 17 de juliol, amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols. I una exposició al Castell de Montjuïc analitza les transformacions profundes que va provocar la instal·lació de la SEAT a la Zona Franca en ple franquisme. La SEAT, fàbrica de transformacions, presenta documents i fotografies de l'època que ajuden a explicar com l'empresa va ser un actor central de la modernització de la societat d'aquella època. Ens ho apropa el David Navarro.
12: Un 600, potser el cotxe més emblemàtic de SEAT, rep el visitant a l'exposició. Una mostra que arrenca, com explica la comissària Laia Soldevila, quan el règim decideix instal·lar la fàbrica a la Zona Franca i els habitatges dels treballadors a l'actual barri de la Marina.
13: Era com aquesta colònia industrial, però en un espai que no estava al costat del riu, sinó que estava al costat de dues ciutats, com l'Hospitalet i Barcelona. Doncs eren tot d'habitatges que, a més, tenien tots els seus serveis al costat de la fàbrica de cotxes.
12: Les fotografies i els objectes permeten fer-se una idea de com era la vida a aquella colònia industrial. També com va anar evolucionant i de quina manera, amb la modernitat, explica Soldevila, van aparèixer també les reivindicacions laborals, fortament contestades pel règim.
13: El que volia que fos el règim, aquesta fàbrica, no? Un exemple de modernització, un exemple de disciplina. Enfront això, doncs, els treballadors s'organitzen, els treballadors reclamen drets, més drets dins la pròpia fàbrica.
12: L'exposició s'origina a partir del còmic La SEAT, motor de llibertat, coordinat per Laia Soldevila i guionitzat pel també comissari Jordi de Miguel.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara, Salut, analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
3: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Muchos nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
1: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. Tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ara mateix passen gairebé 4 minuts de les 8, és hora punta i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
4: Hola, molt bon dia. Doncs ens comencem situant els accessos del Baix Llobregat. Hi ha retencions a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, en sentit Martorell, per una incidència que talla un carril. També complicacions en aquesta via d'entrada a Barcelona, a la zona de Sant Vicenç dels Horts i més endavant també a l'altura de Cornellà de Llobregat, la B23 també força plena entre el Papiol i Molins de Rei en sentit Barcelona i més endavant hi ha hagut una incidència just a l'inici de la B23 i hi ha aturades des de l'altura d'Esplugues de Llobregat. També destaquem aturades als accessos del Vallès, l'autopista P7 amb retencions a l'altura de Montmeló i més endavant entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona i també trams de retencions entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. També aturades dels accessos nord a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet i la C58 i la C33 també plenes entre Montcada Reixac i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes, retencions força complicades compactes a la Ronda de Dalt entre el nus de la Trinitat i Sant Gervasi en sentit Llobregat, i també en sentit Llobregat aturades a la Ronda Litoral entre la zona portuària i l'altura de Bon Pastor, també en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I avui estem molt pendents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez al matí desperta com si Catalunya estiguéssim al Carib. Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és. I és que la temperatura actual volta als 23 a 28 graus a moltes comarques de Tarragona, de la costa i perilitoral de Barcelona, gran part de Girona, i només en alguna raconada pirinenca o de la Catalunya central baixem dels 20 graus i l'aire s'ha començat a remenar una mica i, per tant, ha baixat la temperatura en aquestes comarques interiors. Però el 90% de la població catalana a hores d'ara està com si estiguéssim, bé d'elles, al Carib, amb una temperatura, a més, molt xafogosa, i al llarg d'aquest matí amb alguns núvols una mica més gruixuts a l'Alt Pirineu, on s'hi està escapant algun ruixadet a hores d'ara, sobretot al voltant d'Andorra i també de la Val d'Aran. Tot això anirà de baixa i el matí acabarà sent ja assolellat, amb una mica de vent de tramuntana a l'Empordà, també de mestral cap al delta de l'Ebre aproximadament. I aquesta tarda la temperatura baixa una mica respecte ahir a les comarques de Ponent, però puja, per exemple, al prelitoral barceloní. El Vallès avui, 37-38 graus, molta calor a l'àrea metropolitana. I aquesta calor acabarà rebentant en forma d'algunes tempestes que tindrem bàsicament al Pirineu, les més fortes, a cavall del Lluçanès, del Ripollès, de la Cerdanya i de la Garrotxa. Ruixats que a la resta del país no els veurem. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
6: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès, i també als professionals que el van atendre, i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
7: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Una de les notícies que us estem destacant en titulars. Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira.
1: I en les darreres hores han aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols

0: en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més, hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Pel que fa al sector del transport, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
1: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
0: Només un minut ens separa d'un 8:15 del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa.
2: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al partit Partido Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
0: I també en plana política us expliquem que Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. Avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars o bé d'un contracte d'un pis o bé d'una habitació de lloguer que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes, en funció, això sí, dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Aquest dilluns arrenca el judici contra Glovo impulsat per la CGT per denunciar el que consideren com una falta de justificació de l'expedient de regulació d'ocupació que preveu l'acomiadament de prop de 500 treballadors. El sindicat valora que l'empresa no ha acreditat les causes econòmiques i organitzatives que justificarien la mesura. A més, en la demanda qüestiona l'estratègia d'externalització que planteja la direcció perquè no pensa que s'hagi demostrat que aquest model és més eficient o rendible que la feina que fa la pròpia plantilla. I els bombers han extingit fa poca estona l'incendi de vegetació agrícola que cremava des d'ahir a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui, a Catalunya, hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: L'antiga central

0: Elèctrica de la Canadenca, a Sant Adrià de Besòs, i futura seu del Catalunya Media City, és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que avui s'ha escollit com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
1: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no? Diuen que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
0: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ara ens amplia la Carme de Fez.
2: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
3: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
2: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les tres xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana, justament, ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes, com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí, per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la capital catalana també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats, com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa n'hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori, que ha fet, a més, una fotografia de l'escenari actual.
4: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, a on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
0: Esports. El Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens de Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinach, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
5: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
6: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
0: I Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ja ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignànigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló Sant Jordi de Torredembarra. La de Cunit, bronze en el darrer Mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francés, d'Altona, i d'Ivet Aixurx, del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montalt. I ja estan en marxa, els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran 2 combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. I Vladimir Mayorov, una de les promeses del tenis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove palista del Club Tenis Taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries, o sigui, l'individual, el dobles i el dobles mixtes. I arribarem a 9:15 amb la cultura, i és que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i de les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui, celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. I el Museu Provisional del Museu Arqueològic Nacional de Tarragona, amb seu al Tinglado 4 del Port, ha tancat les portes definitivament després de 8 anys albergant l'exposició Tarraco MNAT. Caldrà esperar fins a finals d'any per visitar el nou museu arqueològic que reobrirà a la plaça del Rei i comptarà amb més de 1.000 peces, moltes d'elles mai vistes. Així doncs, per acomiadar-se com cal de la zona portuària, el museu ha organitzat una setmana de portes obertes i activitats que han finalitzat aquest diumenge amb gran afluència. Des de dimarts, més de 500 persones han visitat l'exposició romana per última vegada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors, a Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
13: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats a l'inici de la instrucció. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, de las Guardias Nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: El Consell de Ministres en renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des de Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
3: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Muchos nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
1: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Tot seguit hi connectarem en directe per buscar les previsions de la jornada en conversa amb Marta Vall-Llucera, presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. I dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I en cultura, tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ho ampliarem en breus minuts en conversa amb Letícia Martín, que és la directora del Grec.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia destacada del dia. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
4: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Partaulí el 25 de juny i entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poble Nou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que, precisament, ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una gran persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una 15ena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions a Notícies en Xarxa.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a la Guaira.
1: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb 20 de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris, usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum, com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. El secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
3: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
1: I parlant encara de bonificacions, avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Barcelona acull fins dijous el Congrés Mundial d'Arquitectes. Uns 10.000 professionals, experts i acadèmics debaten aquests dies el paper de l'arquitectura davant dels grans reptes del segle XXI. Amb el lema Arquitectura Planetària, el certamen vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. A les portes del Congrés, al recinte del Fòrum de Barcelona, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, doncs, quina és ara mateix la situació aquí, on estàs tu, a punt, entenc, de començar aquest congrés.
5: Sí, hola, Helena, bon dia. És el primer cop que Barcelona, que aquesta ciutat, acull dos cops el Congrés Mundial d'Arquitectes. Ho va fer ara fa 30 anys i ho torna a fer ara. Enmig de dues crisis encadenades consecutives que se solapen amb el temps, són la crisi climàtica, també la crisi de l'habitatge, i amb Marta Vall-llosera. Ella és presidenta del Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes. Bon dia, Marta.
6: Hola, bon dia.
5: Aquestes dues crisis condicionen i marquen l'inici avui del Congrés de Barcelona?
6: Totalment, perquè seran alguns dels temes centrals que es debatran i amb els quals es compartirà coneixement de cara a poder des de l'arquitectura portar solucions, tant en un cas com en l'altre. La part d'edificació té molt pes en quant a emissions d'efecte hivernacle, en quant a consum energètic i, per tant, fer edificis més eficients i també ciutats més eficients pot ajudar a pal·liar, en certa manera, aquest canvi climàtic.
5: Com construir de manera més accelerada i també amb garanties mediambientals aquest parc pendent d'habitatge social?
6: Efectivament, ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels habitants.
5: Marta, ajuda'ns a entendre's com es configura aquest congrés que aplegarà prop de 10.000 assistents. Hi ha tres espais a la ciutat de Barcelona.
6: És un congrés diferent, multiseu. Es produiran una sèrie d'activitats en el The Hub. Allà hi haurà exposicions de tots els països, arquitectura de tots els països que formen part de la Unió Internacional d'Arquitectes. El Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes també tindrà un espai amb conferències. Aquí al CCIB hi haurà el gruix de continguts i després a les tardes, a les tres xemenees, cap a les 7 de la tarda, cada dia hi haurà uns conversatoris, uns open forums, en quan es parlarà d'alguns dels temes que s'han parlat al dematí, però en un ambient més distès i, per tant, al costat del mar, amb un altre format.
5: Marta, ja per acabar, el que ens ha de quedar clar és que aquest Congrés Mundial d'Arquitectes no té una mirada local. Des de lo local, des de Barcelona, té una mirada universal.
6: Efectivament, es plantejaran temes des de lo global perquè després es puguin aportar solucions dintre els àmbits locals, particularitzant i en funció de les necessitats de cada lloc.
5: Marta Vall-Llucera, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a pocs minuts precisament per l'inici d'aquesta nova edició a Barcelona del Congrés Mundial d'Arquitectes. S'esperen prop de 10.000 assistents. Si recordem, Helena, insistim, és el primer cop que una ciutat acull dos cops aquest congrés.
1: Ha trigat 30 anys en tornar a venir aquest congrés, Anna, però sens dubte que ha arribat en el moment clau, perquè el tema de l'habitatge, ja ho hem dit moltes vegades, és tremendament preocupant. Gràcies, bon dia. I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca dissabte. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. De fet, aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. I és una notícia que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Segons les primeres informacions, els fets haurien passat dissabte a la matinada, quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. I canviem de tema i us expliquem que aquest cap de setmana milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes, com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí, per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. Però, a més de la ciutat comtal, també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, hi ha altres localitats, com per exemple Terrassa, que se sumen a aquesta jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Unes reivindicacions que estan més que justificades perquè el 2025 ha tornat a encendre les alarmes. I és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco, que és jurista de l'Observatori, que ha fet justament una fotografia de l'escenari actual.
7: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals. Que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, a on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
1: I avui obrim la crònica esportiva parlant de l'hoquei patins, perquè el Club Patí Vilafranca torna a ser de l'hoquei Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
8: Bon dia. Doncs sí, els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a l'hoquei Lliga Plata. Ha estat gràcies a la victòria sobre el Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de l'eliminatòria. Ja a l'anada havien guanyat per 2-3. Entre aquests tots dos duels han passat 3 setmanes pel recurs que havia han presentat els usonencs perquè s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinyac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat d'aquesta eliminatòria.
9: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off
10: el 28 de juny.
11: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols, tu si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant. I primer, llavors, bueno, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
8: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra la Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
12: Tant de bo pogués ser amb una selecció oficial, no? Que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
13: Molt maco, l'ambient molt familiar, i al final durant l'any potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip bueno, parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
8: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví, que rodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català, després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló de Sant Jordi de Torredembarra. La patinadora del Cunit, bronze en el darrer mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francesc d'Altona i d'Ivette Ashford del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per a la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montal. Doncs felicitem a tots dos patinadors del Cunit, que han donat un gran espectacle aquest cap de setmana a Torredembarra.
14: Molt bé, doncs felicitats queden. Gràcies, Cristina.
8: Fins demà.
14: Fins demà. I seguim amb cultura per explicar-vos ara que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. Doncs en volem parlar amb la seva directora, Letícia Martín. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Letícia.
15: Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
14: El Grec i el Lliure celebren 50 anys amb una inauguració compartida i propostes gratuïtes. En aquest aniversari, quina idea de fons has volgut fixar? Com s'explica aquest present que serveix per llegir el passat i imaginar el futur, com has anat declarant?
15: La veritat és que, sobretot, el que hem volgut ha estat conèixer i saber tot el que havia passat al festival durant aquests 50 anys per poder oferir i agafar una mica de l'espirit del començament. Crec que l'espirit dels primers anys, l'espirit d'aquesta Barcelona que s'esclatava al 76, al 77, és el que realment hauríem tots intentar recuperar a l'assaig i a tota la societat.
14: A la programació hi conviuen grans noms internacionals, peces de risc, llenguatges radicals i coproduccions locals, també. Quin criteri t'ha guiat per dibuixar aquesta estructura de programació tan diversa? Què t'interessa d'aquest equilibri entre els referents clàssics i l'experimentació?
15: Efectivament, aquesta és la qüestió, en trobar l'equilibri, perquè el Grec és un festival que el que pretén és apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat, crec.
14: Letícia, el festival s'estén a 58 espais, incorpora complicitats amb equipaments molt diversos, fins i tot la Sagrada Família. Quina idea de ciutat cultural dibuixa aquest mapa? Què vols activar amb un grec que, amb un grec, deia que s'obre potser més als públics i fins i tot als espais de Barcelona?
15: Des del primer moment, per mi, és molt important pensar que com festival municipal som el festival de tothom. Fins i tot la gent que encara no ens coneix. Així que és una obligació per a mi intentar arribar a que tothom tingui aquesta oportunitat. Sí que és cert que els preus són molt, molt populars. No hi ha un problema d'accessibilitat per preu, però sí pot ser hi ha problemes d'accessibilitat per informació. Per això també arribar a llocs diferents, arribar a llocs a fer algun esdeveniment gratuït, té aquesta singularitat, l'intentar arribar a més gent. I sense dubte, el tenir la possibilitat de fer un concert amb la Sagrada Família, dins de la Sagrada Família, és un moment molt especial perquè no s'havia fet mai. I també per això, perquè farem un sorteig entre tots els ciutadans perquè puguin accedir a aquest concert.
14: Doncs Letícia Martín, directora del Festival Grec de Barcelona, com diuen o com dieu els del món de la faràndula, molta merda, que vagi molt bé la inauguració aquest vespre del festival i llarga vida a un festival potentíssim de la ciutat de Barcelona, però que també és referent a Catalunya i arreu. Gràcies, que vagi molt bé.
15: Moltes gràcies, us esperem a tots.
14: I a vostès, doncs, també, gràcies per l'atenció que ens han dispensat i demà els tornem a esperar aquí mateix, a les 7 del matí. Que vagi molt bé, bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Aquest 27 de juny...
3: Eloi Salat.
4: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
3: Juno Sibling.
5: Els plors i l'escuma.
3: Fumi Suzuki.
2: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
6: Se m'acaben opcions.
2: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
3: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre.
7: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del pop pel doble terratrèmol d'aquests 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. El país afronta hores determinants a les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 6.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. Els 14 efectius dels bombers de la Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades ja han iniciat les primeres missions per valorar la seguretat dels edificis afectats i facilitar les tasques de rescat. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclourà els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les 3 xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns, convocada pel sindicat minoritari SFE a tot l'estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta a Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. En cultura, tret de sortida del Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'Òpera dels Terrals, es podrà veure fins dimecres i també s'ha programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
3: L'informe amb 141 pisos presumptament buits que la regidoria d'habitatge va lliurar la setmana passada als assistents a la taula d'habitatge no era pròpiament el cens d'habitatges buits que s'havien anunciat en el seu moment. Segons ens indiquen fonts municipals, es tracta d'una relació d'habitatges que presenten indicis de desocupació, però ara caldrà fer les comprovacions oportunes i verificar cada cas i també contactar amb els seus propietaris. Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament i que participava a la taula com a responsable d'habitatge del Consell Comarcal, es felicitava que s'hagi fet aquesta feina, però admetia que ara encara quedarà una feina important. També feia notar que finalment la xifra d'habitatges buits quedarà força lluny de les primeres estimacions.
4: Ara ja tenim una xifra, però tenim una xifra en la qual ens falta picar portes i veure que realment aquests habitatges són buits. I després el que s'haurà de fer és veure com ho podem fer perquè aquests habitatges, en comptes estiguin buits, estiguin col·locats en el mercat. És una tasca molt complicada perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi ha diferents casuístiques i també és complexa la situació dels ajuntaments perquè no tenim gaire marge de maniobra. Aquest cens ens servirà per realment incentivar d'alguna manera que aquests habitatges puguin passar a la xarxa d'habitatge lliure de Premià. Ara, falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem, i estàvem fent una sèrie d'especulacions i funcionàvem per dades estadístiques que ens enviava la Generalitat de Catalunya. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico habitatges que deia la Generalitat, doncs han sigut molts menys.
3: En relació al pla local d'habitatge que, segons ens ha explicat aquesta passada setmana, Premià en Comú Podem ara es vol actualitzar. Ripollès defensava la necessitat de posar al dia aquest document a tenor de l'evolució que ha fet l'escenari habitacional els últims anys al nostre país. La taula d'habitatge va tenir lloc dijous de la setmana passada. Bones notícies per als veïns del bloc de Narcís Monturiol 11-13, l'edifici que pateix fa setmanes una plaga de paneroles en contra del que s'havia programat inicialment el dia 3 de juliol si farà un tractament contra els insectes. Segons ens explicaven els veïns afectats, l'Agència d'Habitatge de Catalunya, titular d'aquest immoble amb 18 pisos de protecció oficial, s'havia compromès a fer aquesta actuació, però l'havia programada per al 21 de juliol, d'aquí a 3 setmanes, cosa que obligava els veïns a conviure amb les paneroles 3 setmanes més. Ara s'han trobat uns cartells a l'escala que els informava de la nova data i els convidava a apuntar-s'hi i a indicar a quina hora es podrà entrar a cada pis. A diferència del que es va fer en dos pisos el dia 11 de juny, no serà pròpiament una fumigació, sinó que s'aplicarà a cada pis i a les zones comunes un gel insecticida que actua amb efectes retardats, de tal manera que els exemplars que el consumeixen no moren a l'instant, sinó que tenen temps per propagar-lo entre la resta de la comunitat. S'estima que el procés es completa en 2 o 3 setmanes. S'ocupa de l'operació una empresa de control de plaga subcontractada per l'Agència d'Habitatge. Recordem que, tal com explicava Premià Media a partir del testimoni dels veïns, aquest bloc pateix una autèntica invasió de paneroles des de mitjans de maig i els insectes han entrat als 18 pisos de l'edifici i se'ls troben permanentment per tots els racons de la casa. Com diem, ja s'han fet intervencions en zones comunes i a dos pisos que es considerava que eren el focus de la invasió, i els veïns també han provat tota mena de solucions contra els insectes i d'aïllament dels habitatges, però res no ha donat resultat i les paneroles continuen ocupant el bloc i multiplicant-se. Val a dir, d'altra banda, que des de l'Ajuntament, a qui els veïns van informar del problema de bon principi, s'ha demanat també a la Generalitat que intervingués i s'està fent seguiment de la situació, segons ens informen.
2: Matinal Premià Media. Les notícies de Premià de Mar.
3: Els estudiants de l'Institut Premià de Mar han tornat a excel·lir en els resultats de les proves de la selectivitat que es van fer fa 2 setmanes. Segons ens ha traslladat el director del centre, Salva Redon, han aprovat el 96,5% dels estudiants que s'hi presentaven, 82 de 85, i ho han fet amb una nota d'accés, nota mitjana global dels aptes de 7,37, en tots dos casos lleugerament per sobre de les mitjanes catalanes. Escoltem Redon, que parla d'un orgull per al centre i per Premià de Mar.
5: Un any més ens hem de felicitar, ens felicitem des del centre, però ens hauríem de felicitar des del municipi, des del conjunt de premianencs i premianenques, perquè els resultats han estat exitosos. La mitjana d'aprovats de l'IPM és d'un 96,5, a Catalunya és un 95,7, per tant, ens movem un punt per sobre de la mitjana de Catalunya, com és habitual. La nota d'accés és d'un 7,37 a l'IPM, a Catalunya és un 7,17. Igual passaria amb les notes mitjanes generals dels aprovats, que ens movem també per sobre de la mitjana de Catalunya. Aquí caldria filar més prim per matèries i anar comparant amb la resta de Catalunya o amb el conjunt de Catalunya. No hem tingut temps de mirar-ho, però vaja, els resultats globals són força bons i ratifiquen el que és habitual en aquest centre i en aquest municipi, i és que els nostres alumnes rendeixen una mica per sobre de la mitjana de Catalunya, motiu d'orgull, crec jo, per a tothom.
3: Les proves es van fer concretament els dies 9, 10 i 11 de juny i els estudiants premianencs les van fer al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona.
0: Matinal Premià Media.
3: Dijous 25 de juny es va signar al Tecnocampus l'acord entre el Departament d'Empresa i Treball, l'Ajuntament de Mataró i el Tecnocampus, que dona curs a la celebració el mes de desembre, que ve a la celebració a la capital maresmenca del segon Congrés Català del Treball, un esdeveniment impulsat per la Generalitat que busca promoure el debat públic sobre l'impacte dels canvis actuals i futurs al sistema productiu i que en aquesta segona edició tractarà específicament sobre la necessitat d'un nou pacte social sobre la IA al món laboral. El congrés es durà a terme entre l'1 i el 3 de desembre al Centre de Congressos Tecnocampus. Segons explicava l'Ajuntament de Mataró i el Departament d'Empresa i Treball, la Generalitat s'ocuparà de la direcció estratègica i dels treballs del Comitè Científic, un grup format per professionals i acadèmics de reconegut prestigi en el món del treball. Mataró, d'aquí el departament, assenyala una llarga tradició industrial i empresarial i un ecosistema econòmic dinàmic i orientat a la transformació digital actuarà d'anfitrió i el Tecnocampus i posarà les instal·lacions i també, segons l'organització, el valor d'una activitat universitària docent i de recerca vinculada, entre d'altres, a l'àmbit de l'empresa, l'economia social i el treball. El primer Congrés Català del Treball es va celebrar l'abril del 2023 a Barcelona i van participar més de 1.500 persones.
6: Primeres novetats del primer equip del Premià de Futbol de cara al proper curs. Manuel Murillo és el primer nou fitxatge del nou projecte de l'equip de Cristian Carriqui, un migcampista amb experiència que ha arribat per aportar, segons font del club, qualitat, feina i personalitat al mig del camp. El defineixen com un futbolista amb bona visió de joc i amb caràcter competitiu. Des del club s'han mostrat molt il·lusionats amb l'arribada de Murillo per afrontar el nou repte de Primera Catalana. A més, també s'han anunciat les renovacions de Mati, Òscar Vilanó, Ximo López, Daniel Peinado, Jordi González, Ferran Morales i el porter Jordi Casas.
7: Hola, molt bon dia. Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps que avui estarà una mica més inestable que no pas aquests últims dies. Bona prova d'això són els núvols que veiem, sobretot si mirem cap a l'àrea del Maresme Nord. Es tracta de núvols poc importants, però que denoten aquest temps més insegur, aquest aire més fresquet que va entrant en alçada i que afavorirà tempestes aquesta tarda cap a l'àrea del Montseny i zones pròximes. Aquí al Maresme veurem molts núvols, però de precipitació no se espera. En resum, del dia d'avui, molts núvols però sense pluges i, això sí, temperatures que baixaran les màximes, sobretot després d'una nit que ha estat força càlida. Aquesta propera nit també baixaran les temperatures mínimes. Els vents bufaran molt fluixos avui, bàsicament de mar cap a terra, i la situació marítima, com aquests últims dies, tranquil·la, mar arrissada, com a molt en petites àrees de marejol aquí a la costa de la comarca. De cara a demà s'espera una nova jornada de temps estable, de sol, en conjunt, tot i que amb alguns núvols baixos, poc actius pel que fa a precipitacions, ja que no n'esperem tampoc, i amb unes temperatures, això sí, més agradables, no tan càlides com aquests últims dies. Hauran baixat les mínimes i també baixaran una mica les temperatures màximes. Continuarem amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dimecres, 3:15 del mateix, hi haurà poques novetats, potser pugin una mica les màximes, però de moment amb una calor molt moderada al llarg d'avui, demà i demà passat aquí al Maresme.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...

0: Tines africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret
2: a veure,
3: una mica al revés.
2: A veure.
4: Vull dir, agafes els espaguetis.
5: Manel, Manel.
4: Vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Dani Rota també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim,
2: això, seria un crim.
6: Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això,
2: sí
6: que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.
9: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Aquest divendres tenim concert a l'Amistat. Cloenda de la 14a temporada de Música de l'Amistat amb un concert especial, Jazzmistat, el trio Lian, on es fusionen amb la coral Amistat per oferir un repertori potent, ple de hits, de bon rotllo, amb Freedom com a una de les protagonistes, també Fever, Teens in Heaven o aquest Fly Me to the Moon. Divendres a les 8 del vespre, a la Sala Gran de l'Amistat, avui en parlem amb en Joan Francesc Altés, que és el coordinador de la temporada de música, que ens ha explicat tots i cada un dels esdeveniments, i ja som al juny. Joan Francesc Altés, benvingut a la ràdio.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Quina cançó més bonica, no, no et cansaries mai d'escoltar-la, eh?
1: No, no, totes les versions que s'hi han fet, i totes són precioses.
0: I serà una de les del repertori d'aquest divendres a la Sala Gran de l'Amistat?
1: La penúltima peça ja.
0: Jazzmistat.
1: Jazzmistat.
0: Quina bona fusió aquesta, amb aquest trio Lian. Ja us coneixeu, el 2022 ja vau tocar.
1: Ja vam fer el previ als actes del 50 aniversari de la coral amb ells, i bueno, entre el bateria, el baix i el piano, doncs és una joia tocar, que ells toquin i puguem cantar amb ells. Ja hem fet assajos amb el Fran, amb el pianista, 4 o 5 només amb ell, i el dijous passat ja sobre l'escenari ja vam poder veure la ubicació de cadascú, posar la bateria, posar el baix allà al mig i començar a fer els primers ajustos de micros i de sonoritzacions, i bueno, estem molt, molt contents i amb moltes ganes d'estrenar-ho.
0: Un repertori molt eclèctic, amb una barreja també de veus, on s'imposa el jazz, però també el soul, per exemple. Dèiem Freedom, Fever o aquest famós Mr. Sandman.

0: Aquí també hi ha aquestes veus, evidentment, aquestes veus corals, aquests tenors, aquests baixos, aquestes corals sopranos que també fan de les seves, amb aquest bon rotllo que dèiem, Joan Francesc, al final busquem un repertori on tothom conegui aquestes cançons.
1: Exacte.
0: Però també et donin ganes de ballar, de cantar.
1: Hi ha peces, de la Martinica, o sigui, un so molt, molt estiuenc. El Mr. Sandman, a quatre veus de dones, que és una meravella. Hi ha l'Stand By Me, que és amb veus d'homes. Després, el que dèiem, la peça principal per la durada, el Freedom, que ja la vam cantar amb la Locomotora Negra el 2016, la temporada 2016-2017. I aquesta peça d'en Duke Ellington, que va cantar a Barcelona,

0: el 1969 hi ha Santa Maria del Mar, que té 7 parts, part és jazz, jazz, jazz, l'altra part que és coral a capella, hi ha crits, veus de sobre la llibertat, petits fragments parlats, bueno, és una petita cantata religiosa d'en Duke Ellington, que ens ha encantat tornar-la a repetir, més que res perquè dins de l'ambient festiu també està bé una miqueta recordar que el crit de la llibertat és important.
1: Clar,
0: a part
1: sí,
0: de l'amor i de l'amistat, que també estan molt presents en aquest concert.
1: I tant que sí. Per la coral també és la cirereta del pastís, és acabar de tancar la temporada i del que s'ha treballat durant tot el curs, no?
0: Exactament.
1: Com ha anat això, Joan Francesc? Quina nota li poseu, quin balanç li poseu a l'any?
0: A la coral ha anat molt bé. El Nadal, bueno, el setembre van començar amb l'11 de setembre, vam seguir amb la cantada en el casal, i després doncs vam tenir la joia de cantar amb la Original Soundtrack Orchestra, unes peces de pel·lícules amb molt bona resposta del públic. Després al febrer vam tenir una amb l'Orquestra de Cambra Catalana, amb la Clàudia Dubé, la directora, vam poder cantar un Stabat Mater de Reinberger, que va ser una joia. I després doncs vam recuperar pel mig el concert de primavera a la Salle, que també està bé recuperar aquestes cosetes, i ara finalment doncs acabem el curs doncs amb aquest concert Jazz Amistat, que dona el punt de festiu que ens feia falta. Que deies tu, una barreja entre jazz, entre rhythm and blues, barbershop, ritmes més propers, una miqueta d'Eric Clapton també. Bueno,
1: també més soul, també de música negra,
0: soul,
1: fins i tot,
0: exactament,
1: no?
0: Sí. Una cosa que ens acosta més a sentir-nos dins d'un embalat.
1: El que m'agrada molt també, Joan Francesc, és que teniu ja la vostra pròpia marca, és a dir, surten les entrades i hi ha molt de públic que també ja la compra, perquè és com, és la coral l'amistat, no? Al final també és un segell de ens ho passarem bé, cantarem bé, passarem una bona estona de música.
0: I ens ho sorprendran. Que sempre,
1: sí, sí.
0: Sempre hi ha aquesta...
1: També treballeu en això, està molt
0: exactament,
1: bé.
0: Exactament, és aquesta història de dir no és una cosa estàtica que ja sabem, sinó que hi haurà sorpresetes i sempre passen coses dalt de l'escenari. Ens encanta el suport que tenim, tant dels socis com del públic en general, de totes les entitats i botigues que ens han fet costat perquè pogués ser possible aquest concert cada any, des del 2000, jo diria que des del 2010-2009, que estem fent concerts, abans que existís l'Espai l'Amistat, que ja ho fèiem a l'Església, ja teníem aquest suport. I aquí estem doncs, lluitant per donar aquesta qualitat i aquesta continuïtat a la temporada de música, que al final és l'aparador principal que tenim.
1: Ja veuen també els oients que us deixeu acompanyar per tothom, eh? Des de violins amb orquestres, passant per tot tipus d'acompanyament. En aquest cas és un trio, el Lian Trio, sí, amb piano, baix i bateria. Què podem explicar d'aquests músics?
0: Doncs jo, quan vaig mirar el seu currículum, a veure, ja havia estat amb ells, no? I sé de la seva solvència, de la seva capacitat d'improvisació i de les sorpreses que ens donen a nosaltres. Allò que de cop i volta dius, què estàs fent ara? Coses divertidíssimes. Però, clar, comences a veure'ls, que són músics amb un historial llarguíssim, que estan en l'SMUC, que han enregistrat CDs i CDs a punt de pala dins de CDs de jazz. Bueno, tant el Fran Suárez, que és el pianista, com el Matías Mínguez, que és el baix, com el Salvador Toscano, que també és el que toca la bateria, a part de ser encantadors com a persones, perquè el tracte humà, quan estàs dalt de l'escenari, doncs val el 100%, doncs també és aquella qualitat musical que dius, escolta'm, com si fos xiclets, s'adapten...
1: Allò que ells es miren i amb una mirada que s'ho estan dient tot.
0: Eh? Exactament.
1: Que bo. I com ho aneu encaixant amb la coral? Heu fet ja assajos? Heu fet,
0: Sí, com deia, hem treballat molt amb el Fran, amb el pianista, i així ens hem pogut anar treballant les entrades seves, quin tram fan ells, quin tram fem nosaltres, les seves entrades. I després, aquest dijous passat, ja vam muntar tot l'escenari amb la petxina, amb les grades, amb els micros, i ja van venir tant el Salvador com el Matías, i van fer el primer assaig, passar tot el repertori. Aquest dijous ja fem els micros ja col·locadets pel concert, ben feta la prova de so, fem de dalt a baix, un dalt a baix, i encarats pel concert del divendres.
1: Molt bé, aquest divendres, ja és Amistat, l'Amistat a partir de les 8 del vespre, a la Sala Gran. Sí. Quin és aquell moment en què se't posa la pell de gallina, Joan Francesc? Aquell moment que dius, és aquest trosset, aquesta cançó.
0: Hi ha molts momentets en aquesta cançó. El Freedom és una peça molt vibrant. El Tears in Heaven de l'Eric Clapton, tot i que és molt cantada i molt repetida, és d'aquelles que la fas molt sentida.
1: Té una màgia harmònica també. Exactament. Que convida, no?
0: Exactament. I l'última peça, el Rejoice and Sing, és una peça molt enèrgica que crida això, a cantar per la vida, per l'amor, i és també d'aquelles peces que t'hi poses. Totes tenen el seu què. Evidentment, com que sóc veu de baix, doncs l'Stand By Me, que cantem baixos i tenors, doncs també és d'aquelles peces que, tot i que no fas gaire gran cosa, perquè et doble el baix elèctric, et doble, però que és d'aquelles peces que té el seu encant, i aquell swing, aquella musicalitat que t'hi porta.
1: Bom, bom, bom, bom, bom. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Fantàstic, ens ho passarem bé aquest divendres a l'Amistat. Ja és Amistat, també és la cloenda de la 14a temporada. També volíem que ens fessis un balanç de com ha anat aquesta temporada, que pel que explicaves també, el que ha tingut participació de la coral i el que no, pel que hem anat explicant també aquí a la ràdio, ha sigut un èxit.
0: Sí, hem tingut molt d'èxit, hem sigut al final uns... Suposo que al final serem uns 1.150 espectadors els que hauran passat aquesta temporada, molt similar a la temporada anterior. Diguem-ne que els grans èxits va ser el concert familiar del gener amb la Vella Dixieland, em sortia. Després el del desembre, amb l'Hosto, aquell repàs de música de cinema. Va estar molt bé l'Stabat Mater, també. La Laura Andrés també va arrossegar molta gent, tant el que va ser el concert com el que va ser la xerrada. I jo diria que la part del cor de camp de del Palau se segueix consolidant com una peça importantíssima del repertori. I, bueno, amb el judici Gesualdo, que en aquest cas hi havia actors, pianista i el cor de cambra, doncs també va ser un bon èxit. No sé, jo diria que és una bona temporada, bona resposta del públic. Si alguna cosa va fallar, per exemple, va ser doncs l'últim concert, el Sastre del Temps, que té una proposta de piano i d'actor i el públic no va respondre, però la resta estem molt contents perquè ha respost tot Cristo.
1: Que bo. L'èxit d'avui és la trampa del demà. Exacte. Perquè ja heu d'anar pensant en el que evidentment tindrem la propera temporada. No? Això, evidentment, també fa que la dificultat i el repte sigui major, perquè, clar, estem en un gran moment. No?
0: Sí. Estem en un gran moment, un moment també d'impàs, perquè també hi ha hagut reajustos amb la Generalitat i, per tant, amb la aportació econòmica. Llavors estem també redefinint com podem funcionar perquè això els números al final quadrin, no? Que no sigui la coral que hi hagi d'acabar posant-hi diners. Uh-huh. I llavors, doncs, bueno, tenim molt la temporada de l'any que ve ja prevista, es presentarà al setembre, com cada any, i estem molt il·lusionats a veure si ens en sortim tan de bé com aquest any. Amb les propostes que presentem, doncs també el públic doncs respon, i bueno, és com aquesta, serà una temporada eclèctica amb barreges de diferents estils.
1: Tot pensat, ja ho veieu, i per cert, per la cloenda, per aquest Jazzmistat, aquest divendres a la Sala Gran de l'Amistat, encara hi ha entrades disponibles, les poden comprar pels canals habituals.
0: Exactament. Com que ja aquest dilluns ja es va tancar la taquilla, doncs ara ja pel espailamistat.cat, la web de l'Espai l'Amistat, es poden adquirir les entrades. Tenim ja mitja entrada plena. A veure si el públic s'anima i acabem d'omplir del tot.
1: Ho gaudirem, i tant que sí. Joan Francesc Altís, gràcies, enhorabona per la feina i a gaudir-ho aquest divendres. Estarem molt pendents també de com va aquest concert i la propera temporada, que ja en
0: tenim ganes. Moltes gràcies i bon estiu a tothom.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La regidora d'Educació, Elisenda Busquets, ha expressat a Premià Mèdia la seva plena confiança que la nova bressol als Corriols estarà a punt l'1 de setembre i fins i tot ha afirmat que no es contempla cap altre escenari ni s'ha previst un eventual pla B. Busquets ha explicat que en el moment que l'empresa que feia la reforma del Voramar va fer fallida, es va córrer a buscar-ne una altra que es pogués comprometre a complir els terminis i que aquest compromís fins i tot s'ha signat expressament. La nova empresa ja treballa des de la setmana passada i ho farà tot l'estiu, agost inclòs, fins i tot amb dobles torns, i la idea és que hagi acabat d'aquí unes 10 o 11 setmanes amb temps de marge perquè després es pugui equipar el nou centre.
2: Es va treballar per trobar una empresa que es pogués fer càrrec d'aquestes obres, és a dir, que pogués reprendre aquestes obres amb el compromís signat de que aquestes obres s'havien de fer en un termini. Finalment, doncs, es va aconseguir que aquesta empresa es comprometés a fer aquestes obres amb, bueno, crec que són unes 10 o 11 setmanes, crec que és, i a partir d'aquí, doncs, que nosaltres, doncs, disposéssim de temps per poder equipar l'espai. Evidentment, treballarà durant el mes d'agost, si cal es faran dobles torns, i jo tinc confiança plena en que, bueno, és que s'ha signat un compromís i que aquest compromís, doncs, es complirà. En aquest moment, jo personalment i ni l'equip de govern contemplem aquest paper perquè no estem en aquest escenari, val? En el moment en què, si això s'esdevingués, tant de bo que no, estic convençuda de que no serà així, ens plantejaríem un escenari, però en aquests moments no ho ens hem contemplat.
1: El canvi d'empresa adjudicatària, segons ha explicat Busquets, suposarà un sobrecost en l'actuació, sobrecost que no ha sabut precisar, però que serà assumible i no condicionarà ni els terminis ni el projecte. La regidora ha celebrat, d'altra banda, el fet que per primer cop que hi hagi constància entre l'escola Els Gafarrons i l'escola Els Corriols, les places disponibles superin la demanda, i ha indicat que fins i tot s'ha pogut donar plaça a alguna família de fora de Premià de Mar. Justament aquesta setmana tenia lloc el sorteig per determinar l'ordre d'entrada a un o altre centre, però com diem, les 187 famílies preinscrites tindran plaça pública i no quedarà cap fora, cosa que fins ara passava sistemàticament. Busquets també s'ha referit a la contractació de la Fundació Pere Tarrés per la gestió dels Corriols després que aquesta institució hagi guanyat la licitació i s'ha mostrat molt confiada en la seva solvència i en el fet que es doni continuïtat al model pedagògic que ja ostenta l'escola Els Gafarrons.
2: Sí, és així. Vull dir, en la licitació van haver-hi tres empreses o tres fundacions quan es va... I la veritat és que Pere Tarrés ofereix unes garanties, sobretot a nivell pedagògic, que jo, evidentment, prioritzo, i, per tant, doncs, totes les garanties i tota la confiança perquè segueixin, perquè puguin iniciar aquest projecte, i, sobretot, que sigui un projecte que sigui continuista de l'altre, val? Vull dir, que no sigui... Ja començo de zero, no començo de zero, perquè tu t'estàs coordinant amb la nostra municipal, amb la de Gafarrons.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Encetem la setmana darrer dilluns del mes de juny. Avui és 29 de juny del 2026. A aquesta hora i amb aquesta sintonia obrim, com és habitual, l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'escoltar Estimem Premià Junts amb l'Antoni Sobirà. Què tal, Antoni? Com estàs? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Hem tingut taula d'habitatge. Entre altres coses, hem parlat del cens de pisos buits, Antoni, i també del nou pla local d'habitatge.
3: Sí, correcte, vam tenir taula d'habitatge, ens van exposar la possibilitat d'explorar això dels pisos buits, i és complicat perquè ens han de posar en contacte amb els propietaris, donar-los a facilitar.
2: Estem tenint algun problema de cobertura per poder comunicar-nos amb l'Antoni Sobirà, d'Estimem Premià Junts, en aquest espai d'opinió dels grups municipals. Avui, per encetar la setmana, Estimem Premià. De seguida ens posem en contacte amb ell per altres línies, per veure de recuperar aquesta comunicació i poder preguntar-li sobre diferents qüestions d'interès, també d'actualitat, que és el que fem cada dia aquí, a Premià Mèdia, a la ràdio local, per explicar-vos el que passa a Premià de Mar i, evidentment, també per conèixer les diferents opinions que hi ha sobre la taula en aquest... En aquest ajuntament, en aquest consistori, amb les diferents forces polítiques, encara farem una roda més, per cert, eh? Tindrem una roda més per poder escoltar tots els grups municipals abans no comenci la festa major de Premià de Mar, una festa major de pirates i premiarencs que ja està escalfant motors. I aquest cap de setmana també hem tingut aquesta presentació de la festa major oficial. De seguida li preguntarem també a l'Antoni Sobirà, a qui ja hem recuperat, per cert. Antoni, tenim aquí, eh?
3: Sí, perdó, s'ha tallat.
2: No pateixis, coses de la tecnologia. Parlàvem d'aquesta taula d'habitatge, del cens de pisos buits, que ens estaves explicant, Antoni, que és complicat tenir-lo actualitzat permanentment, i ara també parlarem d'aquest nou pla local d'habitatge.
3: Sí, correcte, és complicat tenir-lo actualitzat i, a més, poder contactar i poder anar treballant amb això, eh? Per aquí serà un front, i després altres fronts, com per exemple, tot el que vam parlar de possibilitats de adquirir pisos, lloguers, ajudes, totes les ajudes que tenim. És una batalla, això, sí, sí.
2: S'ha fet una altra inversió, fins i tot en tanteig i retracte, no?
3: Sí, tenim algunes possibilitats de quedar-nos en pisos per tanteig i retracte, que es diu, però bé, també s'han d'anar a mirar quan els adquireixes, perquè alguns estan fets malbé, o els altres s'ha d'arreglar, i l'inversió és potent. Bé, van sortint i dintre les nostres possibilitats doncs, anirem fent també aquesta altra manera d'aconseguir habitatge.
2: Molt bé, ho anirem seguint tot plegat, a veure també com acaba i amb quines xifres acaba aquest cens de pisos buits. De moment, pel que hem pogut saber, Antoni, uns 140 pisos serien, no?
3: Sí, falta comprovar-ho, però per les estadístiques que tenim, que ens podem guiar, semblaria que estaria per aquí. Pisos que estan buits perquè els inquilins no els volen posar a lloguer per por o per diferents motius. Llavors, anar mirant cada casuística i a veure com es podria aconseguir els màxims.
2: S'hauran de fer polítiques motivadores, no?
3: Correcte. Sí. Nosaltres som més partidaris de motivar que no pas de castigar el propietari. O sigui, motivar-lo perquè es posi lloguer, per exemple, o venda.
2: Molt bé. Veurem com avança tot plegat. Aquests dies també estem parlant, Antoni, del Pla Local de Joventut, que ha posat en marxa una primera diagnosi, no?, per poder-lo encetar, tenint en compte també els diferents condicionants, no?, per poder fer un Pla Local de Joventut.
3: Sí, també això, actualitzar-ho, perquè aquests van canviant els costums, van canviant ara mateix amb la calor, t'has d'adaptar amb moltes altres coses, no?, i anar-los adaptant, i ells estan treballant amb aquest nou pla també de joventut, i a veure si podem treure conclusions. De moment jo no ho porto tant al dia, perquè no és el meu d'això, la meva feina directa, però sí, sé que s'està treballant.
2: Molt bé. Acabades les classes, també és l'hora de la veritat per la Mar Nova, no? Tant de bo sigui aquest l'estiu, que tot fa indicar que sí, evidentment, que han de començar aquestes obres i a l'espera també que iniciïn. Podem actualitzar alguna cosa, Antoni?
3: No, però sí, han de començar ara les obres, però ja sabeu que les obres són un món, perquè quan no trobes problemes constructius les empreses tenen problemes, però t'hi has de posar, són feines feixugues, perquè estàs molt pendent de tercers, però, bueno, en principi el pla és el que... Bueno, tu has de fixar uns plans i de moment és aquest, no?, de començar ja a la primera fase.
2: Mm-hmm. Molt bé, estarem també a alerta, per anar informant de quan comencin aquestes obres. Hem tingut un cap de setmana ple d'activitats, Antoni, amb aquesta festa del comerç, la nit de compres i moltíssima gent també al carrer. Com la valoreu des d'Estiment Premià?
3: No, molt bé, perquè ha sigut la primera estrena del carrer Jim Verdaguer, entre cometes, perquè encara falten detalls, però va poder faltar. I bé, ha canviat ja molt la imatge, ara netejar, de posar-hi planta, bueno, posar-hi els testos, endreçar... Bueno, ara he començat a deixar-lo maco i a veure si realment agafa esbrancida, com sembla que hi havia molta gent al carrer, com dius, i la gent molt animada a voltar i aprofitar-ho.
2: Mm-hmm. Sembla que hi ha ganes de festa major, també, no? És com sí. Fer una prèvia, no?, dels dies de festa major.
3: Sí, sí, correcte. És com un tast, no?, que la gent ja està animada, la platja, l'ambient, la gent sopant els vespres... I realment a Premià ha canviat, en aquests últims anys ha canviat molt, perquè hi havia poc ambient i ara aquests últims anys la gent es queda, i això és bo. Es queda a Premià a passar l'estona, a sopar i a sortir i tot això.
2: Uh-huh. A valorar també que teníem les botigues al carrer dissabte, el mercat ple d'activitat, i també que fins i tot la gastronomia que es podia tastar al carrer era pròpia dels comerços premianencs, que també és una bona notícia.
3: Sí, sí, s'han animat a provar-ho i sembla que ha anat bé i a veure si aquestes proves les puguem fer una mica de continuïtat i per a mi ja estem, com deia, estem agafant el tarannà que és un lloc per venir-hi o per quedar-s'hi, per fer el teu moment d'esbarjo i això és important.
2: Molt bé, també hem reivindicat el Dia de l'Orgull, aquest 28J, aquest diumenge, també amb diferents activitats durant tota la setmana, per reivindicar aquesta diversitat i fer-ho també des de la vessant institucional, Antoni.
3: Sí, sí, cada vegada amb més normalitat i amb més positivisme, que això és l'important, i que tothom es trobi còmode de la manera que vulgui pues, tenir la relació amb una altra persona, sigui del sexe que sigui, que això és correctíssim, i ho hem de veure com una normalitat. Ojalà algun dia no haguem de fer ni la festa.
2: Mm-hmm. Tant de bo, podria dir que ho tenim ja molt assumit, que és el que hauria de ser. Bueno, molt bé.
3: Això.
2: Antoni, aquest és el vostre espai d'opinió. Alguna cosa més a afegir?
3: No, bé, no, continuant amb la temporada de platges, que sembla que aquest any ho tindrem sencera, sense màquines amunt i avall i trasbassaments, per primera vegada, segurament, estem tenint una temporada molt potent, perquè ens ve molta gent de fora, també. Això també ho tindrem que canalitzar, perquè de vegades hi ha problemes a l'estació a l'última hora, però bueno, mica en mica... Uh-huh. I molt, bueno, molt positiu, de moment.
2: Uh-huh. Certament s'agraeix, també. Per a mi ha quedat com un dels pocs municipis que també té molta platja, no?, i molt d'espai d'esbarjo, evidentment, i amb aquesta onada de calor que estem patint i aquestes temperatures, doncs, evidentment, per a mi es pot haver convertit en un pol d'atracció.
3: Bueno, dona gust. Que fins i tot us podríem atrever a dir que és com un gran refugi climàtic, perquè quan veus des de l'estació i mires avall i després tot el port fins al Mercat de la Flor, hi ha mils de persones refrescant-se, doncs això és importantíssim. Uh-huh. I dona plaer de dir, ostres, carai, hem sigut capaços, entre tot, de fer aquest espai tan xulo, no?, l'estiu.
2: S'ha acabat demostrant, no?, que la inversió i l'aposta per aquests espigons, de moment, han sorgit el seu efecte.
3: Funciona. A veure, bueno, els anys ens ho diran, van dir que havien de fer una volta de 3 anys per mirar-ho i després de 5 per consolidar-ho. Bueno, estem al tercer, a veure com funciona.
2: Molt bé, ho seguirem. Antoni Subirà, gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé el dia i la setmana.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Estàs escoltant? Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Premià Mèdia. Informació.
4: Acció policial per desallotjar un grup d'individus que d'uns dies ençà havien plantat un assentament il·legal a l'espigó de l'estació. La informació l'ha donada l'Ajuntament, que explica que l'acció es fa després de constatar que s'estava produint una situació anòmala i insalubre i que també s'havien detectat actituds, diuen, que posaven en risc la integritat de les persones, com ara l'encesa de focs. No hem aclarit quanta gent conformava l'assentament ni si aquestes persones residien a l'indret o només l'utilitzaven com a punt de reunió, però sí que ens indiquen que no s'han fet detencions. Es dona el cas que la formació política Aliança Catalana del Maresme publicava a la xarxa X un avís per denunciar aquesta circumstància.
5: Premià Mèdia. Informació.
0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
6: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
7: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
4: Utilitat, no? Que funcionen.
8: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
4: Sergi, tu portes jo, ulleres.
7: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
4: Clar.
7: I després les de la IA.
4: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
7: 300 euros.
4: Jo pensava que més, eh?
8: Jo em pensava que molt més.
7: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que és.
8: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
6: Ona Maresme. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
9: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Associació de Defensa Forestal, ADF, de Premià de Dalt, podria aviat assumir labors d'emergències per a casos d'incendi, però també en casos com accidents o rierades. A Premià de Mar, n'informava aquesta setmana l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, a xarxes socials, on assenyalava que la iniciativa la treballa concretament el tinent d'alcalde de territori, Antoni Subirà. Dimarts passava per Premià Mèdia el cap operatiu d'aquesta entitat de Premià de Dalt, Víctor Fernández, que sense donar detalls situava l'acord bastant proper en el temps i justificava la idea en la proximitat geogràfica i el fet que els dos municipis comparteixin tantes coses.
3: Vam parlar de lo que s'està cuinant, no? Que al final som veïns. Som una ADF molt operativa, de les més nombroses i, sobretot, la quantitat de terreny, no? O sigui, que tenim, que no és una gran ADF de terreny, però sí en companys. I molts companys també són de Premià de Mar. Uh-huh. Al final, no? Premià de Mar puja a passejar també a Sant Mateu, a la muntanya, també Premià de Dalt baixa a la platja, no? Som veïns i hi ha la sort aquesta de tenir aquesta ADF molt operativa, no només en tema forestal, sinó també especialitzada en inundacions, catàstrofe. Hem de recordar que vam ser els, dels primers d'estar a València, en allà vam aprendre molt tot aquell temps que vam estar allà, i bueno, i al final pues, és enllaçar una miqueta, perquè ja ho fem, eh? Però si hi ha alguna emergència, estem aquí al cantó. Uh-huh. Ja dic que és una ADF nombrosa, operativa, estructurada i formada.
2: Val a dir que ja durant la nit de Sant Joan, segons va dir Fernández, l'ADF ja va col·laborar en tasques de vigilància i prevenció a Premià de Mar. Afegim encara en aquest capítol que dilluns Rafa Navarro també informava d'una visita recent a Premià de Mar del director dels Serveis Territorials Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Albert Vilaterçana, amb qui, entre altres qüestions, es va obrir, deia Navarro, una línia de treball per apropar als ajuntaments del Maresme més professionals tècnics de protecció civil a través del Consell Comarcal.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'agrupació Bàsquet Premià de Mar torna a celebrar el seu famós 3x3 a la plaça de la Sardana. Serà el proper 25 de juliol i ja té inscripcions disponibles per totes les categories, des de premini fins a veterans. Més d'11 hores de bàsquet per gaudir de tot un dia d'esport i bons moments, on també hi haurà retrobaments de molts membres de la mateixa família de l'agrupació Bàsquet Premià, tot i que el torneig està obert a tot tipus de participants. Des de les 9 del matí trobareu tota la informació a 3x3.abpremià.com.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: L'actual alcaldessa de Vilassar de Dalt, Carola Llauró, del partit Ara Vilassar, deixarà el càrrec a final de mandat i no es presentarà a la reelecció. Ho ha anunciat ella mateixa en un vídeo i un comunicat a xarxes socials on parla d'iniciar una nova etapa personal i professional i on qualifica d'honor immens el fet d'haver estat alcaldessa del seu poble i, més, haver estat la primera dona en ostentar aquest càrrec. Assegura que en l'any que li queda el mandat continuarà exercint les seves responsabilitats amb la mateixa dedicació i compromís i que després de les eleccions continuarà estimant i defensant aquest poble des del lloc que li correspongui com una veïna més. Llauró va accedir a l'alcaldia el juny de 2019, després que Ara Vilassar obtinguessin regidors a les eleccions i rellevava en el càrrec el seu correligionari Xavier Godàs, que va ser alcalde entre el 2011 i 2015 pel grup d'Esquerres i entre 2015 i 2019 per Ara Vilassar.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En l'espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. Un pilot de motos ha mort aquest diumenge en un accident al circuit d'Alcarràs, al Segrià, durant una cursa amateur de superbikes. La víctima, de 44 anys, va patir ferides molt greus i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida després d'un xoc entre diversos pilots. Els Mossos han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La inflació es manté estable al juny a l'Estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. El Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i social activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb una rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura, que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les Tres Xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns convocada pel sindicat minoritari SF a tot l'Estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El Festival Jazz en la nit de Premià de Dalt arriba aquest estiu a la seva 30a edició amb una programació especial que per primera vegada ocuparà tots els divendres al mes de juliol. El certamen oferirà 5 concerts als jardins de Can Figueres, un més dels habituals. El regidor de Cultura, Ramon Golart, explica que la principal novetat d'aquesta edició commemorativa és l'ampliació del festival, que passa de 4 a 5 vetllades, i destaca també l'atractiu dels jardins de Can Figueres com a escenari dels concerts.
4: El més destacat és que en lloc de 4 divendres, que sempre són els primers 4 divendres de juliol, farem tots els divendres de juliol, és a dir, 3, 10, 17, 24 i 31. Bé, nosaltres creiem que és un referent al Maresme i que més enllà de la quantitat de gent que pugui venir a gaudir-ho, que és prop de 500 cadires, és a tot el lloc, l'indret i l'espai.
3: La programació arrencarà el 3 de juliol amb la Barcelona Jazz Orquestra, el dia 10 actuarà Lluís Coloma, el 17 serà el torn de la Sant Andreu Jazz Band, el 24 hi passarà Drove Collective i el festival es clourà el 31 de juliol amb The Big Ace Crew, amb Jonathan Herrero com a veu principal. Segons l'organització, el festival manté la voluntat d'oferir propostes que van més enllà del jazz més clàssic, incorporant diferents estils i fusions per arribar a un públic més ampli. Les entrades ja es poden adquirir a través del web municipal.
2: Premià Mèdia. Informació.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola que és l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
8: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la Torre del Club Nàutic, no? Premià
9: Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

He trobat un trosset de cel amagat a la sorra. Un riu que s'ha endut el present cap a una mar dolça. Que jo ja ho sé, que jo ja ho sé, que algun dia això serà pols també.

0: Edu Esteve, què tal, com estàs?
1: Què tal, bona, com estàs?
0: Escolta'm, la teva sort, has trobat la teva sort? On has trobat aquesta sort i què t'ha portat fins a aquesta sort?
1: Doncs l'he trobat, últimament la trobo bastant a la gossa de la meva germana, a la gosseta que va agafar. La cançó es va començar a construir arrel de que, bueno, el concepte de la cançó és que quan vivim en un món d'angoixes i quan tens molta angoixa, molts problemes, hi ha una persona, sempre hi ha una persona com que et rebaixa tot aquest sentiment i et transmet aquesta calma, aquesta tranquil·litat. I a mesura que va anar passant com l'època, per així dir-ho, els mesos, es va anar transformant i vaig veure aquesta tranquil·litat que me la regalava pues, la gossa de la meva germana.
0: És com un plot twist, no? Perquè tothom pensaria que és una cançó d'amor cap a una altra persona, no? I quan descobreixes la història de darrere, també li dona un simbolisme i el seu lloc als animals, no? Que tenim i que comparteixen la vida amb nosaltres.
1: 100%, 100%. Perquè al final, ostres, la tranquil·litat també costa trobar-la, no? I que puguem coincidir i que sigui recíproc, no? Amb un animal de companyia, amb un gos o amb un gat, i que hi hagi com aquesta connexió d'ànimes, doncs és molt maco. Sí.
0: Edu, t'has parlat moltíssim de salut mental i l'has visibilitzat sempre que pots, ho fas, i a més participes també en actes concrets, no? per donar-li doncs, aquest valor. Com has treballat tu també la teva part més, o la vessant més personal, amb també aquesta repercussió artística i aquesta fama que t'ha donat tant la televisió com després la carrera que has contingut i que has mantingut amb el pas del temps? Com has donat encaix a aquesta situació en tu?
1: Pues, al principi era molt complicat, perquè ningú t'ajuda, no?, a gestionar les emocions. Al final, jo crec que és una gestió d'emocions i del coco, sobretot. Però sempre hi ha especialistes amb els que et pots recolzar i que et donen eines com per intentar sortir d'allà, no? Perquè a vegades el cap, és una mica punyetero, no? I és guai trobar el camí, és guai saber que pots sortir del pou, no?, amb eines i és molt xulo, no? I a mi, particularment, a mi em passa amb la música, no? Amb la música per mi és com una teràpia, no? Que quan tinc algun problema o em passa alguna cosa, ja sigui bona o dolenta, però la intento canalitzar sempre i amb la música.

0: altre cop amb tot i estar present sempre i donar com valor i cuidar com la lletra, la musicalitat, no? Perquè vivim en una societat que moltes coses que veiem, sobretot per la televisió, pel mòbil, hi ha coses que no són reals, no? Mm-hmm. I nosaltres les veiem i diuen, hòstia, però això podria ser perfectament real, no? O sons, no? O cançons que escoltem que estan fetes per intel·ligència artificial o alguna cosa. Vull ser el més real possible amb aquest projecte, transmetre tot el que sento, ser honest i parlar sobre coses que a mi em preocupen i ja està.
1: Dèiem que La meva sort és el tret de sortir del que veurem al partir del 2027. Parla'ns una mica, fes-nos una mica d'espoilers a quins temes tractaràs i també amb quin estil musical treballaràs.
0: Sí, sobretot jo treballaré... A mi m'encanta el pop, no? Però pop, indie, folk, una mica aquesta vessant, cançó d'autor. He treballat i composat amb varia gent que m'estan com donant un cop de mà a l'hora de crear tot aquest àlbum. I és bàsicament això, intentar que molts cops a través dels ulls veiem com una realitat distorsionada, no? I és el fet de tancar els ulls i escoltar realment, no? Tancar els ulls i escoltar realment. I pots veure més amb els ulls tancats que no amb els ulls oberts, a vegades.
1: Que, a part, aquesta hiperconnexió, no?, que parlava justament de les xarxes socials, de tots aquests inputs que ens arriben constantment tota l'estona, que sembla que estem molt connectats, però pel que ens deies, sembla que a vegades estem més desconnectats que mai.
0: 100%, no? 100%. Jo crec que això és el pa de cada dia. Quan més connectats estem al mòbil, més desconnectats estem del que passa al nostre voltant. I crec que això ho veiem, sobretot ara, com la gent jove ho està veient bastant, no? I el fet d'estar present o estar veient coses que van sortint, no? És l'escroll infinit, no? Es diu que no passaries 8 vides baixant i encara no acabaries, no? I ens estem perdent coses que són molt reals i intentar, pues, tornar aquesta mentalitat i intentar obrir aquesta ment a tota la gent que em vulgui escoltar, pues, encantat.
1: Que bé. Més enllà de la tècnica musical, dels instruments, de tot el que t'aporta artísticament, com explores també aquest sentiment de que la gent, a través de les teves cançons, doncs, es pugui despertar doncs, sobre accions, sobre reivindicacions, sobre temes socials i moure també consciències a través de la música. No sé si més enllà de la tècnica o dels estils, també ho treballes, això, i ho fas d'una manera conscient.
0: Bueno, jo intento, tot el que em passa, intento transmetre-ho. I normal, la gran majoria de coses que em passa a mi les comento abans amb la meva gent, no? La meva família, els meus amics, i veuen coses que jo també m'estan passant, no? Alguns problemes, per exemple, que això d'estar connectat i desconnectat, no? I crec que és important, jo ho faig, però perquè a mi em neix, no? Cantar sobre les coses que em passen. I hi ha molta gent que connecta, però perquè estem en un moment de la societat que ens falta connectar amb coses reals. I això, i bàsicament això. No ho faig realment... No és vull fer això perquè vull que arribi aquí, sinó vull treure-m'ho de mi. I si a la gent li arriba i pot connectar, doncs genial.
1: Què és per tu el teu cercle proper amb tota aquesta connexió amb la vida real que dèiem abans de quan va sortir de la televisió, del tornar a reconnectar doncs, amb la realitat fora dels platós de televisió, de doncs, això dels grans formats. Què ha estat per tu el teu cercle doncs, això, per tornar a reconnectar amb qui eres i amb la teva essència?
0: Sí, jo crec que sobretot la família és part incondicional. Família que sempre m'han recolzat amb tot el que he fet, amb el tema de la música i amb qualsevol cosa. Realment he tingut aquesta gran sort. I els amics, sobretot, que els amics jo crec que són els típics que sempre et baixen, no? I et diuen, si se t'està pujant una mica els fums o alguna cosa, et diuen, vinga,
1: torna
0: cap aquí, que, o si no, ja et fem baixar nosaltres, que això també és molt important tenir, no? A mi, per sort, crec que des que vam sortir sempre com he estat bastant controlat en aquest sentit i he disfrutat molt i he gaudit molt de tot el procés. I estar sent present, no? Però sí que és cert que aquestes figures hi han de ser-hi.
1: Parlàvem abans amb un altre artista que m'ha entrevistat i és que viure de la música és tot un privilegi que ho aconsegueix. M'agradaria que tinguis una continuïtat en el teu projecte, doncs viure únicament i exclusivament de la música és molt complicat. Ho has aconseguit, Edu? O ho has aconseguit per etapes, potser, també en moments concrets?
0: Sí, és complicat, òbviament. I per sort, doncs, cadascú es forma per tenir plans B, plans T, plans infinit, no? Però sí, jo ho he aconseguit per etapes, com tu has dit. Hi ha hagut etapes on he hagut de tornar al banc a treballar, hi ha hagut etapes que he estat treballant també... ara mateix estic fent substitucions al banc, realment. I avui m'he agafat el dia lliure.
1: Que bé, que bé.

0: Exactament. I, però també estic treballant amb fundacions, amb l'AREP, amb un taller de música urbana, amb nois i noies d'entre 16 i 26 anys, mm-hmm. amb problemes de salut mental i risc d'exclusió social. No? I és una mica... Per això, intentes fer tot el que sigui possible per... Al final, a mi el que m'agrada és fer cançons, poder-les cantar i poder-les ensenyar al món, no? Uh-huh. I si, pues mira, he de passar pel banc per necessitar caler per produir aquesta cançó i després fer una mica de promoció aquí i d'allà, no, pues es fa i no passa res. No passa absolutament res, no? És part del camí i ja està, no passa res.
1: Molt bé. Ara tornem a parlar de la música, però ara estem a Premià i t'hem demanat que tornis. Hola. Perquè tu hi vas viure, Premià de Mar, realment.
0: I tant.
1: Quins records tens d'aquest temps on vas estar visquent aquí, Premià?
0: Quina tranquil·litat. I quina festa major, mare de Déu. Quina tranquil·litat. No, o sigui, me'n recordo molts cops que potser estava atabalat amb el món, no? Mm-hmm. I me'n recordo, vivia a tres carrers d'aquí a la platja, i me'n recordo baixar i estàvem a la platja. És una tranquil·litat. És un altre... El Maresme és un altre flow de vida, no? I a mi m'encantava. Jo, si tinc ales de Badalona, potser em diran... Però, ostres, a mi m'encantaria, perquè es viu i es respira d'una altra manera. Uh-huh. A mi m'encanta el Maresme, sí.
1: Dèiem que tenim en el calendari posat el 2027, on començarem a veure més música teva. Uh-huh. En què més estàs projectat? En què més t'agradaria fer? En què t'agradaria desenvolupar-te més enllà d'aquestes cançons que veurem el 27?
0: Bueno, he obert una discogràfica, mm-hmm. que es diu La Fuga Records, sobretot per protegir el meu art i protegir l'art dels meus, no?, també, perquè molts cops els artistes ens veiem condicionats per contractes molt abusius de la indústria i una mica per donar sortida i una altra opció a seguir creant, mm-hmm. no?, i a fer-ho a un lloc segur, no?, i una mica això. Sí, sí.
1: Què has après amb tot? Perquè ens és veritat que en moments concrets no he pogut fer la música que a mi m'agradaria o com a mi m'agradaria. Ah. Ara has creat justament doncs, una empresa, una discogràfica sí. per poder ajudar altres artistes. Sí. Què has après o quines conclusions treus després de tot aquest temps dedicat a la música mediàtica? Mm-hmm. Perquè abans ja havies fet molta més música, però sí. en tota aquesta etapa que t'hem conegut sí. més, en quines conclusions has arribat?
0: Jo crec que el temps, sobretot el fet del temps, de que tot va molt ràpid i a vegades necessites temps per pair les coses i per entendre-les i per explicar-les de millor manera, no? Mm-hmm. I potser... des de que vaig sortir del programa doncs potser hem anat molt ràpid. No me'n penedeixo de res, però potser sí que és cert que hem anat com molt ràpid. Uh-huh. I hauria estat guai també com...
1: Donar-li
0: més voltes, uh-huh. no? Però estic molt content amb tot el que he fet uh-huh. Fins ara. Però sí que és cert que una mica la cosa que extrec de tot això és amb temps i a poc tot es fa millor.
1: Molt bé, doncs és una molt bona reflexió per acabar. Uh-huh. Edu, com estem a la primavera, i ja n'he dit la primavera, per acabar aquesta entrevista, què et sembla si acabem una miqueta amb la primavera? Sí o què? Els fem tornar molt enrere o què?
0: Em feu tornar molt enrere i és que no l'has de tocar amb el guitarrele.
1: Doncs escolta, si no, una capella així curtet per tancar.
0: Vinga,
1: sembla bé?
0: Això sí, això sí.
1: Doncs va, Edu, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé i quan vulguis, Premià, és casa teva.
0: Gràcies.
1: Moltes tio. Gràcies.
0: Gràcies. No sé on em trobarà la primavera. Sempre contracorrent, ningú m'espera. No sé on em trobarà la primavera. Sé que sóc com el vent, no hi ha manera de quedar-me quiet.
2: Antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha advertit a l'equip de govern que, malgrat que s'hagi trobat una empresa que es comprometi a fer les obres a la segona a Bressol dins els terminis i malgrat l'optimisme que exhibeixen, sempre s'ha de tenir un pla B, en al·lusió a les paraules de la regidora Elisenda Busquets a Premià Mèdia, que admetia que no existeix aquest pla alternatiu perquè no es contempla cap altre escenari que no sigui l'escola oberta l'1 de setembre. Segons Cano, hi ha variables que l'Ajuntament no controla, començant pel fet que estem parlant d'obres que es faran durant l'època més complicada de l'any en matèria de subministraments.
2: Això de que no plantegem un plan B no el trobo lògic, és a dir, són obres. No depèn de que el senyor alcalde faci l'obra o que jo faci l'obra o del meu esforç. Depèn de que hi hagi una empresa que acabi aquestes obres i ens ha donat la garantia o ens ha dit que ho acabarà, però hem de tenir un pla B, perquè sempre hi ha imprevistos. Sempre pot haver-hi alguna situació que compliqui les coses. Tenim present també que estem al mes d'agost. El tema d'obtenir materials o d'aconseguir coses es pot complicar, perquè el mes d'agost és el típic que moltes empreses fan vacances i estan sota mínims. Per tant, jo m'alegro que s'hagin reprès les obres, m'alegro que l'equip de govern sigui optimista i que aconseguirà que les obres estiguin al mes de setembre, però ells no poden garantir-ho. Ha de ser l'obra la que s'acabi i depèn d'altres variables que no es controlen o no controla l'Ajuntament.
1: Recordem que les obres de reforma del Voramar s'han reprès després que es rescindís el contracte amb la primera empresa adjudicatària que havia fet fallida i d'adjudicar de nou les obres a una altra empresa.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Cada cop tenim més a prop la Festa Major de Premià de Mar i avui nosaltres ens volem avançar a una nova iniciativa, una nova activitat que tindrà lloc en aquesta edició de la Festa Major i per això hem convidat el Quim Not, tècnic de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Premià de Mar. Com estàs? Benvingut.
3: Bon dia.
2: Doncs ho dèiem, ens volem avançar a una de les coses que es farà, no sé si per primer cop a la història, però sí en la història recent, una nova activitat que heu pensat i que cerca, ara ens ho explicaràs tu, que la gent participi de la Festa Major i se la faci encara una mica més seva. No?
3: Sí, enguany amb la celebració dels 30 anys del primer desembarcament pirata que s'ha fet i d'una demanda que ha vingut donada per part de les entitats, volem implementar unes proves de competició, com es fa en altres pobles, per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i ja està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és, doncs, apropar nous públics i que la gent, doncs, es senti més a la festa del seu poble.
2: Per tant, amb el que ens deies, es vol fer o celebrar aquesta festa amb els dos bàndols, no? Entenc, de pirates i premianencs, i a partir d'aquí que es desenvolupi una dinàmica que durarà tots els dies a Festa Major.
3: Sí, és a dir, nosaltres el que no volem trencar és el relat de la Festa Major, no? Doncs que diumenge els pirates seran expulsats del poble. El que volem és potenciar una competitivitat sana. Llavors, i el divendres a la tarda hem organitzat una tarda de proves de competició que es dirà Premi en Joc i després hi ha unes proves o unes activitats que estan o durant al llarg de la Festa Major o altres dies per també anar donant una puntuació i anar animant a tot això.
2: Molt bé. Amb totes aquestes puntuacions, ara explicarem com està repartit. Hi haurà un dia que hi haurà com una final o es coneixerà un resultat? Com ho teniu pensat, el desenllaç de tots aquests jocs?
3: Sí, el divendres a la nit, just abans del concert de Quilòmetre Zero, que es fa aquí a la Gran Via, abans del Vall Tronera, direm qui ha guanyat aquest any i després es publicarà a la web de la Festa Major, que es crearem un apartat on hi haurà un comptador i es anirà veient els resultats, un relatiu temps real de cada prova.
2: Molt bé. Comencem, si vols, per al principi, perquè una d'aquestes activitats començarà relativament d'aquí poc, no? Una d'aquestes primeres puntuacions d'aquests bàndols.
3: Sí, la primera activitat que tenim, que aquesta sí que ja s'havia fet aquí a Premià, el que es va deixar de fer, però la volem recuperar perquè creiem que és molt important, és el concurs de balcons i aparadors. Ja que ho hem recuperat, el que ho hem volgut és separar en dos blocs, no? Un és balcons, balcons, finestres o portes, perquè cadascú doncs, té la casa que té i ens hem d'adaptar. I després el que són aparadors de botigues, per també animar el comerç local a que es faci seva la festa. Llavors, el dilluns que ve, que és dia 22 de juny, obrirem el procés d'inscripció, que és una inscripció molt fàcil, ho trobareu al web de l'Ajuntament, i aquest període tancarà el 4 de juliol. Llavors, tu decoraràs el teu espai, ja sigui amb ambientació pirata o amb ambientació premianenca. Això hauria d'estar fet el dia 5, ja hauries de tenir l'espai que sigui decorat. Llavors, durant els dies de la Festa Major hi haurà un jurat que anirà a observar-los tots, deliberarà, i el divendres, dia 10 al matí, abans de l'anada d'ofici i just després del concurs de pintura, direm qui és el guanyador. Cada premi té una dotació econòmica de 150 euros. 150 per els comerços i 150 per els particulars. Comerços i entitats, és a dir, si hi ha una entitat del municipi que té una finestra i dona al públic, també ho pot fer.
2: D'acord, molt bé. Això va inclòs també dins d'aquestes proves, és a dir, també puntuarà els bàndols de pirates i premianencs.
3: És a dir, ho hem separat, hi ha decoració premianenca i decoració pirata. La decoració del bàndol que sigui guanyadora tindrà un punt, és a dir, aquesta prova puntuarà dos punts, una pels comerços...
2: Molt bé.
3: I una parla
2: molt bé.
3: Particular.
2: Això serà, dèiem, el primer que passarà, perquè s'ha de fer aquesta inscripció, que suposo que es fa a través del web de l'Ajuntament, es podrà fer, eh? Molt bé. I després ens deies que hi haurà una tarda on hi haurà diferents activitats, que allà es mouran molts punts, no?, aquell dia.
3: Sí, i previ a això, per anar una mica cronològicament, el primer dissabte de Festa Major, que encara oficialment no hem començat la Festa Major, que t'ho estic dient a memòria, jo crec que és el dissabte dia 4, si no m'equivoco, Aquell dia només fem la festa intercultural i una activitat que és portar la festa major a les residències, però també aquest any, com a activitat nova, farem una donació de sang a Can Manent. Llavors, totes les persones que vulguin anar a donar sang, els hi farem un obsequi del mocador de la festa major. Els mocadors hi han de dos colors, un per cada bàndol. Doncs el bàndol que s'hagin repartit més mocadors també puntuarà un punt per a aquestes proves de competició. I ho hem volgut lligar amb una activitat que creiem que és molt necessària, que és el donar la sang i animar
0: molt
3: també
0: bé
3: amb això.
2: Perfecte. Després d'això, què vindrà en aquest joc d'aquestes puntuacions?
3: La següent activitat és la tarda del Premi en Joc. Uh-huh. Això tindrà lloc el divendres, dia 10, a la tarda, aquí a la Gran Via, just després de la revolta. Jo crec que serà quarts de vuit, i aquí farem tres proves de competició amb modalitat infantil i modalitat adulta. Aquestes proves són estirar la corda, vale? Hem comprat una corda de 100 metres gruixuda i no tenim limitat el número de participants, creiem que podríem participar-hi 400 persones de forma simultània.
2: Molt bé.
3: Llavors serà el millor de tres, n'has de guanyar dos. Modalitat adulta, modalitat infantil. Després farem la passada de boles de canó, que hem comprat unes boles, en aquest cas són de fusta, tamany més o menys petanca, i es marcarà una distància, i en 100 unitats, llavors cada bàndol haurà de passar-les totes. El bàndol que hagi fet primer, que hagi passat totes les pilotes, serà el guanyador. Llavors aquí és molt important que cada bàndol animi a venir molta gent, perquè qui en tingui menys tindrà la mateixa distància, però s'haurà de
2: menys
3: moure
2: mans,
3: més per fer-ho. I després hi ha l'última prova, que aquesta anirà amb inscripció, perquè hem de limitar una mica més el nombre de participants, que és el llançament d'espardenya. Que, si et fixes, més o menys hem fet servir una temàtica de pirates i premianencs, adequant una mica aquí el poble. Llançament d'espardenya. Hi haurà 20 persones per l'adult i 20 persones per l'infantil. Tu t'inscriuràs a títol personal, però jo sóc premianenc o jo sóc pirata.
2: Molt bé.
3: Llavors es anirà llançant una espardenya i qui l'enviï més lluny haurà guanyat. Això són tres proves amb un total de 6 punts, 3 adult i 3 infantil. I també el divendres a la tarda, aquí a la plaça de la Sardana, que enguany tindrem una tarda d'activitats d'arrel de cultura popular catalana, no? Farem... Vindrà l'Esbar d'Ensaire Sant Jordi, que ens farà danses d'arrel de cultura popular, que ja ho hem fet l'any passat, i després tindrem una ballada de sardanes nocturna, que això és nou. Doncs l'Esplai Parroquial ha volgut recuperar un plat de festa major que feia anys que no es feia, que és el...
2: Llagostins
3: amb xocolata.
2: Sí.
3: Llavors, cada consumició et donarà un escuradents, ja ho hem d'acabar de definir, i tu votaràs un bàndol o un altre, i això també puntuarà.
2: Molt
3: I la
2: bé.
3: Idea és que això arreli, i de cara a uns altres anys, doncs altres activitats, ja siguin de gaire esportiu o d'aquesta línia, es puguin anar implementant.
2: Per tant, és el tret de sortida d'aquest premi en joc, no? I que la idea és que continuï en les següents festes majors, no? No és només per aquesta edició dels 30 anys, sinó que és perquè es quedi, no?
3: Sí, la idea és, com hem agafat de model altres municipis, on això ho tenen molt arraigat i ha fet que la participació ciutadana augmenti, doncs ens hem parlat en diferents llocs, hem agafat aquestes idees, i la idea és que això ha vingut per quedar-se i poder-ho anar fent més gros, més enllà del desembarcament, per poder fer més activitats.
2: Molt bé, i suposo també amb la idea que la gent cada cop es faci més seva la festa i participi més, no més enllà del desembarcament que deies al principi, sinó que hi formin part durant tots els dies de festa major.
3: Sí, és a dir, tota aquella gent que no forma part d'entitats de cultura popular, doncs pugui també participar activament de la festa sense haver de pertanyar a algú, simplement, doncs jo em sento pirata o em sento premianenc, vaig aquesta tarda o faig aquesta activitat i ajudo a que la festa major tiri endavant.
2: Molt bé. Ens parlaves també de que heu agafat com a referents altres municipis i ciutats que també ho fan. Amb quins us heu emmirallat o heu anat a cercar una mica com ho feien i com es planificaven?
3: Vam agafar Granollers, que és com el que va començar primer amb la festa major dels Blancs i Blaus, i arrel d'aquí, doncs, ells també ens van dir, mira, parleu amb aquests altres pobles, i vam agafar pobles molt diversos, com amb Sant Celoni, també ens vam reunir i vam parlar, i després pobles que feien coses així, però amb temàtiques molt diferents, com podia ser Puigcerdà. Es fa normalment a la zona del Vallès, i després hem vist que a Rodalies, per la zona de Berga i Cerdanya, també ho fan, llavors... Vam agafar 10 pobles com a referents i vam anar a mirar quines proves feien ells i les hem adaptant, com per exemple a Granollers passant rajoles perquè tenen un passat industrial, aquí no, llavors hem decidit, doncs mira, boles de canó que ho adaptem, o el llançament que allà fan rajoles, doncs aquí d'espardenya perquè els premianencs vesteixen amb espardenya.
2: Molt bé.
3: i la idea és doncs, poder-ho anar fent créixer i aquest any fer aquesta prova pilota amb tres proves aquesta tarda.
2: Molt bé, doncs Quim, moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquesta novetat. Fins la propera.
3: Gràcies.
0: A l'antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Quatre-cents competidors s'han donat cita al campionat de taekwondo Vila de Premià. Des de l'organització, Toni Avellaneda ha explicat que el campionat premianenc s'està consolidant com una cita on els taekwondistes vinguts d'arreu aprofiten per gaudir dels seus primers combats. I també és important pel mateix Gimnàs Avellaneda, que aprofita per rodar els seus competidors més inexperts.
2: Muchos alumnos de la escuela que no pueden ir a competiciones fuera de aquí de Cataluña o no tan oficiales que puedan participar en este campeonato. Y la verdad es que es un campeonato que está teniendo cada vez más éxito. Cerré inscripciones a 400 competidores. Fue un éxito total, los clubs súper contentos.
1: Avellaneda ha explicat a Premià Mèdia que s'està plantejant ampliar inscripcions en futures edicions perquè hi ha clubs i entitats que voldrien participar-hi. Si a la pista hi havia 400 competidors, a la graderia n'eren més de 1.200 persones.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La confecció del Reglament Municipal d'Habitatge, que entre altres coses ha de regular l'assignació dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames, ha generat un debat ideològic entre els grups polítics al voltant dels criteris que haurien de manar a l'hora de concedir ajuts municipals. La passada setmana tenia lloc una nova trobada per continuar negociant aquest reglament i posteriorment han estat fins a 3 els grups municipals que han expressat objeccions al plantejament del govern i han criticat els criteris de les bases. El primer va ser el de Crida i després ho han fet Ciutadans i el PSC. El portaveu taronja, Josep Maria Cano, diu que troba a faltar en la proposta l'element social i la portaveu socialista, Luz Cánovas, afirma directament que el topall de renda mínima que estableixen les bases deixa fora les classes més necessitades d'habitatge i que, de fet, deixen fora la majoria de veïns del barri.
4: I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social. Sincerament, parlem de rendes de 35.000 euros, no estem parlant de persones amb una necessitat d'habitatge urgent, sinó estem parlant de tenir un habitatge assequible pels joves, que està molt bé, però que no és el que es va vendre al principi.
5: Creiem que el valor que s'aplica a la renta mínima que s'ha de tenir per accedir a aquests ajuts és molt elevada. Vull dir, partem d'un mínim que la majoria de veïns i veïnes de Premià, evidentment, no tenen, llavors es quedarien fora. Pretendre que un jove, per poder accedir a aquest pis, guanyi un brut anual de 32.000 euros, jo crec que estem molt fora de la realitat. Si apliquem aquests ratis, jo crec que la majoria de veïns i veïnes d'aquest barri, que estan per sota els sous de la mitjana de Catalunya, ningú podrà anar a viure al seu barri. Nosaltres no creiem que diners públics de l'Ajuntament hagin de subvencionar persones que tenen suficients recursos com per pagar-se un lloguer normal, no? Normal entre cometes, perquè no hi ha cap lloguer normal ara mateix, però sí creiem que aquesta subvenció municipal ha d'anar per aquelles famílies, aquelles persones que el seu salari no els permet accedir a un lloguer normal.
3: Des de l'equip de govern, l'alcalde Rafa Navarro hi deia la seva al parlar a l'alcalde, que defensava que procurar recursos habitacionals per als veïns més vulnerables no treu que es pugui actuar per garantir habitatge a una classe mitjana que en molts casos actualment, malgrat tenir ingressos, ha de marxar de Premià de Mar perquè no es pot permetre un pis a casa seva.
6: Nosaltres el que estem fent a la fàbrica dels pijames és possibilitar que persones que tenen feina i que puguen aportar un nivell d'ingressos mínim puguin accedir a l'habitatge sense haver de marxar de Premià. No es tracta de pisos socials que la gent té al cap, no? Pisos d'ajuda oficial, ja els tenim aquests i anem incorporant pisos per poder ajudar a famílies vulnerables. Aquest és un parc d'habitatge. Aquest és una col·laboració público-privada que ens permet allò que ha estat anul·liat últimament, que és ajudar la classe mitjana. Les meves filles, les teves filles, una parella gran que tenen possibilitat de justificar ingressos però no els suficients com per poder assumir un lloguer amb els preus que hi ha actualment al mercat. I el que fa l'Ajuntament és posar una capa d'ajuda per impedir que aquestes famílies que tenen ingressos però que no els hi dona per poder tenir un lloguer digne a Premià de Mar, es puguin quedar a Premià de Mar. I clar, això xoca davant de la ideologia de que això ha de ser només per qui no té cap tipus de recurs, o xoca potser amb la ideologia de que això no s'ha d'ajudar ni s'ha de tal, perquè cadascú s'ha de buscar la vida. Nosaltres estem en aquest terme mig.
3: Malgrat el debat que s'ha obert entre grups polítics, Navarro va assegurar que el reglament estarà a punt perquè les claus dels pisos de la fàbrica de pijames puguin lliurar-se aquest mateix estiu a les famílies beneficiàries.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament. I ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre. Els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. La xifra contrasta amb les 12 defuncions registrades durant les tres primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. En plana econòmica, la inflació es manté estable al juny a l'Estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus d'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per al 2026, fins un 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debaten sobre els principals reptes de futur. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al ple i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Pep Ripollès, no té cap dubte que la nova escola bressol municipal als Corriols estarà a punt pel curs vinent perquè la nova empresa adjudicatària de les obres ha garantit que així serà i perquè, de fet, segons ha explicat, la nova adjudicació ja s'ha tramitat justament de tal manera perquè això sigui així. Ripollès, en declaracions a Premià Mèdia, aplaudia com s'ha reaccionat després de la rescisió del contracte amb l'anterior adjudicatària.
3: Valoro molt positivament el fet que s'hagi fet aquest canvi de la manera que s'ha fet i de la velocitat que s'ha fet, perquè aquestes coses de licitacions ja saps que tenen els seus tempos i les seves maneres de fer. Nosaltres estem preocupats simplement per complir terminis i amb aquesta nova adjudicació de la manera que s'ha fet complim els terminis, per tant estem relativament tranquils de com està evolucionant i com funciona això i ens han garantit que tindrem mandata l'escola bressol en marxa. Per tant, tranquil·litat i deixar-los treballar i que s'acabi ja l'obra en temps i forma.
2: Recordem que la setmana passada va transcendir que els problemes financers de la primera empresa encarregada dels treballs havien provocat l'aturada de les obres i que finalment l'Ajuntament va optar per rescindir el contracte i contractar una altra empresa a través d'un procediment negociat. Des de l'equip de govern es conserva la confiança absoluta que els terminis es compliran, però l'oposició al grup socialista s'ha mostrat escèptic i ha acusat el govern d'haver amagat la informació i d'haver enganyat les famílies donant dates que no es podien complir.
1: Premià Mèdia, informació.
4: Premià Mèdia. singing in the rain, just singing in the rain.
0: No sabia que t'agradessin els musicals.
5: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
7: No, és el Gene Kelly.
5: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
8: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià
10: Mèdia. Tota la vida per fer una rumba catalana, i ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te. Si del Moia Lloperet, o d'aquells tal Rumba Brava, o potser d'aquella nit, a Gitaneta de Gràcia.

0: I avui a Premià Mèdia rebem a un company d'ofici de periodisme, el Pep Andreu, company de televisió de Mataró Ràdio, durant molts anys, més de 40 anys dedicats a la professió, i que és notícia aquests dies, ara ho deia, que no està acostumat del tot, doncs, a estar davant del micròfon com a entrevistat, perquè es jubila. Pep Andreu, com estàs?
1: Molt bon dia, molt content de ser aquí amb vosaltres, un honor i un plaer.
0: Ara ens deies a la redacció que encara estàs aterrant una mica d'aquesta nova etapa, no? Fent-te una mica, doncs, aquestes noves rutines que vindran a partir d'ara.
1: Sí, a veure, a mi la paraula jubilació, jubilat, i me'n van dir una altra encara més gruixuda, em va dir el gestor, ara passes a la categoria de pensionista.
0: I, carai,
1: ostres, això fa molt gran, fa molt gran. Jo n'acabo de fer 67, i tot i que els anys els va sumant, però quan estàs en actiu i treballant i envoltat de gent jove, la redacció de TV Mataró i Mataró Ràdio és molt jove també, i estem ubicats al Tecnocampus, que hi ha 4.000 alumnes universitaris. Ostres, sí, saps que va sumant anys, però com que estàs molt actiu, no prens consciència. I ara dius, ostres, de cop i volta, jubilat, pensionista, que gruixut.
0: És veritat que queda, doncs, en una etapa important. Ara mateix, en aquesta nova etapa que comences, Pep Andreu, com creus que deixes l'ofici que t'ha dedicat durant tant de temps? En quina etapa o en quin moment creus que queda el periodisme?
1: A veure, pel que fa al mitjà de comunicació de TV Mataró, Mataró Ràdio, gaudeix de molt bona salut. Jo ho he dit diverses vegades aquests dies, me'n vaig en un moment molt dolç. És a dir, em costa marxar perquè m'encanta la meva feina, disfruto amb la meva feina, m'ho passo molt bé amb la meva feina, però també saps que hi ha un moment en què has de baixar el ritme i això, al final, és la jubilació. Ja toca fer-ho i donar pas també a altres i tot això. Però no, ara no sé què em preguntaves.
0: No, et preguntava que com queda el periodisme i l'ofici.
1: Ah, sí,
0: i
1: com queda? No, clar. Vull dir, me'n vaig en un moment molt dolç, molt dolç, perquè tenim molta audiència, tenim molt bons resultats, tenim l'estima de la població, de l'audiència, estem fent programes que tenen molt de ressò, no només la programació diària, els informatius, sinó que estem també fent tota una sèrie de programes, docusèries, que estan guanyant premis de prestigi, coproduccions amb la xarxa, en televisió espanyola, i que això, i els directes, la presència constant al carrer explicant les coses que passen dins del propi informatiu en connexions o bé en programes especials, ja sigui per les Santes, per la Cavalcada, per Carnestoltes, per qualsevol esdeveniment de cultura popular que hi hagi a Mataró, allà hi som les hores que convingui en directe. I per tant, i a més amb una harmonia d'equip, amb un equip fantàstic, maquíssim, de grans professionals, molt joves, això sí, però molt professionals, que hi posen totes les ganes i tota l'estima també a la feina que es fa. I això, per tant, quan te'n vas així, dius, home, fantàstic. És el millor que et pot passar.
0: De fet, i ho dèiem, i aquests dies doncs, s'ha destacat moltíssim el teu paper, perquè va ser una de les persones fundadores del mitjà local de Mataró. Com vius també doncs, aquest relleu generacional, ens deies que les vostres instal·lacions estan dins del Tecnocampus, per tant, hi ha futurs comunicadors que s'estan preparant també molt a prop vostre. Teniu un equip de persones a la televisió que és molt jove. Com vius també aquest salt generacional i el fet d'haver-hi treballat durant tots aquests anys amb moltes d'aquestes persones?
1: Sí, la veritat és que és fantàstic perquè pel mitjà han passat moltíssima gent. Gent que després doncs, o ha fet el salt a altres mitjans o bé ha continuat treballant-hi. Tenim gent que ja porta també 20-25 anys a la tele i a la casa. Per tant, el mitjà que va començar com una aventura d'alguns que van pensar que fora bo que Mataró tingués un mitjà de comunicació amb cara i ulls, i en aquell moment era la tele, perquè era una cosa nova que es podia fer amb una tecnologia totalment novedosa, que ja és obsoleta totalment, que és el vídeo, allò d'anar a gravar amb cintes de vídeo, i això abaratia els costos i es podien fer tele, no? I era que va començar com una aventura, que no sabíem com aniria, doncs mira, s'ha consolidat i 42 anys. Soc ja l'últim dels pioners que estava en actiu. Ara ja, el vaixell navega a tota vela.
0: Com recordes els inicis del mitjà?
1: Com ho recordo? Mira, jo feia ràdio, jo vaig començar fent ràdio, de fet, amb una emissora que va desaparèixer, que estava a l'avinguda Jaume Recoder, de Mataró, que es deia Maresme o Ràdio, que després, amb tot allò de les llicències, que si eren il·legals, i el total, els van xapar, i després vaig passar a Cadena 13 i a Mataró, a la Riera.

0: i en Jaume Puig, un altre company, que treballava per la zona i coneixia gent d'allà, va dir, coi, anem-hi, va anar en bici en Lligonya, i en Jaume, i quan van tornar van dir, muntem una tele? I vinga, va, van muntar una tele.
1: Carai, doncs fins al dia d'avui, com deies, que Televisió de Mataró s'ha convertit en un referent de la comunicació de proximitat, amb un munt de projectes que, a més, estan doncs, ara recollint els seus fruits amb aquests reconeixements, amb aquests guardons, però de tots els projectes que has pogut liderar i participar, Pep Andreu, en tots aquests anys, amb quin record o amb quin moment especial et quedes? Suposo que en són moltíssims, perquè cada temporada doncs, és diferent a l'anterior i a la que deixem enrere, però en quin moment et quedes el teu pas per la televisió?
0: A veure, ara, diguéssim, amb l'últim, que he disfrutat moltíssim fent, porto anys ara fent cada dia al matí, bueno, ara ja no, fins la setmana passada pràcticament, una entrevista de mitja hora cada dia al matí, fent també a la secció de l'arxiu, recuperant notícies de fa 10, 15, 20, 30, 40 anys i explicant-les, recuperant la notícia, però a més a més contextualitzar-la, explicar-la, com que les he viscut totes i me les sé pràcticament de memòria, puc explicar la notícia, què va passar abans de la notícia i fer l'espoiler del que va passar després, també, no? Per tant, amb això he disfrutat molt. Però si m'he de quedar també en altres èpoques, doncs mira, jo recordo també molt gratament l'etapa que vaig estar molts anys al capdavant del debat que es feia els dimecres a la nit, que era el Pantalla Oberta, que començàvem a quarts d'11 de la nit i acabava, depèn del dia, la una o les dues de la matinada o més enllà. I a més teníem una tertúlia cada dimecres, últim dimecres de mes, en què teníem en Cuyàs, per cert, l'altre dia es va inaugurar el monument que recorda en Manuel Cuyàs, teníem en Toni Segarra, en Jordi Sorinyac, en Josep Manyac, molta altra gent que venien a la tertúlia. La gent, teníem una audiència brutal, la gent trucava per telèfon, era un referent, és a dir, condicionava el que es deia en aquella tertúlia, d'alguna manera la dinàmica de la ciutat i també algunes decisions polítiques. I era brutal, la gent en deia la tertúlia dels savis. Això va ser una expressió que va néixer al carrer, la gent ho va començar a dir, la tertúlia aquella que feu dels savis, no? I això va ser un moment molt maco, també, amb aquest debat. Abans, primer, els portàvem a sopar a tots els convidats al Camineto, al restaurant Camineto de Mataró, de la Rambla, i des d'allà doncs, la feien petar, moltes vegades a coses que no tenien res a veure amb el tema, t'explicava moltes coses que després no es podien explicar. Vaja, és un moment molt maco també aquell. I després, prèviament havia estat fent un magazín també que va tenir molt de ressò, que es deia Barra Lliure, i que cada setmana portàvem un munt de gent a explicar històries, a fer actuacions musicals en un plató petitet, perquè vam començar a fer aquest programa als antics estudis del carrer dels Àlamos, abans d'anar a Can Marfà, i per tant, sí. Però, de fet, et diré que sempre m'ho he passat molt bé. A més, és que he fet tots els papers de l'AUCA que es poden fer en un mitjà de comunicació i en una televisió, des de construir la torre de l'antena que va muntar a la muntanya de Montcabré i van portar una formigonera allà dalt i van construir l'antena, a pintar els estudis, a fer d'operador de càmera, realitzador, tècnic de so, a fer tot el tema que té a veure amb la publicitat, el director, tot, ho he fet de tot.
1: Que bé. Amb tot això que ens estaves explicant ara, hi ha hagut un concepte que és l'arxiu, que tu t'hi has dedicat, de fet, ho hem pogut veure també en pantalla, doncs, aquestes peces o aquests traços que ens has anat oferint, però com ha estat cuidar d'aquest arxiu i, sobretot, també, suposo, deixar un relleu, no? Perquè ara hi haurà algú que s'haurà d'encarregar d'aquesta feina que tu has fet durant molt de temps.
0: Bueno, ara això ja els hi toca, els que estan al capdavant del mitjà, i decidir com es farà i qui ho farà i de quina manera es farà. Però és evident que jo valoro, i crec que el mitjà ho valora, i la direcció del mitjà també, que és un tema d'enorme importància, és que, clar, tenir la història de la ciutat i bona part de la història també de la comarca dels últims 42 anys amb imatges, on es pot veure el canvi urbanístic que ha experimentat a Mataró i bona part de la comarca, la construcció de l'autopista, la construcció del túnel de Parpés, de l'autovia primer, que és, amb la perforació de Parpés, el gran enorme forat que es va fer a la plaça Santana de Mataró per construir el pàrquing subterrani. Quan es va enderrocar, es va fer explotar amb dinamita el pont de l'autopista que arribava fins on ara hi ha la Laia Larquera, la rotonda de l'entrada de Mataró Sud. Allò era un

0: pont, que hi havia un munt d'accidents sempre, i llavors va dinamitar, ho tenim tot gravat. És a dir, tenim com la Via Europa, que és una enorme avinguda envoltada de vivendes, de grans blocs de pisos, allò eren torrents amb canyes i amb cabres pasturant, tot això ho tenim. Tenim molta gent que ha estat important a la ciutat, que malauradament ja no hi són, i els tenim allà també en l'arxiu. És a dir, el valor que té l'arxiu des d'aquest punt de vista històric i per explicar la història de Mataró és enorme, és enorme. I a més, hi ha una cosa, quan tu passes una notícia d'aquesta recuperada de fa 30 o 40 anys, agrada moltíssim els que ho recorden, perquè per edat, ostres, i tant, jo me'n recordo, i també agrada moltíssim els que no ho han viscut, clar, a les noves generacions, perquè això era així, Mataró era així, no?
1: Això és importantíssim. Amb tot aquest temps, ara que comença doncs, aquesta nova etapa, amb quina o quina és la notícia que t'has quedat amb ganes de poder explicar que doncs, no ha estat encara una realitat a Mataró i que t'hauria agradat explicar tu?
0: Home, no sé, hi ha dues notícies que són temes recurrents, que se'n podien fer serials. De fet, ja, si fossin una sèrie de Netflix, ja en portaríem 20 temporades o 30 alguns d'aquests temes, no? Un és el Corte Inglés. El Corte Inglés, que continua havent-hi aquell solar on hi havia la fàbrica de Can Fàbregues, i allà només hi ha males herbes. No? Per tant, home, sí, m'agradaria ser-hi en el moment en què es decideixi finalment allò que passa amb allò. Si aixeca un centre comercial, que jo no crec, o si fa una requalificació urbanística i s'acaben fent moltes altres coses, però això seria, ostres, el capítol final, no? És fantàstic. I després una altra que és una altra que es va arrossegant des de fa moltes dècades, també, que és el de què fem amb la N2, amb la Nacional 2. Continua sent, per molt que s'hagi explicat que ara la pacificació, que si farem això, farem allò, portem 20, 30, 40 anys explicant que farem això, farem això, amb coses aprovades que no s'han arribat a fer mai, tampoc, no? Com el tren orbital,
1: per exemple. Aquesta
0: és una altra, que ja veurem.
1: Exemple.
0: Ja veurem com torna el calaix i d'aquí 10, 15 o 20 anys torna a sortir. Però sí, coses d'aquestes.
1: Ara, fora de micro, et preguntàvem als companys, ens dèiem com encares les primeres santes després de moltíssims anys sense treballar, com encares doncs, aquestes noves rutines fora de la feina?
0: La veritat és que se'm farà estrany, perquè jo les santes, des de que vam muntar la tele, pràcticament les he viscut treballant. I per tant, a comptagotes he anat a algun acte per gaudir-ne com a ciutadà i prou, no? I per tant, se'm farà estrany, perquè igual, no sé, se'm farà molt difícil. Les veuré una mica per la tele, també, perquè per la tele es veuen fantàsticament, ho expliquem tot, i a més a vista de dron i el que convingui. Però, home, també li dic a la meva dona s'ha hagut de menjar les santes moltes vegades soleta, amb el nostre fill quan era petit, doncs hi havia d'anar ella, jo no podia compartir aquestes estones, i ara, doncs home, serà molt maco perquè podrem recuperar estones per viure-les conjuntament, sí.
1: Ara, perdona que et faci una pregunta personal, però tinc entès que la teva dona la vas conèixer també vinculada a la tele. Per tant, la teva vida familiar també té una gran part de Televisió de Mataró.
0: Sí, de fet, si estem junts és perquè ens vam conèixer a la tele, gràcies a la tele. I ara farà, mira, el 29 de juliol farà 36 anys que ens vam casar. I ens vam casar l'últim dia de les Santes, perquè en aquella època, als començaments de la tele, fèiem programació de Santes fins al 28. El 29 no en fèiem, ja tancàvem barraca. I llavors vam pensar que, clar, havíem d'explicar les Santes i ja ens casaríem l'últim dia de les Santes perquè ja no fèiem programació, per tant, no alteràvem la dinàmica de la feina. El que passa que després vam decidir que el 29 també faríem programació de Santes i, per tant, els dos primers anys, o tres, potser anàvem a sopar per celebrar-ho amb la meva dona, però després, a l'últim dia de la Santa, estàvem treballant i acabàvem fent un gran sopar a Camp Margarit amb tot l'equip de la tele i jo, la meva dona, sempre ha sabut que he tingut un amant i aquesta és la tele, només aquesta, la tele. Per tant, la deixava per anar a sopar amb tots els companys i companyes de la tele el 29, que és el dia del nostre aniversari de casament. Però sí, sí, ens vam conèixer a la tele, i tant, i tant.
1: Que bé. Mm. I ara podreu, doncs, celebrar-ho segurament en la data que toca, doncs, aquest aniversari. Pep Andreu, gràcies per haver estat avui amb nosaltres i per compartir també aquesta estona, i esperem seguir-te veient, eh? Ara, d'en endavant, doncs, també que ens vinguis a veure quan tu vulguis, que també és casa teva, això.
0: Doncs moltes gràcies, i ara diré el que moltes vegades diuen els convidats quan fas una entrevista, jo, és de les primeres vegades que em poso a l'altre costat.
1: Fixa't.
0: Ostres, ja està, s'ha fet curt,
1: ja està,
0: això.
1: Ja s'ha fet curt, això. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'informe amb 141 pisos presumptament buits que la regidoria d'habitatge va lliurar la setmana passada als assistents a la taula d'habitatge no era pròpiament el cens d'habitatges buits que s'havien anunciat en el seu moment. Segons ens indiquen fonts municipals, es tracta d'una relació d'habitatges que presenten indicis de desocupació, però ara caldrà fer les comprovacions oportunes i verificar cada cas i també contactar amb els seus propietaris. Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament i que participava a la taula com a responsable d'habitatge del Consell Comarcal, es felicitava que s'hagi fet aquesta feina, però admetia que ara encara quedarà una feina important. També feia notar que finalment la xifra d'habitatges buits quedarà força lluny de les primeres estimacions.
4: Ara ja tenim una xifra, però tenim una xifra en la qual ens falta picar portes i veure que realment aquests habitatges són buits. I després el que s'haurà de fer és veure com ho podem fer perquè aquests habitatges, en comptes estiguin buits, estiguin col·locats en el mercat. És una tasca molt complicada perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi ha diferents casuístiques i també és complexa la situació dels ajuntaments perquè no tenim gaire marge de maniobra. Aquest cens ens servirà per realment incentivar d'alguna manera que aquests habitatges puguin passar a la xarxa d'habitatge lliure de Premià. Ara, falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem, i estàvem fent una sèrie d'especulacions i funcionàvem per dades estadístiques que ens enviava la Generalitat de Catalunya. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico d'habitatges que deia la Generalitat, doncs han sigut molts menys.
3: En relació al pla local d'habitatge que, segons ens ha explicat aquesta passada setmana, Premià en Comú Podem ara es vol actualitzar. Ripollès defensava la necessitat de posar al dia aquest document a tenor de l'evolució que ha fet l'escenari habitacional els últims anys al nostre país. La taula d'habitatge va tenir lloc dijous de la setmana passada.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Som a tocar de Festa Major i més enllà de l'arribada dels Pirates, a Premià de Mar també tenim altres actes que són ja tradició i que es duen a terme els dies previs, com per exemple la Fira Intercultural, que celebra enguany la seva quarta edició. Serà el proper dissabte, 4 de juliol, a partir de les 6 de la tarda a la plaça dels Països Catalans. Una porta oberta a la interculturalitat, a descobrir les diferents nacionalitats que formen part del dia a dia de Premià de Mar i també una oportunitat per conèixer tradicions, música i gastronomia. Astronomia. Avui en parlem a la ràdio amb la Victòria García, membre de la plataforma intercultural. Victòria, benvinguda a la ràdio.
3: Moltes gràcies per aquesta invitació.
2: Només faltaria, és un plaer tenir-vos. També a la Clàudia Resamano. Benvinguda, Clàudia, com estàs?
4: Moltes gràcies, agradecida per aquest espai i emocionada per compartir aquesta activitat que tan important.
2: Quan parlem, Clàudia, de la quarta edició d'aquesta Fira Intercultural, ahir ens fem una idea que s'ha més que consolidat, no? Quan un acte arriba a la quarta edició, és que ja es coneix, ja s'han fet provatures i que pràcticament s'ha fet un nom, no? Com encareu aquesta quarta edició de la Fira?
4: Así es. Comentarles previo que estamos presentes como plataforma desde el 2021. Esta es nuestra cuarta feria, que se ha ido consolidando a través de ferias anteriores. Ha sido un espacio importante para generar interacción e integración principalmente de todas las diferentes, de los diferentes países que formamos parte de esta plataforma.
2: Molt bé. Quants països espereu per aquest dissabte?
3: Seran 10 països. 10 països. Podem aprofitar de la gastronomia. També podrem aprofitar de danses, de música, de diferents coses. I crec que tindrem una tarda, un vespre molt, molt, molt bonic per gaudir, per compartir amb vosaltres i per quan tothom les nostres cultures.
2: Que bo. Perquè ens fem una idea, Victòria, ja ho deia més, sobre l'escenari danses, no? I també a plaça, molta gastronomia,
3: sí,
2: que també la gent espera per descobrir, no? Llavors la gent és quan al·lucina perquè hi ha plats que són molt esperats.
3: Sí, són sorpresa.
2: No podem avançar res encara.
3: No podem avançar res encara, però estem segurs de que estarà molt bé. Estarà molt bé i, a més, podrem comptar amb danses de i música d'Ucrania, per exemple, d'Uruguai també, i moltes altres. Tindrem un cantant veneçolà que també este és un bon moment per col·laborar i fer-li un homenatge a Venezuela, que és un país que està en aquest moment en una situació molt difícil.
2: Dies molt complicats per Venezuela, i tant. Ens sumarem. Ens explicàveu, Victòria, Clàudia, 10 països amb diferents tradicions, danses, cultures. Com es prepara? És a dir, com prepareu els dies previs? Quant de temps tindrà cada país? Què pot fer? Les idees que van sortint? Tot això, com ho gesteu? Com ho prepareu?
3: Estem treballant. Tothom està treballant molt. És molt bonic perquè hi ha moltes voluntaris. Tothom, tots som voluntaris. I és molt bonic perquè tothom vull participar i és una setmana amb molta activitat. Estem preparant tot. El dissabte a la tarda estarem allí treballant, preparant, decorant la plaça també, i crec que tindrem activitats per a tota la família, perquè per als nens també en tindrem activitats.
2: Sí, sí, activitats pels més petits també, que no us els heu deixat, eh? Al final també, si volem ensenyar tota la diversitat que tenim a Premià, Clàudia, és important començar pels més petits també.
4: Claro que sí. Queremos que esta feria sea para toda la familia, entonces vamos a tener una carpa específica para los más pequeños, donde van a poder pintar, dibujar, incluso pintarse las caritas, a través igual de otras voluntarias que van a hacer conocer la esencia de lo que es la plataforma y todos los países que convivimos. vivimos acá en Premia de Mar. Además, vamos a preparar una carta específica para contarles cómo han sido nuestras ferias anteriores. Vamos a compartir fotografías, testimonios e historias de éxito gracias a esta feria que nos ha ayudado bastante a generar esta convivencia con la cultura local.
2: Que bo, ja comenceu a fer un àlbum de records, no?
3: Sí.
2: Fantàstic. Podríem explicar algunes d'aquestes històries d'èxit? És a dir, justament us anava a preguntar, des del 21 que ens explicava la Clàudia, que hi ha aquesta plataforma intercultural, com ha evolucionat, de què ha servit i sobretot també si hi ha altres cultures que van trucant a la porta per dir, escolteu, que nosaltres també estem aquí a premiar. Com esteu vivint tota aquesta evolució?
3: Yo creo que ha sido muy bonito, perdón, ha sido muy bonito porque también se han sumado otras asociaciones que se ha dado apoyo de las unas a las otras. Entonces yo creo que se va sumando. Y también la posibilidad de participar en fiestas específicas de diferentes países, como la de México, como el Día de los Muertos de México, por ejemplo. También con el carnaval, que se hicieron actividades, por ejemplo, con Brasil. O sea, se ha apoyado a Gambia, a Senegal, diferentes actividades que van sumando y que no es solamente esta feria que reúne a todos los otros países, sino que se van sumando diferentes acontecimientos y eventos durante el año.
2: Es tracta de posar dies assenyalats al calendari, sí, i anar fent el calendari més gran cada, sí, vegada, no? Que puguem explicar dies especials per a altres cultures, no?
3: Sí, exactament. Jo crec que és molt bonic perquè somos muchos los inmigrantes que vivimos en Premia. Y Premia nos ha abierto las puertas y entonces también compartir nuestra cultura con la otra gente, pues da la posibilidad de conocernos y de encontrar las riquezas que hay de cada país.
2: Uh-huh. També parla bé d'aquesta integració, és a dir, que al final ja no només va d'integrar-te tu com a individu o en societat, sinó que la resta també, d'una banda, t'obri les portes i vulgui conèixer amb aquest punt de curiositat, no?
3: Clar.
2: No sé si també trobeu que des de Premià de Mar, i sent ja la quarta edició, també hem guanyat una obertura de mires, una obertura mental.
3: I volem donar-li un agraïment molt especial a l'Ajuntament, perquè sense la seva autorització i ajuda, això no seria possible. Uh-huh. I la veritat, a la regidora de Cultura, a l'alcalde, al cap de Cultura també, i a la part tècnica que a la ràdio. Sense vosaltres seria impossible.
2: Que bé. Clàudia, què volies afegir?
4: Mira, és importante lo que nos mencionas. No solamente queremos estar como culturas viviendo en Premia de Mar, sino integrarnos y construir esta comunidad de manera conjunta. Estas actividades múltiples que se han realizado las hemos enfocado principalmente a fechas emblemáticas para sumarnos y crear un nuevo uso y costumbre desde la plataforma, respetando siempre, obviamente, nuestros países de origen.
2: Uh-huh. Al final també parla de vosaltres, que també formeu part del teixit social i cultural premianenc, no? Com ha sigut el procés d'adaptació, és a dir, a la cultura d'aquí, al revés, no? És a dir, primer nosaltres, gràcies a aquesta plataforma intercultural, coneixem també aquesta diversitat que tenim a Premià, però també vosaltres, com a individus, com a persones, al final també heu de formar part de la vida social d'aquí, no? Com ha anat aquest procés d'adaptació també? Perquè pel que sé, també formeu part de grups socials, no?
3: Sí. Para mí ha sido muy bonito porque tú sabes, yo soy artista y ahora precisamente estoy trabajando, soy voluntaria al Consell Senior del Centre Cívic y dono clases de pintura y eso ha sido una actividad muy bonita que me ha obert muchas puertas. También estoy aprendiendo català.
2: Y muy bien, por cierto.
3: Estoy aprendiendo català y realmente ahora es la primera vez que faig això de parlar a la ràdio en català. Tinc una mica de por, normal, però crec que és l'única manera d'aprendre. O sea, i també he cantat amb el cor de l'amistat i això també és molt bonic perquè a mi m'agrada molt la cultura i aquesta és la meva vida i trobar activitats de cultura em sembla molt bé.
2: Justament, no? És com portar la responsabilitat individual, però és veritat que, com deia la Clàudia, aprofitem dies claus al calendari per ensenyar, per mostrar en societat més global, però llavors en cada dia a dia, no? Amb aquesta petita aportació de la Victòria en diferents aspectes o àmbits de la vida social, també hi ha aquesta obertura, no? Perquè
3: sí,
2: al final
3: clar,
2: es parla
3: clar,
2: molt
3: clar.
2: També en l'àmbit íntim, no? Per, sí. Per dir-ho d'alguna manera.
3: Sí, sí. Uh-huh. Quan jo vaig arribar a Barcelona i després vaig venir acá, però jo no vull, jo no vull partir, o sea, jo amo Premià, realment estimo molt Premià.
2: Que bé. Clàudia, com ho has viscut tu?
4: Mira, para mí llegar a España en sí ha sido un desafío grande, pero el estar en Premià de Mar y en toda España hace 5 meses, que es poco, me ha ayudado a conocer muchas culturas, nuevas visiones, y la plataforma en sí ha sido este espacio para ayudarme a conocer, a integrarme e tener interacción con muchas personas.
2: Cabo.
4: Desde la esencia que tengo como persona, me gusta el apoyar a otras personas y el hecho de que seamos migrantes y generemos estos espacios de aprendizaje es una oportunidad.
2: Al final també és un espai de, de coneixement, no? D'interrelació, de motivació fins i tot, perquè, per exemple, la Clàudia podia pensar si la Victòria s'estudia en català i el parla tan bé, jo per què no? No? És a dir, al final també hi ha una motivació entre vosaltres de persones que han fet un pas endavant molt important, amb molta valentia a la seva vida per afrontar un repte majúscul, i està molt bé també que aquesta plataforma us doni suport, no? Entre vosaltres.
3: Sí, sí, la veritat que sí, sí, sí, acompanyament, realment, és molt important. Sí.
4: Y en los espacios que tenemos de coordinación, se habla en catalán precisamente para que podamos los nuevos, las nuevas, familiarizarnos y entender con mayor facilidad.
2: Que bé, fantàstic. Doncs ho celebrem i convidem tothom a aquesta festa de la interculturalitat, aquesta fira del proper 4 de juliol, aquest dissabte, a partir de les 6 a la plaça dels Països Catalans, on hi haurà balls, músiques, bon menjar, bones begudes, festes també pels més petits de la casa, per activitats infantils, així que esperem que sigui un èxit, que tingueu moltíssima sort, i gràcies també per venir a la ràdio i explicar-nos amb aquests reptes que teniu per endavant tot el que va sorgint i aquesta quarta edició d'aquesta fira de la plataforma.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. O sea, esperem a tothom a la plaça dels Països Catalans el dissabte, el 4 de juliol. Crec que tindrem una tarda molt bonic, un vespre molt bonic.
2: Victòria, Clàudia, gràcies. Fins la propera.
3: A tu.
4: Moltes gràcies. Sí, los esperamos este sábado.
0: Antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els últims aldarulls al barri de Cerdanyola, però sobretot la recurrència de desnonaments a la ciutat, amb totes les derivades socials associades, han fet que una vintena d'entitats socials a Mataró, entre les quals hi ha associacions de veïns o sindicats, hagin signat i fet públic un manifest en què exigeixen a l'administració que aturi tots els desnonaments que hi hagi programats i que deixi d'abordar la problemàtica de l'habitatge des d'una perspectiva exclusivament policial. N'informava TV Mataró, que assenyala que entre les entitats sotassignants hi ha associacions de veïns dels barris de Rocafonda o del Pla d'en Boet, el Sindicat de l'Habitatge de Mataró, la CGT i fins i tot l'AFA de l'Escola Rocafonda. Aquests col·lectius consideren inacceptable que el debat públic s'hagi centrat en els disturbis i afirmen que amb això es desvia l'atenció del veritable problema, que és l'emergència habitacional. El manifest assenyala específicament l'Ajuntament de Mataró i el PSC, a qui s'acusa d'haver prioritzat el control, la vigilància i els dispositius policials per davant de qualsevol altra estratègia per protegir el dret a l'habitatge. Les entitats recorden que a Mataró es du a terme de mitjana un desnonament cada dia i que barris com el de Cerdanyola arrosseguen des de fa dècades situacions de pobresa i desigualtat i desmantellament de serveis i equipaments públics, un còctel tot plegat que fa que sigui no només lògic, sinó previsible el malestar social.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura, que se celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol, un esdeveniment de referència a escala mundial, organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes, que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Abans del Congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny, edificis d'especial rellevància i es visita, entre altres, l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos i la prevenció dels residus de la primera fase del qual s'espera tenir enllestida a finals d'aquest any. El Parc Circular Mataró-Maresme és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat, control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs d'energies renovables. I des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. Per fer-lo també s'han emprat tècniques de construcció en sec que permeten reduir el consum d'aigua, escurçar els terminis d'execució o minimitzar la generació de residus. Juntament amb el Parc Circular, les visites guiades que es fan aquests dies passaran també per llocs com la presó panòptica de Mataró, el centre de no turisme Alta Lella o la biblioteca Enric Miralles de Palafolls.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: La candidatura al Pla de Barris és el tema principal de l'últim número de la revista municipal Vila Primília i s'hi concreten els projectes més destacats que ara es presentaran a la convocatòria d'ajuts. Fins ara, les explicacions que s'havien donat des de l'Ajuntament parlaven d'intervencions inscrites en la triple vocació del programa urbanística, sostenible i sociocomunitària, però no se n'havien donat detalls. En matèria estrictament urbanística, es destaca la pacificació del carrer de la plaça amb renovació de paviments, serveis i enllumenat, i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica i canvi climàtic, es planteja la transformació en refugis climàtics de la plaça Mercè Rodoreda, on es vol fer, com s'ha fet a Salvador Moragues, una altra coberta fotovoltaica. Altres places, Ernest Lluch, plaça dels Avis o Sagrada Família, es volen renaturalitzar i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat. En aquest capítol, el Vila Primília també inclou un projecte de rehabilitació de l'escola Sant Cristòfol. L'altra gran pota té a veure amb l'àmbit sociocomunitari. En aquest àmbit s'assenyalen projectes com programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Satisfacció plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç d'aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. Avui el regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment en la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans, que aquest cop, per primera vegada, aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs, tant divendres com dissabte, però també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
2: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets. Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan.
1: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte. El PSC de Premià de Mar ha reforçat per mitjà d'un vídeo a xarxes la seva exigència a l'equip de govern que prengui mesures immediates per posar remei a la problemàtica dels contenidors. Els socialistes emplacen el govern a obrir els contenidors immediatament, qualifiquen la situació d'insostenible i alerten que amb la calor el problema s'agreujarà. I també denuncien que actualment hi hagi, diuen, la meitat dels contenidors que ja estan oberts per problemes de funcionament, cosa que, segons aquest partit, fa impossible repercutir d'una manera fiable la separació de residus en la taxa variable de la brossa. Escoltem la portaveu socialista al ple, Luz Cànovas.
3: Els premianenques i premianencs ja estem farts, inacció total i manca de lideratge en la presa de decisions sobre un sistema que queda més de demostrat després de dos anys que no funciona. Un estiu més amb pudors, amb olors, amb manca de salubritat, amb milles de contenidors on en algunes els contenidors estan oberts, d'altres tancats. Com està calculant-se aquesta taxa variable? Que s'obrin ja els contenidors. No podem tenir això durant tot l'estiu.
1: El mateix regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, respon per escrit a la publicació i carrega fort contra els socialistes. Els fa notar d'entrada que a l'illa de contenidors on han gravat les imatges no s'havia retirat la brossa perquè les obres de Jacint Verdaguer havien impedit que hi arribés el camió. I tot seguit, Ripollès recorda al PSC la seva responsabilitat directa en la tria de contenidors i en el format del sistema de recollida, ja que, segons explica, tot plegat es va decidir l'any 2021 amb el PSC al govern. 380 dorsals venuts per la sempremada d'ahir i encara més participants a la paella popular. Són les primeres xifres que han transcendit de la sempremada 2026, la caminada solidària que organitza l'entitat Semprem per recaptar diners que li serveixin per continuar els seus projectes al poble de Sant Undín, a Gàmbia. Novament, la convocatòria proposava un circuit des de la plaça Mercè Rodoreda fins a l'Alió, passant per diversos espais del nucli antic, i durant el trajecte es feien petits espectacles, en molts casos interactius. Pel que ens expliquen, van patir alguns problemes amb l'altaveu que s'utilitzava durant la ruta, i això va alentir notablement la marxa. Però l'entitat assegura que això no va restar gens d'entusiasme als participants, als quals donen sentidament les gràcies, i especialment donada la calor que feia ahir. L'agraïment el fan avinent també a voluntaris i entitats que van preferir sumar-se a la iniciativa abans que anar a la platja. Ja tenim nom per al vaixell insígnia del desembarcament pirata, Manel Ferrer.
4: Després de 30 anys, el vaixell dels pirates ja té nom. La mitja lluna és la denominació escollida pels premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Amistat. L'elecció s'ha decidit després de diverses votacions a les xarxes socials amb un final molt ajustat entre les propostes Sang i Foc i La mitja lluna. Segons l'organització, al voltant de 200 persones han participat en cadascuna de les votacions, compartint les enquestes i escollint el nom que més els agradava. La presidenta de Pirates i Premianencs, Maria Muñoz, ha celebrat la bona resposta de la ciutadania i ha destacat que, finalment, el vaixell ja té una identitat pròpia després de 3 dècades.
5: I la iniciativa ha funcionat molt bé, veient els stories, votant, compartint-ho amb els seus companys i companyes perquè votessin el nom que a ells els hi agradava, i estem molt contents de que hagi sigut una cosa participativa, que ja per fi tinguem nom després de 30 anys.
4: Com dèiem, l'anunci es va fer durant l'acte de presentació de la Festa Major, en què també es va donar a conèixer la programació d'enguany, que inclou més d'un centenar d'activitats.
1: Tanquem amb el temps. Continuem amb la mateixa tònica de sol i calor intensa. Avui mínima de 26 graus i màxima de 30. Demà la màxima podria baixar un trist grauet.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
8: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
9: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
10: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
3: Els estudiants de l'Institut Premià de Mar han tornat a excel·lir en els resultats de les proves de la selectivitat que es van fer fa dues setmanes. Segons ens ha traslladat el director del centre, Salva Redon, han aprovat el 96,5% dels estudiants que s'hi presentaven, 82 de 85, i ho han fet amb una nota d'accés, nota mitjana global dels aptes de 7,37, en tots dos casos lleugerament per sobre de les mitjanes catalanes. Escoltem Redon, que parla d'un orgull per al centre i per Premià de Mar.
4: Un any més ens hem de felicitar, ens felicitem des del centre, però ens hauríem de felicitar des del municipi, des del conjunt de premianencs i premianenques, perquè els resultats han estat exitosos. La mitjana d'aprovats de l'IPM és d'un 96,5, a Catalunya és un 95,7, per tant, ens movem un punt per sobre de la mitjana de Catalunya, com és habitual. La nota d'accés és d'un 7,37 a l'IPM, a Catalunya és un 7,17. Igual passaria amb les notes mitjanes generals dels aprovats, que ens movem també per sobre de la mitjana de Catalunya. Aquí caldria afilar més prim per matèries i anar comparant amb la resta de Catalunya o amb el conjunt de Catalunya. No hem tingut temps de mirar-ho, però vaja, els resultats globals són força bons i ratifiquen el que és habitual en aquest centre i en aquest municipi, i és que els nostres alumnes rendeixen una mica per sobre de la mitjana de Catalunya, motiu d'orgull, crec jo, per a tothom.
3: Les proves es van fer concretament els dies 9, 10 i 11 de juny i els estudiants premianencs les van fer al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: I un cop més hem de parlar amb els companys i les companyes de l'Oficina de Català de Premià de Mar i per això rebem i saludem de nou a l'Anna Roig. Com estàs? Benvinguda a la ràdio.
1: Hola, bon dia. Benvinguda i a més molt fresqueta. Aquí s'està molt bé.
0: S'està molt bé, és veritat que s'està molt bé. Hem de cercar també aquests refugis climàtics, sí, i cercar una mica també l'ombra quan hem d'anar pel carrer i no hi ha doncs, més remei que anar pel carrer. Primer de tot, Anna, et preguntem com heu acabat aquest curs, entenem curs com a curs regular, com a curs escolar, no podríem dir-ho. Quina valoració en feu d'aquest curs que acabem?
1: Mira, precisament avui els alumnes, crec que des de les 7 del matí, estan rebent els resultats per correu electrònic, perquè la setmana passada van fer les proves, sobretot els que s'examinen el que en diem els cursos homologats, que és el que donen el certificat oficial. Aquí Premià doncs es feia un bàsic 3, que dona el certificat de nivell A2, es feia l'elemental 3, que dona el certificat de nivell B1, es feia

0: que l'ensenyament és com una mena de tracte, no?, entre el docent, per un costat, i els que estan a l'altre costat.
1: D'acord.
0: I els alumnes, vull dir, tots hem de donar de la nostra part. Per tant, si hem tancat aquest curs, ara ens toca omplir informes, etc, etc. La setmana que ve rebran el certificat, també el seu correu, perquè ara tot va tan modern, i comencem el que fem els cursos intensius d'estiu. Els cursos intensius d'estiu, que realment són intensius, són de 45 hores, 3 hores i mitja, de dilluns a dijous, i només els fem dels nivells inicial, el bàsic 1 i el bàsic 2. Ben bé per aquelles persones que a vegades durant l'any no tenen temps o que volen concentrar l'aprenentatge. Aquí, Premià de Mar, fem el bàsic 1, i a Premià de Dalt, jo sempre parlo també de Premià de Dalt, perquè és que...
1: Esteu gairebé junts, units.
0: Sí, la gent, a vegades, segons on viu, de Premià de Mar, diuen, ah, si em queda molt a prop,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: I a Premià de Mar es fa un bàsic 2. El bàsic 1 d'aquí es fa als matins, i hem de dir que aquest any es fa al centre cívic, perquè l'edifici que compartim, Escola d'Adults i Oficina de Català, estan fent obres, ens posen terra nou, cosa
1: molt
0: que
1: bé.
0: També ens fa molta il·lusió, que l'Ajuntament cada cop hi treballa més i cada cop és més habitable i més bonic. Per tant, l'edifici no
1: està operatiu
0: no
1: durant
0: està operatiu,
1: un temps.
0: Exacte, i el curs intensiu es fa al centre cívic, doncs que també l'Ajuntament ens cedeix una aula amb aire condicionat, que és tan important.
1: Que bé.
0: Perquè el curs es fa del 2 al 23 de juliol. Per tant, necessitem aula amb aire condicionat, sí o sí.
1: Molt bé. I com estan anant les inscripcions ara mateix, a dia d'avui?
0: Mira, les inscripcions encara no han començat. Comencen, es faran el 30, que si no m'equivoco és dimarts que ve, el 30 i l'1 de juliol. El 30 de juny i 1 de juliol es fan ja al centre cívic, al carrer Esperança 19, on d'aquí uns dies anirem a comprar les samarretes i les cases dels pirates, i es fan de 2:15 a 1 i de 4:45 a 8. Tot i així, recordo que les inscripcions també es poden fer en línia a la pàgina del Consorci General, cpnl.cat. Primer us heu de donar d'alta, fins i tot tenen el 012 per preguntar si tenen dubtes, i si no, el que vinguin doncs, el 30 de juny i 1 de juliol a fer la inscripció al mateix lloc on farem el curs. Per tant, així la gent ja se situarà.
1: Molt bé. Com es fa, Anna, aquesta condensació de contingut en aquest intensiu? Perquè, clar, molta gent pensarà, home, déu-n'hi-do, tot el que haig d'aprendre en aquestes setmanetes.
0: Sí. De fet, està molt orientat aquella gent que després al carrer pot practicar el que ha après. Això és important.
1: És perquè... complementari, no?, a la pràctica del català,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, però també és complementari. A vegades hi ha gent que diu, acabo d'arribar, i que té una capacitat per absorbir, perquè una mica el bàsic 1 és el primer contacte amb la llengua, ara us ho explicaré, que ara hem tret un previ, però el bàsic 1 és un primer contacte amb la llengua i depèn una mica, a vegades, de la llengua primera que tinguis. Per exemple, qui ve, doncs, de l'Amèrica Llatina, o qui és francès, no? Llengües romàniques, o qui és portuguès, llengües romàniques, ho tindrà més fàcil que qui ve, per exemple, jo què sé, de l'anglès o del rus.
1: D'acord.
0: No? Però sí que són classes que poden ser molt espesses, però jo penso que els docents, els tècnics del Consorci, en tenim els dits pelats, que es diu, la mà trencada o com vulguis dir, i fem que les classes siguin amenes. Però sí, s'ha de dir que és com una condensació que després has d'anar païnt a poc a poc. Però jo animo qui tingui ganes d'aprendre, de dir, va, doncs ja faig un bàsic 1, o qui ha fet un bàsic 1 i diu, doncs aquest estiu vull fer el bàsic 2 perquè al setembre ja vull començar el bàsic 3. Perquè si no, a vegades, què passa? L'estiu són 2 mesos
1: clar.
0: I mig. I ens n'oblidem molt. Estem parlant de nivells molt bàsics que comencem a aprendre. El resultat és bo. El resultat és bo. Jo penso que sí, però que sàpiguen això, que és treballar. És treballar. S'ha de
1: treballar. S'ha de treballar i tenir ganes, sobretot.
0: Sí, jo penso que... jo diria que gairebé un 70% és actitud en l'aprenentatge de la llengua, no?
1: Molt bé.
0: No aptitud, sinó actitud.
1: Actitud. Molt bé, perfecte.
0: Sí, sí.
1: Em deies que hi ha un previ, no?, que heu fet un nivell previ.
0: Sí, de fet, ja hi era, però no estava establert des de la Direcció General. Tots aquests nivells no ens els hem inventat els catalans. Són del marc comú europeu de referència de les llengües. Quan tu vas a fer anglès, vas a fer francès o vas a fer rus, no? Els continguts, cadascú amb la seva llengua, són els mateixos. Llavors, n'hi havia un que nosaltres abans en dèiem inicial, doncs ara és l'A1, el nivell A1, que és per el primer contacte, fins i tot gent poc escolaritzada amb lectoescriptura, que fins ara no tenia, fins i tot no tenia ni el certificat oficial. I ara, des de la Direcció General de Política Lingüística, ja té un certificat oficial, per tant, el Consorci també farem cursos a partir del setembre. I això també és important

0: perquè cada vegada es veu més que segons quins llocs de treball potser només has d'entendre el que són les ordres bàsiques. Uh-huh. I aleshores també és important que la gent pugui doncs, aprendre'l, acreditar-ho i accedir a aquell lloc de treball on es demana el nivell que tu necessites.
1: Molt bé, molt bé. Doncs sí. Importantíssim, sobretot el que ens deies, Anna, d'anar-ho adaptant també a les necessitats de les persones,
0: exacte,
1: no? Que al final
0: sí.
1: Parlar un idioma, una llengua, és fonamental per això, per treballar, per estudiar i per relacionar-te amb la resta de la població.
0: No? I tornem a insistir a la part que ens toca als catalanoparlants. Uh-huh. No canviem de llengua encara que la persona tu pressuposis.
1: Molt bé.
0: Que, com que està racialitzada, per exemple, no sabrà català. Uh-huh. Parleu català, que us endureu més d'una sorpresa. Aleshores, al setembre ja tornarem, en tornareu a convidar, m'imagino, per parlar dels nous cursos que ja començarem, dos dies a la setmana, que ja serà això, al setembre.
1: Molt bé. Però quines novetats hi haurà una mica al setembre, també, o com ho teniu pensat, el proper curs?
0: Al setembre tornarem a oferir entre els dos premiats tots els nivells. Això és molt important, no? Uh-huh. Tot aquest impuls que dèiem al setembre, que ha tingut el Consorci, doncs s'està notant en poder oferir tots els nivells. Això és important perquè poques persones es queden sense el seu nivell. Clar. Per exemple, de bàsics n'hem ofert fins a 6. Uh-huh. I aleshores això és important perquè molta gent ha passat. Continuem oferint les parelles lingüístiques. Aquest any hem fet una qüestió nova en el nivell elemental. Passa que no hem tingut temps de venir a presentar-ho, però que ha estat molt bé, que és, així com el bàsic 3, fem allò de les pràctiques lingüístiques en els comerços, uh-huh, que és anar a preguntar, al nivell elemental el que hem fet és que siguin les entitats les protagonistes.
1: Ah, molt bé.
0: I el primer trimestre els alumnes es van dedicar a veure quines entitats hi havia al poble, a vegades són de Premià i a vegades uh-huh són dels voltants. El segon trimestre van venir entitats a classe a explicar el patronat, el de bòlit, la cooperativa... no me'n vull deixar cap perquè n'hi havia 5 o 6, eh? Però perdoneu-me, és que no és el meu curs. I el tercer trimestre van anar els amics de la sardana, uh-huh, van anar els alumnes a una sessió o de sardana, o del de bòlit, uh-huh, o de la cooperativa, per conèixer, per interaccionar, per fins i tot acabar fent-s'hi... No? Fent-se socis.
1: Ah, molt bé.
0: I això és una mica el que en diem l'ús social de la llengua, no? Perquè el que volem no és només que la gent tingui un certificat, uh-huh, pels llocs de treball, que és evident que molta gent ve amb aquest objectiu, però si tu aconsegueixes que al final d'aquell curs la persona digui avui que jo he donat les notes del seu, és que, mira, estic content perquè no només tinc el certificat, sinó perquè ara parlo català amb tothom, em dirigeixo en català per escrit, això és el que ens interessa, no? Promoure l'ús social de la llengua. I des d'aquí doncs, volem agrair als establiments, a les entitats, tot aquest gran suport que ens donen i que anirem exigint-ne més perquè la resposta sempre és molt bona.
1: Clar que sí. Anna, ens parlaves al principi i ens deies que han anat molt bé aquestes notes perquè tots els alumnes han fet un bon esforç i han treballat molt bé. En percentatge d'aprovats, on estaríem? Gairebé apropant-nos al 100% a l'excel·lència o no?
0: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, que entre el 95 i el 100% uh-huh sí, perquè penso que sí, que els alumnes... és que s'ho treballen molt i els grups... pensa que també és un ensenyament, que a vegades fins i tot hi ha gent que ens diu és que feu poca ortografia. Uh-huh. Perquè abans teníem la sensació que aprendre llengua era fer dictats,
1: sí,
0: no? Fer dictats i fer redaccions sobre la primavera i les vacances. Uh-huh. I aquest aprenentatge, segurament els que hem tingut fills escolars ja veiem que ja no és així.
1: Clar.
0: I més en el món adult. En el món adult el que ens interessa no és fer una redacció sobre les vacances, és dir, en el teu barri hi ha problemes amb els gossos dels veïns i tu vols escriure una carta al regidor, no? Uh-huh. Aquests textos reals i versemblants que t'han de servir a la vida. No? I aquesta és la intenció dels cursos de català, no? I després, que potser sí que a vegades encara ens equivoquem mm-hmm amb accents, però tenim totes unes eines
1: clar
0: que també ens ajuden molt, no? Mm-hmm. Però a parlar ningú et pot ajudar.
1: És veritat, que això ho has de fer tu.
0: Jo sempre ho dic, no? És que jo vull aprendre a escriure bé. Primer, aprèn a parlar. Perquè tu pots aprendre a accentuar, sempre poso el mateix exemple, tu pots aprendre a accentuar a casa amb les... per internet, mm-hmm, itineraris d'aprenentatge, la gramàtica... Però aprendre a parlar a fer tot un diàleg, tu sol...
1: Clar, encara algú que et doni la rèplica, et, eh?
0: Una rèplica, i no s'hi val dir la intel·ligència artificial. No, no, no em feu cas, que hem fet provatures i encara no, encara no. De moment una persona amb qui hi hagi doncs, l'emoció que hi ha quan es parla, també, no?
1: Molt bé. Doncs, Anna, moltes gràcies per acompanyar-nos. Bon estiu, quan acabis tota aquesta feina que encara teniu per endavant,
0: sí,
1: i ens tornem a veure i a escoltar a partir del setembre.
0: Perfecte,
1: que vagi
0: moltes
1: molt
0: gràcies,
1: bé.
0: Bon
1: fins
0: estiu. Gràcies.
2: Antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Soy más feliz porque yo pude encontrarte. Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver, es tuya esta canción. Recuérdame.
1: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: La confiança expressada per l'equip de govern respecte a l'acabament a temps de l'escola Bressol als Corriols continua generant inquietud entre els grups de l'oposició. Dimarts era Crida Premianenca qui, com havien fet ja els grups de Ciutadans o En Comú Podem, aconsellava a l'equip de govern que contempli alguna solució alternativa per si un imprevist impedeix complir els terminis i tenir el centre operatiu l'1 de setembre. El regidor Pere Ramoneda recordava revesos recents en matèria d'obres, com ara la reforma del carrer Girona o el cas de Can Manent, i fins i tot deia que en aquests casos no era tan important tenir un pla B com ho és en el cas d'una escola bressol.
5: Sense anar gaire més lluny, recordar-te que també el carrer Girona fa anys enrere també va tenir problemes i van tenir que aturar les obres. A Can Manent ha sigut etern. Les instal·lacions d'Unió 40, què t'haig d'explicar que no ho sapigueu? Doncs no sé, amb totes aquestes actuacions que et deia ara, potser tampoc calia un pla B, però amb una instal·lació com aquesta de l'escola Bressol potser sí que hauríem de pensar, com a mínim pensar, imaginar-nos a veure què podria passar, que podria ser que durant tot el mes d'agost, ja sabem tots com funciona tot això de les obres, i més en un mes d'agost, que no arribéssim.
4: El 25 de juny ha estat l'últim dia de matriculacions a les 187 famílies que s'han preinscrit a les escoles Bressol municipals, els Gafarrons i els Corriols, dues escoles que en total ofereixen pel curs vinent 188 places.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui parlem amb la Coixinera, amb la banda de sobres coneguda, que posa en valor la música tradicional catalana i que celebra, atenció, 25 anys. A més, celebren aquest aniversari amb nou disc. Avui, a Premià Mèdia, venen a presentar-nos el seu darrer treball, que és Quanta Ballera. Una proposta artística que parteix del Sarau, eh? A Premià de Mar, coneguts també per formar part del Rebombori, però també a molts municipis catalans per reivindicar la força de la cultura popular i el ball d'arrel. Dani Álvarez, benvingut a la ràdio, benvingut a casa teva. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Celebrar 25 anys, déu-n'hi-do quina fita, no? No deu ser fàcil mirar enrere, no? Ha passat de tot, segurament, al llarg d'aquest camí, i s'acostumen a celebrar amb recopilatoris d'èxits, no? Vosaltres, i tot el contrari, anem a fer un disc nou, 14 cançons noves, i a partir d'aquí a fer-la rodar.
2: Doncs sí, la veritat és que el 21 vam treure un disc que tenia un format diferent, un format més de concert, i des del 21, que el vam gaudir durant 2 o 3 anys, no? Doncs que anàvem trobant material i teníem ganes de presentar-lo. Llavors, a l'hora de plantejar aquests 25 anys, més que fer un recopilatori, teníem ganes de fer una nova proposta, també per ensenyar tot el que al llarg d'aquests anys hem anat acumulant com a grup. I bé, venim amb 14 temes, que normalment els discos de la Coixinera en tenen 11 o 12, vull dir que hi encara hi ha un parell de temes més que els haguéssim pogut gravar i ens han quedat amb aquí a la recàmera. Per tant, que sí, venim amb material nou.
1: Que bo. Aquest Quanta Ballera, Dani, neix d'un recull de melodies i cançons tradicionals de Mataró, també de Catalunya. Com ha anat el procés? És a dir, com agafeu tota aquesta documentació? Quant de temps hi esteu? I, a més, la pregunta més important per fer música, que és com, després, com es tradueix tot això en una cançó?
2: Val, doncs, mira, per una banda, bueno, nosaltres, veníem del Tenim i Tindrem, que era un disc diferent, no?, com deia abans, i teníem ganes de tornar al Ball de Plaça i reivindicar-lo, no? I, per tant, reivindicar el que serien els gèneres propis nostres, de ball, els que bueno, ens toquen aquí a Catalunya, els que de manera espontània pots veure en diferents festes majors. I d'entrada, doncs, vam haver de començar a seleccionar un repertori en funció d'aquests gèneres. Per altra banda, també al llarg de tots aquests anys hem anat, sobretot de les fonts que hem anat, doncs anar traient melodies. Per una banda, hi ha totes les cançons de Mataró, que es va recopilar l'obra del cançoner popular, la Sara Llorenç, el cançoner de Pineda, doncs també ja havia fet a principis de, bueno, cap al 1920 i així, també havia recollit tota una sèrie de temes. Més o menys són 3 o 4 fonts, no?, tota la feina que va fer l'obra del cançoner popular, que va recollir melodies d'antic Flabiolaires, i de tot aquest repertori, ja sempre quan el vaig revisant, n'hi ha una que dius, ostres, aquesta aquí l'atenció li poses com un gomet, no?, i queda allà. I la veritat és que a l'hora de fer la tria, doncs ens ha sigut fàcil perquè ja hi havia molts temes que li teníem ganes, potser de feia molt de temps, o algun que fins i tot, doncs havíem remirat amb el grup que havíem tingut anteriorment a la Coixinera, no?, i que sempre havia quedat allà i dèiem, hòstia, aquest l'hauríem de recuperar perquè és un tema molt potent i amb clau Coixinera li podem donar la volta i pot ser molt xulo. Bueno, anava a dir, justament pensava que és aquest que sonava ara, però no, però per una banda hi havia tot això i per altra banda, doncs, bueno, l'últim any i mig, doncs jo personalment he tornat a escriure temes propis que feia uns quants anys que no em feia, si no era per encàrrec, i doncs la meitat del disc podríem dir que és meu i l'altra meitat doncs són temes això de tradició.
1: Passar-ho clar, a lletres memorables, que siguin fàcils, que siguin cantables, que la plaça de cop i volta s'encengui, no? També té la seva gràcia, no?
2: Bueno, per una banda, sí, per una banda hi ha de les cançons, també has de triar temes que més o menys puguin ser vigents avui, no? I clar, un tema de recollit el 1930, doncs probablement que quedi desfassat en els discursos d'avui dia, no? Però que a sobre pugui tenir aquest punt festiu per la melodia o per la història que explica, doncs això és un repte, però bueno, jo penso que la selecció que hem fet ha estat una selecció fàcil, i que estan al servei del disc i del que podem oferir a la plaça.
1: Quanta ballera, el nou treball de la Coixinera, un disc que comença així.

0: A la Torre Xica, així engega aquest disc, Dani. Quan recupereu una peça popular, on hi ha el límit entre preservar-la i transformar-la en excés? Com feu aquest equilibri?
1: Per nosaltres, sobretot, penso que el ser una proposta de ball ha d'encaixar amb el que passa a la gent que balla, doncs no tingui a veure amb el que haurien de fer i que no es modifiqui, per una banda. Llavors, a partir d'aquí, si això es preserva, si això és així, jo crec que hi entra una mica tot, no? Nosaltres és veritat que a la que tenim un tema, on vam estar gravant a casa amb Pau Vinyoles, al seu estudi, Esplugues de Llobregat, i ell deia, hòstia, és que tu sents aquest disco i no cal que t'expliquin que... O sigui, teniu un so que l'heu constituït, l'heu creat al llarg de tots aquests 25 anys i tu sents allò i saps que allò és coixinera. I llavors una mica també venim marcats per això, no? Uns canvis de ritme a la base, una guitarra elèctrica contundent, una bateria contundent... I llavors, bueno, no sé, nosaltres no ens posem un límit. El límit és que el que passa pugui ser de veritat a la plaça, que no sigui una cosa que se'n vagi molt, no? I també amb els tempos. I a partir d'aquí, doncs, via lliure.
0: Que bo. I aquest conviure també, no?, d'instruments d'arrel clàssica amb aquesta evolució també musical, aquest toc de rock, aquest toc de folk, vull dir que ja sona coixinera, no?
1: Nosaltres ho vivim amb molta naturalitat, no? De vegades les gralles o la gralla de tarota fent secció de vents, no? Secció de vents com si fos una trompeta, un trombó, un saxo, no? A vegades... Bueno, portant les melodies, a vegades barrejant la guitarra elèctrica, fent una melodia amb distorsió, però amb un altre instrument tradicional. Nosaltres ho hem viscut sempre amb molta naturalitat i ens agrada aquesta barreja, i de fet és la que potenciem.
0: Aquesta és la pregunta de les més importants, Dani. Quin és el secret de l'eterna joventut? Perquè porteu 25 anys fent-nos ballar a totes les places i encara teniu corda per estona.
1: Sí, tenim corda per estona, i bueno, per dos motius. Una, perquè entre nosaltres ens entenem i hi ha feeling i hi ha bon rotllo. Bueno, saps allò, amb una parella, aquella química entre nosaltres hi és sobretot, més, i mira que ha anat passant gent, que per diferents circumstàncies ha marxat o ha plegat, no? Però la mantenim. I no sé, i per altra banda, doncs perquè hi ha un discurs que ens el creiem i el volem mantenir, i ens sentim còmodes i veiem que és viu, que és vigent, i per tant dona sentit que continuem aquí tocant. L'altra cosa és veritat, que l'eterna joventut, no? Es comença a notar, per exemple, fa 15 dies vam tocar a Ivars d'Urgell a les 12 de la nit, i no és molt diferent que quan toques a les 8 de la tarda o a les 10 del vespre, la veritat. Fa una mica de mandra, i més si és molt lluny, però amb il·lusió, perquè al cap i a la fi també vol dir que la teva música encaixa en un ambient més nocturn, més festiu, no? I per tant, doncs, bueno, això també té una recompensa.
0: Barreja de tradició, rock i lletres populars.

0: tranquil,
1: al final, Dani, es tracta de gaudir de la cultura popular sense competir, la qual cosa també és difícil, perquè també hi ha municipis que se senten coses molt seves, no? Vull dir que heu aconseguit fer una festa global, no?, sense deixar ningú fora.
2: Sí, bueno, nosaltres la música i la tradició la veiem com compartida, no?, i que si arriba una mica a tot arreu, no?, tothom pot ser partícip. I, per tant, bueno, no sé, jo crec que els localismes estan molt bé, no?, però que justament que això pugui transcendir més enllà de la teva població, doncs és una de les virtuts que té la nostra cultura.
1: Com ha sigut el procés de gravació? Que ara ens parlaves també d'anar a Esplugues, no?, Casal Pau. Ah, és el 8è treball discogràfic i volia saber què heu après d'aquest 8è, què us quedeu de la resta que encara continueu aplicant i què es fa diferent, o si teniu algun ritual de gravació. No sé com ha anat tot plegat.
2: Mira, aquesta vegada ha sigut una mica complexa perquè havíem de lligar l'agenda al calendari d'en Pau, que en Pau és un tècnic que de directe va amb les Balkan, per exemple, i fa altres coses de música d'arrel, però també té un estudi que hi passen molts artistes a gravar, i havíem de compaginar el seu calendari amb el nostre, no?, que hi ha gent molt diversa. Hi ha algú que, a part de ser músic, doncs és mestre, i per tant potser no té facilitat per demanar-se un dia, no?, o algú altre que sí que... Una mica hem hagut de compaginar tot això. I ha sigut aquesta vegada ha sigut una gravació molt solitària. Hem anat a gravar tots molt sols. Així com altres vegades era més coral i tots podíem, pel moment vital que teníem o per les feines o pel que sigui, tu anaves a gravar i potser aquell dia hi havia quatre persones al grup. Aquesta vegada no, hem anat més sols, i és una de les coses que no ens ha agradat, no?, no poder-nos acompanyar entre nosaltres. Però, per altra banda, també el fet d'haver gravat tots aquests discos, no?, i sobretot jo penso que n'hi ha dos, no?, Titani, del 2006, i el Tenim i Tindrem del 2021, que nosaltres allà vam fer un gran aprenentatge com a músics i com a grup, com a formació, i d'aquests dos jo penso que en aquest disc del Conta Ballera, que a més el Pau en el Tenim i Tindrem ja va posar-hi molta cullerada més enllà de l'enregistrament, es nota, no?, tot aquest bagatge que hem anat agafant, i d'aquestes dues experiències, doncs, la proposta que tenim, que té regust aquests dos discos.
1: Que bo. El Quanta Ballera, hi ha balls de tota mena, també sardanes.

0: Aquesta és la sardana curta d'en Borina. Encara queden melodies que no hagueu cantat, Dani? Les melodies són infinites? Quantes melodies hi ha?
1: Bueno, són infinites mentre hi hagi recerca, no? Per exemple, hi ha el projecte aquest a Caçada de la Selva del Cantut, no? Hi ha el festival del Cantut, que es fa al novembre, però allò no deixa... Hi ha una part del projecte del Cantut que és molt interessant, que és que hi ha molta gent que es dedica a gravar a persones grans, a persones de totes les edats, cançons que li havien cantat a les seves familiars o cançons que han perdurat. I, per tant, bueno, jo penso que hi ha molta via oberta. I a nivell nostre, també, a nivell nostre, tant sigui pel repertori d'antics músics com coses de composició pròpia, com temes que han recollit, temes que es redescobreixen, lletres que apareixen de nou en els arxius... I que per nosaltres, bueno, podríem estar tocant... Bueno, de fet, ja ho fem, no? Temes propis actuals escrits ara, no? Però tornar a posar en el circuit una melodia així, doncs, ens agrada molt. Per exemple, aquesta, la sardana curta aquesta, pensem que té molta potència, té molta energia, i ens sap molt de greu perquè substitueix a una altra del repertori, no? Que tenia molta trempera, però aquesta és que també en té molta.
0: Que bo. Reivindicant aquesta cultura popular com a espai viu, comunitari, amb transformació constant, igual que la coixinera, no? Ara ho deies, des del 2001, fa 25 anys, si mirem enrere, què es conserva, que imagino que és l'essència, tot i que també va evolucionant, i què ha canviat radicalment, Dani?
1: Ha canviat les edats i el moment vital de cadascú. Què es conserva? Bueno, doncs que hi ha com una mena de codi, no? que tenim establert, que funciona i que fins i tot els sis que vam començar el 2001, dels sis que vam començar només quedem tres, no? I durant aquest temps hi ha hagut anades i vingudes de diferents persones. Ara mateix no sé, hi ha l'Uri a la bateria que porta 16 anys tocant amb nosaltres, per tant, o sigui, només, o sigui, tota la vida porta més temps siguent ell a la bateria que la bateria anterior, o, per exemple, l'Alba, que va entrar per substituir en Fèlix, que en un moment determinat va plegar, llavors en Fèlix es va reincorporar, no? I l'Alba porta també des del 2008, crec. I després, doncs, bueno, l'Ari, que és la recent incorporació, que a més és molt més jove, ens porta 20, 20 i alguna cosa anys a tots, no? Té 30 anys. O sigui, quan vam néixer ja en tenia 5, no? Era molt petita. I de seguida també s'ha afegit i que a més aporta el plus de que és una veu de dona femenina que en aquest disc hi és molt present i que fins ara no hi era.
0: La vida i la música també va d'això, d'adaptar-se, no? També tindran un punt de vista, atribucions, col·laboracions, idees que també acabin formant part del que és la coixinera perquè també està viva a la plaça i a la música, no?
1: Doncs sí, la veritat és que les aportacions d'una persona molt més jove doncs són molt interessants, no? Perquè fa que la nostra proposta doncs pugui interessar a moltes edats molt diferents i això enriqueix, la veritat.
0: Una més. Si tu em crides, jo vinc. Si tu...

0: Dani, dèiem que també fusioneu sons a diferents instruments que conviuen a la mateixa cançó o a les mateixes cançons. Alguna descoberta en aquest nou disc? Algun instrument nou?
1: No, mira, justament en aquest tema que sona ara, hi ha una tenora que des d'un disc que es deia Els Encants, que no havíem gravat cap tenora de cap col·laboració, i aquí sí que va venir l'Helena Culleré, que és una noia del Vendrell, que és flautista, grallera i tenora, i la vam convidar a tocar. Hi ha molta presència, o hi ha més presència de viola de roda que en els discos anteriors, no? Perquè des de que en Jordi Tarradell es va plegar, que era, només tocava viola, doncs, que és un instrument que havíem trobat a faltar i que li dona un color molt xulo, no? La corda fregada, la mosqueta, el ritme que pot fer. I hi ha molt més sac que en els anteriors, no? molt més coixinera que en els interiors. I, per tant, jo, per mi, aquest disco té això, no? Aporta aquestes coses a nivell de so, de sonoritat.
0: Que bo. Heu fet molts amics i amigues pel camí, també, no?
1: Buah, això sí. De fet, quan fa 5 anys, no?, volíem celebrar el 20è aniversari, llavors va venir el Covid i no vam poder-lo celebrar, teníem ganes de fer una trobada, un dinar llarg, amb totes les persones que d'alguna manera han estat al grup o han estat satèl·lit del grup, perquè hi ha gent que són tècnics de so, tècnics de llums, gent que se sent molt propera perquè han opinat, perquè ens han ajudat a créixer, no? I aquest grup de persones, doncs nosaltres li diem que formen part de la Conxi, que la Conxi és la manera de dir entre nosaltres la coixinera, no? Després també altres grups i altres artistes que hem anat creixent al llarg de tots aquests anys que hi hem establert relació i amistat.
0: Aquesta festa ha quedat pendent?
1: Ha quedat pendent i l'hem de fer abans que acabi aquest 26.
0: Uh-huh. Molt bé, estarem molt pendents, a veure si ens hi podem apuntar, i tant que sí. On us podem veure properament, Dani, per la gent que tingui ganes de gresca?
1: Doncs mira, ara al juny hem fet els 2 que teníem de bolos, llavors per coses diverses, sobretot perquè al voltant de Sant Joan, Sant Pere, en Fèlix i jo toquem diferents seguicis, l'Alba també, l'Uri té molts bolos amb la Loca Histèria, que ell toca amb la Loca Histèria també, i llavors la propera cita que tenim és el 12 de juliol a Roda de Ter.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs a Roda de Ter, cap a Roda de Ter a gaudir, a més el disc també a plataformes digitals, en físic també, per si algú es vol fer la festa a casa, no?
1: Sí, de fet, abans d'entrar a la ràdio he vist un correu que deia que ja estava i havia sortit de tota la discogràfica, diguéssim, i que l'hem de rebre en breu. Per tant, que sí, esperem tenir-lo en físic i que ja veurem on el podem trobar per dels bolos.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents també per anunciar-ho. Avui ha sigut un plaer tenir el Dani Álvarez de la Coixinera per parlar d'aquest Quanta Ballera per celebrar 25 anys sobre els escenaris, i esperem que també siguin 25 més com a mínim. Una salutació també a tots els components de la banda, en Jaume i a l'Oriol en especial també, per aquesta vinculació que tenim. I esperem que vagi molt bé, Dani. Estarem molt pendents de vosaltres. Gràcies, que és un plaer, com sempre, parlar de música i rebre-us.
1: Doncs un plaer que ens hagueu convidat aquí a la ràdio, perquè Premià per nosaltres és casa nostra també i ens fa molt feliços aquí.
0: Dèiem també molt vinculats al rebombori, eh? Evidentment la Coixinera també és Premià.
1: Bueno, és Premià perquè també, per una banda, per Carnaval, no? Hem estat al darrere amb la gent de Debol i treballant tot el tema de la disfressada. Al rebombori hem vingut diferents vegades, evidentment, i per la Festa Major, els balls que ballen els capgrossos, els 3 balls són de composició nostra i és un enregistrament que s'hauria de reeditar, no?, perquè sona antic, però sí, els balls també són nostres.
0: Molt bé. Dani Álvarez, un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Primeres novetats del primer equip del Premià de Futbol de cara al proper curs. Manuel Murillo és el primer nou fitxatge del nou projecte de l'equip de Cristian Carriqui, un migcampista amb experiència que ha arribat per aportar, segons font del club, qualitat, feina i personalitat al mig del camp. El defineixen com un futbolista amb bona visió de joc i amb caràcter competitiu. Des del club s'han mostrat molt il·lusionats amb l'arribada de Murillo per afrontar el nou repte de Primera Catalana. A més, també s'han anunciat les renovacions de Mati, Òscar Vilanó, Ximo López, Daniel Peinado, Jordi González, Ferran Morales i el porter Jordi Casas.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%. Tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics, l'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut dels 20 cèntims per litre. Doble sinistralitat aquest matí a les carreteres catalanes. A l'AP2, a Montblanc, un xoc per encalç entre una furgoneta i un camió ha deixat 7 ferits, un de greu i 6 de lleus i un passatger mort per causes naturals no relacionades amb l'accident. D'altra banda, a la C63, a Brunyola, ha mort el conductor d'un turisme, un home francès de 46 anys, en una sortida de la via. Amb aquesta víctima ja són 66 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. I primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les 2 visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen 2 joves que presumptament van agredir sexualment 2 menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a 2 noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre i els 2 homes van fugir corrent. Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata que les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny, més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: La candidatura al Pla de Barris és el tema principal de l'últim número de la revista municipal Vila Primília i s'hi concreten els projectes més destacats que ara es presentaran a la convocatòria d'ajuts. Fins ara, les explicacions que s'havien donat des de l'Ajuntament parlaven d'intervencions inscrites en la triple vocació del programa urbanística, sostenible i sociocomunitària, però no se n'havien donat detalls. En matèria estrictament urbanística, es destaca la pacificació del carrer de la plaça amb renovació de paviments, serveis i enllumenat, i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica i canvi climàtic, es planteja la transformació en refugis climàtics de la plaça Mercè Rodoreda, on es vol fer, com s'ha fet a Salvador Moragues, una altra coberta fotovoltaica. Altres places, Ernest Lluch, plaça dels Avis o Sagrada Família, es volen renaturalitzar i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat. En aquest capítol, el Vila Primília també inclou un projecte de rehabilitació de l'escola Sant Cristòfol. L'altra gran pota té a veure amb l'àmbit sociocomunitari. En aquest àmbit s'assenyalen projectes com programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Satisfacció plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç d'aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. Avui el regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment en la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans, que aquest cop, per primera vegada, aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs, tant divendres com dissabte, però també s'ha felicitat per la concurrència concurrència de gent al mercat i és Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
4: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets. Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan.
3: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte.
5: Després de 30 anys, el vaixell dels pirates ja té nom. La Mitja Lluna és la denominació escollida pels premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Amistat.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
6: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la Torre del Club Nàutic, no?
7: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: Encetem la setmana darrer dilluns del mes de juny. Avui és 29 de juny del 2026. A aquesta hora i amb aquesta sintonia obrim, com és habitual, l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'escoltar Estimem Premià Junts amb l'Antoni Sobirà. Què tal, Antoni? Com estàs? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Hem tingut taula d'habitatge. Entre altres coses, hem parlat del cens de pisos buits, Antoni, i també del nou pla local d'habitatge.
10: Sí, correcte, vam tenir taula d'habitatge, ens van exposar la possibilitat d'explorar això dels pisos buits, que és complicat perquè ens han de posar en contacte amb els propietaris, però bueno, per aquí serà un front, i després altres fronts, com per exemple, tot el que vam parlar de possibilitats d'adquirir pisos, lloguers, ajudes de totes les ajudes que tenim. Bueno, és una batalla, això, sí, sí.
9: S'ha fet una altra inversió, fins i tot en tanteig i retracte, no?
10: Sí, tenim algunes possibilitats de quedar-nos en pisos per tanteig i retracte, que es diu, però bé, també s'han d'anar a mirar quan els adquireixes, perquè alguns estan fets malbé, o els altres s'ha d'arreglar, inversió és potent. Però bé, van sortint, i dintre les nostres possibilitats pues, anirem fent també aquesta altra manera d'aconseguir habitatge.
9: Molt bé, ho anirem seguint tot plegat, a veure també com acaba i amb quines xifres acaba aquest cens de pisos buits. De moment, pel que hem pogut saber, Antoni, uns 140 pisos serien, no?
10: Sí, bueno, falta comprovar-ho, però per les estadístiques que tenim, que ens podem guiar, semblaria que estaria per aquí. Pisos que estan buits perquè els inquilins no els volen posar a lloguer per por o per diferents motius. Llavors, anar mirant cada casuística i a veure com es podria aconseguir els màxims.
9: S'hauran de fer polítiques motivadores, no?
10: Correcte. Sí, sí. Nosaltres som més partidaris de motivar que no pas de castigar el propietari. O sigui, motivar-lo perquè es posi lloguer, per exemple, o venda.
9: Molt bé. Veurem com avança tot plegat. Aquests dies també estem parlant, Antoni, del Pla Local de Joventut, que ha posat en marxa una primera diagnosi, no?, per poder-lo encetar, tenint en compte també els diferents condicionants, no?, per poder fer un Pla Local de Joventut.
10: Sí. sí, també això, actualitzar-ho, perquè aquests van canviant els costums, van canviant, pues, ara mateix amb la calor, t'has d'adaptar amb moltes altres coses, no? I anar-los adaptant, i estan, ells estan treballant amb aquest nou pla també de joventut, i a veure si poden treure conclusions. De moment jo no ho porto tant al dia, perquè no és el meu d'això, el meu, la meva feina directa, però sí, sí, sé que s'està treballant.
9: Mm-hmm. Molt bé. Acabades les classes, també és l'hora de la veritat per la Mar Nova, no? Tant de bo sigui aquest l'estiu, que tot fa indicar que sí, evidentment, que han de començar aquestes obres i a l'espera també que iniciïn. Podem actualitzar alguna cosa, Antoni?
10: No, però sí, sí, han de començar ara les obres, però ja sabeu que les obres són un món, perquè quan no tots els problemes constructius les empreses tenen problemes, i, però bé, t'hi has de posar, són feines feixugues, perquè estàs molt pendent de tercers, però, bueno, al principi el pla és el que... Bueno, tu t'has de fixar uns plans i de moment és aquest, no?, de començar ja a la primera fase.
9: Mm-hmm. Molt bé, estarem també a alerta, per anar informant de quan comencin aquestes obres. Hem tingut un cap de setmana ple d'activitats, Antoni, amb aquesta festa del comerç, la nit de compres i moltíssima gent també al carrer. Com la valoreu des d'Estiment Premià?
10: No, molt bé, hem sigut la primera estrena del carrer Cim Verdaguer, entre cometes, perquè encara falten detalls, però va poder faltar, i bé, ha canviat ja molt la imatge, ara de netejar, de posar-hi planta, bueno, posar-hi els testos, endreçar... Bueno, ara he començat a deixar-lo maco i a veure si realment agafa esbrancida, com sembla que hi havia molta gent al carrer, com dius, i la gent molt animada a voltar i aprofitar-ho.
9: Uh-huh. Sembla que hi ha ganes de festa major, també, no? És com fer una prèvia, no?, dels dies de festa major.
10: Sí, sí, correcte. És com un tast, no?, que la gent ja està animada, la platja, l'ambient, la gent sopant els vespres... I realment a Premià ha canviat, aquests últims anys ha canviat molt, perquè hi havia poc ambient i ara aquests últims anys la gent es queda, i això és bo. Es queda a Premià a passar l'estona, a sopar i a sortir i tot això.
9: Uh-huh. A valorar també que teníem les botigues al carrer dissabte, al mercat ple d'activitat, i també que fins i tot la gastronomia que es podia tastar al carrer era pròpia dels comerços premianencs, que també és una bona notícia.
10: Sí, sí, s'han animat a provar-ho i sembla que ha anat bé, i a veure si aquestes proves les puguem fer una mica de continuïtat, i per a mi ja estem, com deia, estem agafant el tarannà que és un lloc per venir-hi, o per quedar-s'hi, per fer el teu moment d'esbarjo, i això és important.
9: Molt bé, també hem reivindicat el Dia de l'Orgull, aquest 28J, aquest diumenge, també amb diferents activitats durant tota la setmana, per reivindicar aquesta diversitat i fer-ho també des de la vessant institucional, Antoni.
10: Sí, sí, cada vegada amb més normalitat i amb més positivisme, que això és l'important, i que tothom es trobi còmode de la manera que vulgui, pues, tenir la relació amb una altra persona, sigui del sexe que sigui, que això és correctíssim, i ho hem de veure com una normalitat. Ojalà algun dia no haguem de fer ni la festa.
9: Mm-hmm. Tant de bo, podria dir que ho tenim ja molt assumit, que és el que hauria de ser.
10: Per
9: molt bé.
10: Això.
9: Antoni, aquest és el vostre espai d'opinió. Alguna cosa més a afegir?
10: No, bé, no, continuant amb la temporada de platges, que sembla que aquest any ja ho tindrem sencera, sense màquines amunt i avall i trasbassaments, per primera vegada, segurament. Estem tenint una temporada molt potent, perquè ens ve molta gent de fora, també. Això també ho tindrem que canalitzar, perquè de vegades hi ha problemes a l'estació a l'última hora, però, bueno, mica en mica... I molt, bueno, molt positiu, de moment.
9: Mm-hmm. Certament s'agraeix, també. Per a mi ha quedat com un dels pocs municipis que també té molta platja, no?, i molt d'espai d'esbarjo, evidentment, i amb aquesta onada de calor que estem patint i aquestes temperatures, doncs, evidentment, per a mi es pot haver convertit en un pol d'atracció.
10: Bueno, dona gust. Que fins i tot us podríem atrever a dir que és com un gran refugi climàtic, perquè quan veus des de l'estació i mires avall i després tot el port fins al Mercat de la Flor, hi ha mils de persones refrescant-se, doncs això és importantíssim. Uh-huh. I dona plaer de dir, ostres, carai, hem sigut capaços, entre tots, de fer aquest espai tan xulo, no?, l'estiu.
9: S'ha acabat demostrant, no?, que la inversió i l'aposta per aquests espigons, de moment, han sorgit
10: de
9: el seu efecte.
10: Funciona. A veure, bueno, els anys ens ho diran, van dir que havien de fer una volta de 3 anys per mirar-ho i després de 5 per consolidar-ho. Bueno, estem al tercer, a veure com funciona.
9: Molt bé, ho seguirem. Antoni Subirà, gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé el dia i la setmana.
10: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, ah, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
2: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
7: L'univers infinit.
6: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, que es va activar arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació d'energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar aquestes mesures.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
0: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Sònia Kerr.
3: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
4: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
3: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
0: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost.
3: Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'han detingut 23 persones. Captaven les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les s'admetien després a deutes abusius.
0: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
3: El Teatre Grec de Montjuïc, Marta, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari d'aquest espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
0: Als esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina, Anna Freixa.
5: Va superar el play-off de Sens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
0: I fem també un cop d'ull al temps per veure l'evolució de les altes temperatures que seguim vivint a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els 2 Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36, 37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
2: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes d'octubre.
7: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
7: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
3: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
9: Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
3: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que el situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
1: Notícies en xarxa.
0: El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol i 17 d'ells són espanyols.
3: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
0: El país afronta ara hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
3: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
10: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
11: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
12: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal Jordi Fàbrega i el president de les ADF del Bages Moianès Jordi Tort.
14: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
15: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
13: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'Anuari de l'Educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
17: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
16: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes estucaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
0: Doncs no deixem les investigacions policials, perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53

0: estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
1: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
2: I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga ja per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa.
3: Els Mossos van detenir Atance el 10 de juny i la magistrada en va decretar la llibertat amb mesures cautelars. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual i assetjament. També s'ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. També se li ha retirat el passaport.
4: Notícies en xarxa.
2: Unir propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que fa 15 anys que funciona. Aquest matí han presentat un nou habitatge rehabilitat al carrer General Prim de la localitat. En una dècada han atès una vuitantena de persones. Canal Taronja Central, Aina Font.
5: Convertir pisos buits en llars. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que aquest matí ha presentat un nou habitatge rehabilitat fruit d'un projecte que uneix propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Els futurs llogaters són els que rehabiliten els immobles sempre sota la supervisió de professionals i un cop acabades les obres hi poden viure pagant un lloguer assequible. És el cas del pis presentat avui, que s'ha convertit en la nova llar de la família de Meriem Belazis, gràcies a la cessió del seu propietari, Domènec Selves.
6: Nosaltres abans no teníem una llar, un pis, i havíem d'estar acollits per familiars. Jo com a estudiant això era una mica difícil perquè em costava concentrar-me. Gràcies a Càritas, a la masoveria urbana, ara sí que tenim una llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida.
7: Aquests pisos com aquest, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. El projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres.
5: Des que es va posar en marxa l'any 2015, la masoveria urbana ja ha recuperat 24 habitatges i ha beneficiat 80 persones. Per això fa una crida a nous propietaris perquè s'assumin a una iniciativa finalista dels Premis als Projectes Innovadors de Càritas Espanyola.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
3: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, volíem dir, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades. Això va ser el 2015.
2: Sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal.
2: És moment per a la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
3: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No mires, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
8: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes

0: projectes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
1: I a una de les propostes d'aquest grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i al bosc, en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
3: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
2: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
1: Encara a Barcelona, la capital catalana esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
0: Com construir més parc social d'habitatge en l'era de la crisi climàtica? És la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llosera.
4: Ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels.
0: El Congrés es reparteix en tres seus, el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Disseny Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
5: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada a la poliesportiva i es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinac, ho valoraven així.
6: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
7: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
5: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per a l'alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off, tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I al Barça d'hoquei patins s'ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí fins ara al Pons de Lleida, on havia estat cedit pel Barça en la darrera temporada. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina, amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència, 74-76, davant la Gran Bretanya. Després de dominar durant bona part del partit un parcial de 19-27, en el darrer quart va capgirar el marcador per donar el triomf a Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
8: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc i el marc que hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
5: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyà-Nigó campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. És el primer títol per Camproví.
9: Final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no sea el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint, Y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarla.
5: I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputat a la Vall d'Avui. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid batent el rècord de la prova amb 2 hores 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. I Cira Vella i Héctor Díez s'han proclamat campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior. Es disputava aquest campionat aquest cap de setmana a Torredembarra.
1: Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Ara hem de fer una petita pausa, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta.
12: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
13: La candidatura al Pla de Barris és el tema principal de l'últim número de la revista municipal Vila Primília i s'hi concreten els projectes més destacats que ara es presentaran a la convocatòria d'ajuts. Fins ara, les explicacions que s'havien donat des de l'Ajuntament parlaven d'intervencions inscrites en la triple vocació del programa urbanística, sostenible i sociocomunitària, però no se n'havien donat detalls. En matèria estrictament urbanística, es destaca la pacificació del carrer de la plaça amb renovació de paviments, serveis i enllumenat, i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica i canvi climàtic, es planteja la transformació en refugis climàtics de la plaça Mercè Rodoreda, on es vol fer, com s'ha fet a Salvador Moragues, una altra coberta fotovoltaica. Altres places, Ernest Lluch, plaça dels Avis o Sagrada Família, es volen renaturalitzar i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat. En aquest capítol, el Vila Primer Emília també inclou un projecte de rehabilitació de l'escola Sant Cristòfol. L'altra gran pota té a veure amb l'àmbit sociocomunitari. En aquest àmbit s'assenyalen projectes com programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Satisfacció plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç d'aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. Avui el regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment en la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans, que aquest cop, per primera vegada, aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs, tant divendres com dissabte, però també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
14: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica, va funcionar moltíssim. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets. Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem, que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan.
13: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte.
15: Després de 30 anys, el vaixell dels pirates ja té nom. La mitja lluna és la denominació escollida pels premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Amistat.
12: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
1: Bon dia, són 2:15.
10: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol ha allargat 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar les mesures.
16: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
1: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Sònia Kerr.
0: Des que va començar la temporada de bany ja han mort 9 persones. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
11: Per molts socorristes que tinguem, per molta normalitat que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents en una casa de colònies de Palamós.
0: Els suposats agressors serien dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
1: Alliberen sis dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de dues xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional. S'han detingut 23 persones. La xarxa captava les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius. I en cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec.
0: El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural l'Òpera dels Tres Rals des d'avui i fins dimecres.
1: En esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina. Anna Freixa.
5: Va superar el play-off descens contra el Manlleu, imposant-se per 6 a 4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2 a 3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya Central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa. Algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu, a més, que avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per tal de garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
19: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
18: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
20: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporarà medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
18: Consell de Ministres, que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
1: Doncs justament coincidint amb aquest anunci de pròrroga de mesures, hem sabut que els preus es mantenen estables al mes de juny al conjunt de l'Estat, ho diu la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
0: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
3: Notícies en xarxa.
1: El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols.
0: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
1: Això mentre Veneçuela afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa. I més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
0: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades, ha dit, en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
21: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
0: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
1: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins a aquesta última. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
22: La plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament de Sabadell, ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
1: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició que ha fet l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort la setmana passada de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur i des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
24: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
23: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
1: També tenim novetats pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu, a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs en la campanya de la sega.
0: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
2: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
4: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
6: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua es durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
2: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
1: De la seva banda, els bombers treballen per millorar la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa, mentre reforça la flota de mitjans aeris. Aquest matí s'ha presentat la campanya forestal al Penedès, que per primera vegada disposa d'un servei territorial de protecció civil propi. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
7: La campanya, un any més condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern al Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
8: Depeníem de tres àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès, que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat.
7: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'hagi reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat. D'altra banda, a nivell de seguretat estratègica i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025, s'ha millorat també la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem en matèria social. Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos per destinar-los als centres amb més complexitat. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix, per cert, 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
25: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
26: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
25: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
1: A Badalona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per poder ampliar el campus de l'Hospital Can Ruti. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada de Marina. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
27: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyalen afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats. Ho ha detallat el tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
5: La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
27: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats.
1: Són 3:15. Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions, aprofitant que la casa té un accés obert permanentment, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
1: Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles ja en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
11: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
12: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostumen entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
11: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
3: Notícies en xarxa.
1: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle, la moto, representa un 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació a la prova pilota amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi amb dades del període 2022-24 situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació, on enguany hi ha hagut dues víctimes mortals. Aquí és on Lamiel veu necessari suprimir els avançaments.
14: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses contundents que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
13: D'altra banda, el tram amb més accidents a la demarcació es comprèn entre la carretera L11 i la Nacional 2 als Alamús i també l'N240 a Lleida.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
0: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades el 2015.
1: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
0: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
1: Moment per la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles, amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
0: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
10: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
0: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec.
1: I la 29a Festa del Renaixement de Tortosa servirà per presentar nous espais rehabilitats de la ciutat. Serà a través de diferents rutes històrico-artístiques ambientades al segle XVI. En total, aquesta edició de la festa tindrà més de 500 passis de diversos espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
15: Les galeries subterrànies del Castell de la Sudà, el Passeig de les Muralles i el Balneari del Porcà són alguns dels espais recentment rehabilitats que es donaran a conèixer durant la 29a Festa del Renaixement a través de rutes i representacions historiogràfiques. Jordi Jordan és regidor de la festa i n'ha donat els detalls.
16: I en aquest sentit recuperem aquestes propostes que també ens serviran per a ensenyar a la ciutadania a nous espais monumentals que s'han rehabilitat o també altres espais monumentals renaixentistes que existeixen a Tortosa, buscant precisament aquest rigor històric i també posar en valor el nostre patrimoni.
15: Més de 500 passis d'espectacles ompliran el programa d'aquesta festa de recreació artística que recorda l'esplendor de Tortosa al segle XVI en una edició que se celebrarà del 16 al 19 de juliol i que presenta més d'una vintena de novetats.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
17: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva ahir es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
18: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant. Hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat. Hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat. La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
17: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off. Tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport, aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei a patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda. L'argentí estava ja fitxat pel Barça, però estava cedit al Pons Lleida a l'última temporada com a cedit. ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny de 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Pons Arnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència davant la Gran Bretanya, 74-76. Després de dominar durant bona part del partit, un darrer parcial nefast per als catalans, doncs va donar la victòria a la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau ho valorava així.
4: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria. Una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no? Que pugués competir. Però aquest és el marc, i el marc que hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
17: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyàn-Nigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputada a la Vall de Boí. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores, 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. Escoltem Pau Moreno.
6: Venia amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i han anat caient el mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme i després a la cresta ja, fins i tot a les baixades, no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferències, i les pulsacions se m'han disparat, és aquest tros final, baixada, anava... fa molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua... aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats, com jo l'any passat.
17: Cirevella i Héctor Díez es van proclamar ahir a Torredembarra campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior.
1: Gràcies, Anna Freixa, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
19: La candidatura al Pla de Barris és el tema principal de l'últim número de la revista municipal Vila Primília i s'hi concreten els projectes més destacats que ara es presentaran a la convocatòria d'ajuts. Fins ara, les explicacions que s'havien donat des de l'Ajuntament parlaven d'intervencions inscrites en la triple vocació del programa urbanística, sostenible i sociocomunitària, però no se n'havien donat detalls. En matèria estrictament urbanística, es destaca la pacificació del carrer de la plaça amb renovació de paviments, serveis i enllumenat, i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica i canvi climàtic, es planteja la transformació en refugis climàtics de la plaça Mercè Rodoreda, on es vol fer, com s'ha fet a Salvador Moragues, una altra coberta fotovoltaica. Altres places, Ernest Lluc, plaça dels Avis o Sagrada Família, es volen renaturalitzar i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat. En aquest capítol, el Vila Primer Emília també inclou un projecte de rehabilitació de l'escola Sant Cristòfol. L'altra gran pota té a veure amb l'àmbit sociocomunitari. En aquest àmbit s'assenyalen projectes com programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Satisfacció plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç d'aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. Avui el regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment en la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans, que aquest cop, per primera vegada, aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs, tant divendres com dissabte, però també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
20: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets. Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan.
19: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte.
2: Després de 30 anys, el vaixell dels pirates ja té nom. La mitja lluna és la denominació escollida pels premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Amistat.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
7: Notícies en Xarxa.
8: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes dels carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis que té prorrogar aquestes ajudes.
21: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
8: El Consell de Ministres, per cert, també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona, recordem, arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ara fa només 15 dies han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
22: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
8: Per cert, que a la Catalunya Central aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir els incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible, i és que la meitat dels focs que registren al país durant els mesos de més calor els propaguen màquines de sega. Avui que el govern veneçolà ha elevat a 1.450 la xifra de morts pel poble al terratrèmol, 17 d'ells són espanyoles. Les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. I alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual al desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'ha detingut 23 persones. L'operatiu anava de la següent manera. Captaven les dones dels països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien aquí a deutes abusius i unes condicions infrahumanes.
7: Notícies en Xarxa.
23: És a les 3 i comença l'Ona Maresme.
24: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la Xarxa.
23: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dilluns 29 de juny de 2026. L'Hospital de Calella permet les visites de les mascotes als pacients a pal·liatius. Sergi Ferrer.
1: Gràcies al projecte Cors amb Potes, en Javi, pacient ingressat a la unitat de cures pal·liatives de l'Hospital de Calella, ha pogut viure un retrobament molt especial, el de la seva gossa, la Lola, després de 2 mesos sense veure's.
0: El FEM Palafolls tanca la 6a edició amb un balanç molt positiu. Jordi Prats Avalls.
2: Sí, consolidant així la seva exitosa barreja de moda i música, introduint enguany el nou format de vespreig, el diumenge, per potenciar l'espai del Village i la proximitat.
0: 829 alumnes malgratencs van participar en el programa La policia a l'escola l'any passat, Ona Malgrat.
3: Es tracta d'una iniciativa que la policia local desenvolupa des de fa 18 anys amb l'objectiu d'acompanyar infants i adolescents en la prevenció de conductes de risc, la mobilitat segura i la millora de la convivència.
0: A Tordera s'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, L'Altre Clavé, Jordi Duran.
4: El Teatre Clavé presenta una nova edició de L'Altre Clavé, el festival de creació contemporània que un any més omplirà les nits d'estiu d'art, música i dansa i enguany amb una novetat destacada, una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i amb productes locals.
0: I el Museu de Llavaneres dedica una exposició a Eduard Arranz Bravo amb obres de la col·lecció Bassat Martí Capçada.
5: L'exposició instal·lada a Can Caral es podrà visitar fins al 31 d'agost i permetrà descobrir una selecció d'obres marcades per la força del color, l'expressivitat i la personalitat artística d'Eduard Arranz Bravo.

0: Bona tarda. L'Hospital de Calella permet les visites a les mascotes als pacients a paliatiu. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. Gràcies al projecte Cors amb Potes, en Javi, pacient ingressat a la unitat de cúries paliatives de l'Hospital de Calella, ha pogut viure un retrobament molt especial, el de la seva gossa, la Lola, després de 2 mesos sense veure's. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva l'ha impulsat partint d'una idea senzilla, però amb un gran impacte emocional, que el contacte amb una mascota pot aportar tranquil·litat, benestar i una sensació de normalitat en un moment de gran vulnerabilitat. Així ho explica el director d'Atenció Intermèdia de la Corporació, Jordi Valls.
2: Els animals de companyia, les mascotes, són quelcom de molt important per a les persones i és un bon moment doncs, per facilitar aquest encaix, aquest contacte, doncs, que dona molta pau i molta tranquil·litat als pacients que es troben en aquesta situació.
1: Per fer possible aquestes visites, la corporació ha elaborat un protocol específic amb la col·laboració dels col·legis oficials de veterinaris de Barcelona i Girona. L'objectiu és que el retrobament entre pacient i mascota es desenvolupi en un entorn íntim, tranquil i segur, garantint també les condicions higièniques i sanitàries per a la resta de pacients i els professionals del centre. Per participar en el programa, els gossos han de tenir les vacunes al dia, disposar d'un certificat veterinari vigent i presentar un bon estat de salut i higiene. Durant la visita, que s'ha d'autoritzar prèviament per l'equip assistencial, l'animal porta un mocador blau identificatiu amb el nom del projecte, Cors amb Potes. La iniciativa ja està en funcionament als hospitals de Calella i Blanes i la voluntat de la corporació és estendre-la progressivament a altres centres d'atenció intermèdia, com l'Hospital Asil de Sant Jaume de Blanes i l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Lloret de Mar. L'objectiu és continuar incorporant l'acompanyament emocional com una part essencial de l'atenció a les persones.
0: Gràcies. I el 28J a Mataró es converteix en una marxa de rebuig a l'agressió a un menor al barri de Vistalegre. Martí Capçada.
3: Així és, Gemma. A Mataró, ahir la commemoració del 28J es fixava molt i molt en l'agressió presumptament homofòbica que va patir un menor d'edat al barri de Vistalegre, la nit del 20 al 21 de juny, després de les festes de barri. Segons s'informava TV Mataró, es va fer una marxa de rebuig a l'agressió i de suport al jove que va sortir justament des de l'indret on va ser comesa, a la Ronda Sant Olegrer, i va anar fins davant de l'Ajuntament on es va llegir un manifest. Hi van participar, segons aquest mitjà, unes 200 persones, entre elles l'alcalde de la ciutat, David Bote, que va assegurar que el consistori està fent el seguiment del cas perquè no quedi en l'oblit. El president de l'Associació de Veïns del barri de Vistalegre, Antonio Castillo, que també hi era, va explicar que han animat el jove a tornar a sortir al carrer més fort que mai. Recordem que, segons ha denunciat la família i segons testimonis presencials de la víctima de 16 anys, va patir l'atac d'un grup de 10 joves que abans d'agredir-lo li havien dirigit crits i insults basats en la seva orientació sexual.
0: I operatiu del Pla Campai de Mossos contra la multireincidència a la zona d'oci de Calella. Sergi.
1: El Pla Campai, la nova estratègia impulsada pels Mossos d'Esquadra per combatre la multireincidència i reforçar la percepció de seguretat ciutadana, s'ha desplegat aquest cap de setmana a Calella amb un operatiu conjunt a la zona d'oci. Es tracta d'un dispositiu que combina actuacions preventives i d'inspecció amb l'objectiu de reduir les oportunitats dels delinqüents habituals i garantir el compliment de la normativa als espais amb gran afluència de persones. En aquest cas, va comptar amb la participació d'agents de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Pineda de Mar, efectius de la Brimo i agents de la policia local. Durant l'operatiu es van inspeccionar diversos establiments públics i es van identificar un total de 67 persones. El balanç de l'actuació deixa 6 denúncies per tinença de drogues, 2 més per tinença d'armes i una persona investigada per un delicte de tinença il·lícita d'una arma prohibida, concretament una defensa elèctrica. A més, es van tramitar 3 denúncies administratives, una per incompliment de la normativa de protecció de dades, una altra per irregularitats relacionades amb l'activitat d'un bar musical i una tercera en matèria de joc. No es va practicar cap detenció. Segons ha informat l'Ajuntament de Calella, el dispositiu es va desenvolupar amb normalitat i sense incidències destacables. El consistori subratlla que la coordinació entre els diferents cossos policials forma part de l'estratègia de reforç de la seguretat i de la convivència a la ciutat.
0: Gràcies, Sergi, i èxit absolut de les noves apostes a la Festa del Comerç a Premià i també amb una gran resposta dels premianencs. Jordi Prats Avalls, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Satisfacció, com deies, plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç d'aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. Avui el regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans, que aquest cop per primera vegada aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs, tant divendres com dissabte, que també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
5: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim a Països Catalans, tant divendres com dissabte, la tarda, nit de divendres i la tarda, nit de dissabte. Molta afluència de públic. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets i jo crec que és una fórmula que ha vingut per quedar-se. Hem aconseguit finalment doncs, que es pogués fer amb restauració 100% del poble i en aquest sentit això és una fórmula que haurem de replicar en un futur sí o sí. El mercat també va funcionar molt bé, el mercat de Sant Joan, amb totes les actuacions que van programar, doncs, tant amb el Quinto com amb l'assistència de tabalades, amb els platets que van preparar, també molta afluència de públic i el mateix mercat doncs, estava molt, molt contents i molt satisfets de la participació que hi va haver. A Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs, crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem que ens ha funcionat també a Països Catalans i al mercat de Sant Joan i en general, doncs, veient l'experiència d'aquest any, ens dona una fórmula que crec que hem d'anar aplicant en futures edicions.
4: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte. Dissabte, l'activitat a la zona gastronòmica, on hauran anat a tastar productes locals molts veïns, doncs va conviure amb la celebració de la nit de Premià Mèdia, el festival musical que organitzava l'emissora municipal en motiu del seu 40è aniversari.
0: I encara seguim amb tu, Jordi, perquè el FEM Palafolls ha tancat la sisena edició amb un balanç molt positiu.
4: Sí, el festival FEM Palafolls va baixar ahir al vespre el taló de la seva sisena edició amb l'actuació de Ricky Fargas. El certamen, que dona el tret de sortida de la temporada d'estiu al municipi, torna a tancar amb bones sensacions tant pel que fa a la participació com a la resposta del públic. El festival ha mantingut la fórmula que l'ha consolidat en els darrers anys, combinant moda, gastronomia i música durant tot el cap de setmana. La principal novetat d'aquesta edició s'ha concentrat a la jornada del diumenge. En lloc del gran concert habitual a l'espai principal, l'organització va apostar per un concert de petit format amb ambient de vesprets que permetia interactuar amb l'espai destinat al Village. Des de l'Ajuntament en fan una valoració molt positiva del festival, ja que totes les activitats han registrat una bona afluència de públic. Tant la desfilada de moda com el Forestox van omplir els espais previstos, igual que els concerts i les diferents sessions de DJ. La bona resposta també es va fer notar entre els restauradors presents al festival, que asseguren haver registrat una afluència de visitants superior a les edicions anteriors, especialment divendres i dissabte. Malgrat els bons resultats, el consistori assegura que recollirà les propostes i suggeriments dels assistents amb l'objectiu de continuar millorant el festival de cara a futures edicions. Susana Pla és regidora de Cultura i Festes de Palafolls.
6: Tots els actes han estat molt participats, per tant, la valoració és, per part de l'Ajuntament és excel·lent i sí, sempre hi ha coses per millorar i recollim tots aquells neguits que ens heu traslladat per fer més gran el FEM Palafolls del 2027.
4: El FEM Palafolls va néixer l'any 2021 com una iniciativa per ajudar a reactivar l'economia local després de la pandèmia de la Covid-19. Sis edicions després, s'ha convertit en una cita plenament consolidada i en un dels esdeveniments que marquen l'inici de l'estiu a Palafolls.
0: Gràcies, Jordi. 829 alumnes malgratencs van participar en el programa La policia a l'escola l'any passat, on a Malgrat
7: Es tracta d'una iniciativa que la policia local desenvolupa des de fa 18 anys amb l'objectiu d'acompanyar infants i adolescents en la prevenció de conductes de risc, la mobilitat segura i la millora de la convivència. El projecte, liderat per la caporal Amàlia, treballa amb alumnes d'infantil, primària i secundària. En el cas dels més petits, s'apropa a la figura del policia i les seves tasques diàries. A cinquè de primària, el programa se centra en la circulació amb bicicleta i patinet. Pel que fa a quart d'ESO, es treballa en les normes de circulació i els requisits per conduir patinets elèctrics. A més, l'alumnat participa en una xerrada de sensibilització

0: centenar d'inscrits i un equip de 16 monitors. Tot i que el termini telemàtic ja s'ha tancat, l'organització recorda que els interessats encara es poden apuntar presencialment durant les dues primeres setmanes del curs a la plaça de l'Església, coincidint amb l'horari d'assajos el dimarts de 7:45 a 8:45 del vespre i els divendres de 9:45 a 10:45 de la nit. L'objectiu d'aquest procés d'aprenentatge és mantenir viva la dansa popular catalana i fomentar la cultura i tradició del país, ensenyant de manera educativa i lúdica als més petits i explicar la importància de la dansa als adults. Mireia Pla, coordinadora i monitora del curset, explica quins reptes i mètodes segueix l'entitat per aconseguir-ho.
1: És a dir, no és la mateixa dificultat que s'exigeix al grup vermell amb els nens i nenes de 5 a 6 anys, que no pas al grup blau, doncs, que és un grup que tira molt perquè ja són més grans. Però sí que intentem una mica compaginar la tècnica, ensenyar la disciplina de la sardana en si, però també intentar d'afegir-hi jocs, intentar d'ensenyar-los, per exemple, els instruments de la cobla, quan tenim l'oportunitat els divendres, també de posar sardanes perquè es vagin familiaritzant per després del dia cruent de ballar-ne. Intentem una mica, de barrejar una mica tot plegat.
0: I el repte final dels alumnes, a banda de treballar la tècnica, és preparar una sardana per poder representar el dia de la cluenta, el dia 25 d'agost, a les 7 de la tarda, en plena festa major de Tordera, a la plaça de l'Ajuntament.
2: Gràcies. Més temes. En marxa de nou l'Observatori Ciutadà de Papallones a Malgrat. Ona a Malgrat.
3: L'Ajuntament engega per tercer any consecutiu l'Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes UBMS de Malgrat. Per això fa una crida a la ciutadania a fer-se voluntaris que observin i identifiquin papallones al Parc Francesc Macià. L'Ajuntament farà una reunió informativa demà dimarts a les 8 del vespre al Molí de la Sal per explicar el funcionament del projecte i com es pot ser voluntari. Les persones interessades, de fet, han d'enviar un correu a mediambient@aj.malgrat.cat per confirmar assistència. Les observacions es faran cada dimarts a les 10 del matí al Parc Francesc Macià. Com dèiem, Malgrat forma part des de 2024 de la xarxa col·laborativa de voluntaris de l'Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes, de la qual formen part les ciutats de Barcelona i Madrid. L'Observatori Ciutadà de Papallones és possible gràcies a la tasca que fan una vintena de voluntaris i d'alumnat de totes les escoles de primària del poble. L'any 2024 es van identificar 505 papallones al Parc Francesc Macià. L'espècie més observada va ser la Pieris rapae, vista 118 cops entre els mesos d'abril i octubre, com dèiem, al Parc Francesc Macià.
2: Seguim avançant. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls encara el nou curs amb gran èxit d'inscripcions i les principals especialitats esgotades. Jordi Prats Avalls.
4: Sí, com deia Gemma, l'Escola de Música i Dansa de Palafolls tanca per vacances, però ja té a punt un nou curs que començarà passat l'estiu. L'escola marxa de vacances després de tancar el seu període inicial d'inscripció el passat 7 de juny. Amb la publicació recent de les llistes d'admesos i exclosos, el centre ha confirmat que la resposta de la ciutadania ha estat massiva, deixant bona part de l'oferta instrumental sense vacants. Segons fonts del director de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls, David Martínez, les especialitats més demandades han tornat a ser piano, guitarra, violí i bateria, que ja es troben totalment plenes i compten amb llista d'espera per al curs que ve. Aquesta situació de ple absolut també afecta l'àrea de sensibilització adreçada als més petits.
5: A l'apartat de música, doncs, la veritat és que hi ha moltes inscripcions noves i, com sempre, les especialitats de piano, guitarra, violí i bateria estan totes plenes ja pel curs que ve, amb llistes d'espera. I la part de sensibilització de petits, sí que hi ha places, i tots els instruments de vent. A l'apartat de dansa, doncs, també hi ha hagut moltes inscripcions noves, però al ser tot classes col·lectives, doncs, sempre encara hi ha places per tothom que es vulgui apuntar pel curs que ve.
4: Tot i l'alta ocupació, aquells interessats en formar part del centre encara tenen opcions. Actualment es disposa de places lliures per tots els instruments de vent. D'altra banda, l'apartat de dansa, en tractar-se de classes col·lectives, continuen obertes les noves incorporacions per a tothom que es vulgui apuntar abans de l'inici de les classes. De cara a l'inici oficial del curs, el centre té previst obrir un nou període de matriculació oberta a partir del mes de setembre. Aquesta finestra servirà per cobrir possibles vacants d'última última hora de persones que finalment no formalitzin la inscripció, tot i que es preveu difícil l'accés a les disciplines amb llista d'espera. Així mateix, l'escola mantindrà també la possibilitat de cobrir qualsevol

0: qualsevol baixa que es pugui produir durant el transcurs de l'any escolar.
1: Canviem de tema i parlem ara de política. Esquerra i Som-hi concorreran junts a les eleccions municipals del 2027 a Sant Vicenç de Montalt. Martí.
2: Doncs sí, Gemma, Esquerra Republicana de Catalunya i la plataforma municipalista Som-hi han anunciat que concorreran conjuntament a les eleccions municipals del 2027 a Sant Vicenç de Montalt sota la candidatura anomenada Som-hi Compromís amb Sant Vicenç. En un comunicat, Esquerra explica que els resultats de les eleccions passades van evidenciar, segons la formació, que la fragmentació de l'espai independentista i catalanista va dificultar la seva representació al consistori i va afavorir l'actual al govern municipal. Per aquest motiu asseguren que han mantingut converses amb diferents forces polítiques per explorar una candidatura compartida. Finalment, Esquerra afirma haver trobat una voluntat comuna amb Som-hi per impulsar un projecte conjunt de cara a les següents eleccions. La candidatura estarà encapçalada per Som-hi i incorporarà persones independents, així com militants i simpatitzants d'Esquerra que comparteixin el projecte. Segons les dues formacions, l'objectiu és construir una alternativa de govern amb vocació municipalista centrada en la qualitat de vida, la cohesió social i la defensa de la identitat de Sant Vicenç de Montalt. Els impulsors de l'acord remarquen que la iniciativa vol anar més enllà d'una suma de sigles i es presenta com un projecte compartit al servei del municipi.
1: A Tordera s'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, l'altre Claver, Jordi Duran.
3: Sí, Gemma, el Teatre Clavé presenta una nova edició de l'Altre Clavé, el festival de creació contemporània que un any més omplirà les nits d'estiu d'art, música, dansa i enguany també amb una novetat destacada, una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i amb productes locals. El festival es celebraran els dijous 2, 9 i 16 de juliol d'aquest 2026 a la plaça Miquel, Martí i Pol, consolidant-se com una de les cites culturals més esperades d'aquest estiu. Cada any, el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Clavé per oferir propostes innovadores on conviuen la música, el moviment i la paraula. Enguany, l'Altre Clavé va més enllà per oferir una experiència sensorial completa. La gastronomia serà un dels eixos centrals del festival, amb un menú elaborat amb productes de temporada i de proximitat, cultivats a la mateixa comarca gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari Baixa Tordera i la creativitat culinària de Can Caselles. Les entrades per l'Altre Clavé 2026 ja estan a la venda a www.teatreclavé.cat, inclou l'actuació i les tres barquetes més una beguda. A més, part de la taquilla es destinarà a la campanya Compromís i Cultura, que enguany recapta fons per l'entitat Jatakendaya.
1: Gràcies. I el Museu de Llavaneres dedica una exposició a Eduard Arranz Bravo amb obres de la col·lecció Bassat. Martí.
2: Doncs sí, el Museu Llavanera s'inaugurarà el pròxim divendres 3 de juliol a 7:45 del vespre una nova exposició dedicada al pintor Eduard Arranz Bravo, una de les figures més destacades de l'art català contemporani. La mostra, ubicada a Can Caral, és fruit de la col·laboració entre el Museu de Llavaneres i la col·lecció Bassat d'art contemporani català i es podrà visitar fins al 31 d'agost. L'exposició convida el públic a descobrir o redescobrir l'univers creatiu d'Arranz Bravo, caracteritzat per la força del color, la intensitat expressiva i una mirada personal sobre la condició humana. Al llarg de més de 60 anys de trajectòria, l'artista va desenvolupar un llenguatge propi que el va convertir en un referent de la pintura contemporània catalana, amb una projecció reconeguda tant dins com fora del país. La mostra també posa en valor la seva vinculació amb la col·lecció Bassat i ofereix una oportunitat única per apropar-se a l'obra d'un creador que continua despertant l'interès del públic. Es podrà visitar de dimecres a diumenge en els horaris habituals del Museu de Llavaneres.
1: I després de 30 anys, el vaixell dels Pirates de Premià ja té nom, Jordi Duran.
3: La Mitja Lluna és la denominació escollida per als premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Espai L'Amistat. L'elecció s'ha decidit després de diverses votacions a les xarxes socials, amb una final molt ajustada entre les propostes Sang i Foc i La Mitja Lluna. Segons l'organització, al voltant de 200 persones han participat en cadascuna de les votacions, compartint les enquestes i escollint el nom que més els agradava. La presidenta de Pirates i Premianencs, Llorenç, Maria Muñoz, ha celebrat la bona resposta de la ciutadania i ha destacat que, finalment, el vaixell ja té una identitat pròpia després de 3 dècades.
4: I la iniciativa ha funcionat molt bé. Ha participat al voltant d'unes 200 persones a cada votació, veient els stories, votant, compartint amb els seus companys i companyes perquè votessin el nom que a ells els hi agradava, i estem molt contents de que hagi sigut una cosa participativa, que ja per fi tinguem nom després de 30 anys i que efectivament doncs, es digui la mitja lluna, que és molt bonic pels pirates.
3: L'anunci es va fer durant l'acte de presentació de la Festa Major, en què també es van donar a conèixer la programació d'enguany, que inclou més d'un centenar d'activitats.

0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
1: Hola, molt bon dia. Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps que avui estarà una mica més inestable que no pas aquests últims dies. Bona prova d'això són els núvols que veiem, sobretot si mirem cap a l'àrea del Maresme Nord. Es tracta de núvols poc importants, però que denoten aquest temps més insegur, aquest aire més fresquet que va entrant en alçada i que afavorirà tempestes aquesta tarda cap a l'àrea del Montseny i zones pròximes. Aquí al Maresme veurem molts núvols, però de precipitació no se espera. En resum, del dia d'avui, molts núvols però sense pluges i, això sí, temperatures que baixaran les màximes, sobretot després d'una nit que ha estat força càlida. Aquesta propera nit també baixaran les temperatures mínimes. Els vents bufaran molt fluixos avui, bàsicament de mar cap a terra, i la situació marítima, com aquests últims dies, tranquil·la, mar arrissada, com a molt en petites àrees de marejol aquí a la costa de la comarca. De cara a demà s'espera una nova jornada de temps estable, de sol, en conjunt, tot i que amb alguns núvols baixos, poc actius pel que fa a precipitacions, ja que no n'esperem tampoc, i amb unes temperatures, això sí, més agradables, no tan càlides com aquests últims dies. Hauran baixat les mínimes i també baixaran una mica les temperatures màximes. Continuarem amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dimecres, 3:15 del mateix, hi haurà poques novetats, potser pugin una mica les màximes, però de moment amb una calor molt moderada al llarg d'avui, demà i demà passat aquí al Maresme.
0: Molt bé, doncs ja hem escoltat la previsió del temps d'avui i també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem us portarem l'agenda setmanal del Maresme de la mà d'en Martí Capçada, que ens proposa totes les activitats que no ens podem perdre aquesta setmana arreu de la comarca. També parlarem de nutrició amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubio, que ens presentarà una nova recepta culinària. I també al final del programa acabarem, com cada dilluns, amb la tertúlia esportiva conduïda avui per en Jordi Duran, que s'estrena a l'Ona Maresme amb aquesta tertúlia dedicada als esports. Tot això a l'Ona Maresme d'aquí a 3 minuts. Fins ara!

0: Vinga, som-hi, passant 3 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de fixar-nos en les xarxes socials. Aquesta setmana ho fem amb en Javi, des de Malgrat. Javier, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com anem?
0: Molt bé. Què podem destacar avui al Maresme?
1: Doncs bé, comencem parlant, com dius, de la comarca i concretament d'un servei que ens afecta tot el Maresme i com no podia ser d'una altra manera, es tracta de Rodalies. Els usuaris de Rodalies de Catalunya afronten aquest dilluns una nova jornada de vaga convocada pel Sindicat Ferroviari, una organització sindical minoritària que ha cridat a l'aturada a tot l'Estat. Per minimitzar les afectacions a la mobilitat, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% durant les hores públiques i el 33% durant la resta de la jornada. Això vol dir que durant la franja d'alta demanda, com per exemple de 5 a 8:45 del vespre, doncs circularan 2 de cada 3 trens previstos, mentre que fora d'aquest horari doncs el servei queda reduït a un terç de l'oferta habitual. La protesta també ha afectat durant el dia altres serveis ferroviaris. En el cas dels trens d'alta velocitat i llarga distància, doncs els serveis mínims establerts són del 73%, mentre que a mitjana distància se situen en el 65%.
0: Molt bé, i si mirem més enllà, en clau internacional, què és notícia?
1: Doncs, malauradament, Gemma, hem de marxar a Veneçuela per seguir parlant doncs, d'aquestes conseqüències que ha deixat els terratrèmols que han sacsejat el país. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.450 la xifra oficial de víctimes mortals causades doncs, per aquests terratrèmols de magnitud 7.2 i 7.5 registrats dimecres a la nit. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes, tot i les dificultats per trobar persones en vida. 5 dies després dels sismes, la presidenta veneçolana Delcy Rodríguez ha assegurat que les tasques de rescat no se suspenen i ha anunciat mesures per atendre les persones que han perdut el seu habitatge. De fet, les paraules de Rodríguez afirmant que els equips d'emergència es mantindran la seva activitat a les zones devastades arriben després que el diumenge encara s'hagin trobat persones en vida sota la runa dels edificis esfondrats.
0: I el tema curiós del dia?
1: Doncs avui us volem parlar de Qingtian, una localitat xinesa que és coneguda com la petita Europa, perquè, de fet, d'allà provenen la majoria de famílies que, amb les reformes capitalistes dels anys 80, van emigrar a França, a Itàlia o a Espanya. Així és, si pregunteu als xinesos dels restaurants o als basars del vostre voltant, probablement tindreu molts números de que us responguin que són de Qingtian. En un article del 3CAT s'explica que moltes persones xineses que vivien a Espanya han tornat al seu poble i han muntat negocis d'importació de productes europeus o també cafès i restaurants. Dinamitzen així l'economia d'una comarca que era molt pobra quan van marxar ja fa 4 dècades. De fet, si viatgeu a Qingtian, us podreu trobar moltes escultures que us recordaran a Europa, com per exemple una rèplica del David de Miquel Àngel o també una estàtua del toro de Lídia i un torero.
0: Molt bé, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. I vinga, som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Doncs amb aquesta curiositat que us explicàvem de Qingtian, us ho estem preguntant avui si us esteu plantejant marxar del vostre país. Una resposta, bueno, una pregunta curta i senzilla i una resposta també molt directa, un sí o un no. Ja podeu votar a les nostres xarxes socials.
0: Marxar per sempre, eh? Entenem? No una temporada o com?
1: Bueno, seria una... Si és una temporada, seria una temporada de llarga durada, eh? Mm-hmm. És a dir, marxar per viure-hi uns anys, almenys, o durant un bon temps, sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs després farem un repàs a la pregunta i veurem a què vota la gent. Gràcies, fins ara.

0: I la primera entrevista del dia ens porta fins a Palafolls per descobrir l'entitat que organitza els tradicionals sopars a la fresca per Festa Major. Jordi, endavant.
1: Bona tarda de nou, Gemma. Aquí a Palafolls ja estem amb mires a la Festa Major que arribarà al setembre. Però què serien d'aquestes festes majors sense els voluntaris? La comissió d'agermanament del nostre municipi ja comença a buscar voluntaris també per a activitats com els sopars a la fresca d'aquesta comissió d'agermanament que utilitza i que fa a la Festa Major de Palafolls. Amb nosaltres, una representació d'aquesta comissió d'agermanament avui per parlar d'aquesta tasca. Tenim amb nosaltres en David Delgado. David, molt bona tarda, benvingut.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Helena Carles, també de la Comissió d'Agermanament, gràcies per ser amb nosaltres.
3: Bona tarda.
1: I contentíssims encara més perquè ens acompanya una delegació, una persona mítica, l'ànima, sens dubte, de la Comissió d'Agermanament a Aix-les-Thermes, a França. Claudette, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Radio Palafolls, que es la primera vez que vienes.
4: A Radio Palafolls mismo, sí.
1: Sí, siempre hablamos contigo con el sopars a la fresca, sí. Pero hoy vienes porque estás pasando unos días aquí, ¿verdad?
4: Sí, tres semanas.
1: Una semana.
4: Tres
1: semanas. Mira, podrás visitar muchas cosas. Ahora hablaremos contigo, pero la intención de la propuesta, Helena, sens dubte, es hablar de esta comisión de germanament y encarar una miqueta amb el que pot passar a la Festa Major. Y es que, diguem-ho clar i català, busquem voluntaris, ¿verdad?
3: Exacte. Sí, sí, sí, hem vingut aquí. El David, sí. Ell és com a president, jo soc com una col·laboradora. I el que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat, perquè a vegades les entitats les veiem de lluny i sembla que no poguéssim entrar, oi? Doncs en aquest cas, sí, es pot entrar i venir a ajudar, sempre és doncs, de manera voluntària, això sí que ho hem de dir molt clar. Potser sí que el sopar sí que el podran tindre i prou.
1: Aclarim una miqueta més aquest perfil, perquè sí que és veritat que vosaltres sou l'ànima de la comissió d'agermanament a Palafolls, conjuntament amb moltes persones que segueixen o que van iniciar la entitat. Vull tenir un record també per en Jesús Machín, entre d'altres. De totes maneres, sí que és veritat que, òbviament, totes les entitats, com deia David, l'Helena, necessiten un relleu generacional, no? I d'alguna manera, noves mans, perquè d'alguna manera aquesta proposta no es perdi, que és el que busquem, no?
2: Sí, más o menos, ¿eh? O sea, es indudable. Nosotros somos un grupo aproximadamente de unos 15 o 20, y claro, si...
1: Que es una muy buena cifra,
2: sí,
1: ¿eh? La verdad es que sí.
2: Que no está malamente, pero si en un momento determinado fallaban dos o tres personas, nos podíamos encontrar un poquito cojos. Porque de esos 15 o 20, hay una serie de ellos que no están en la Fiesta Mayor de Palafolls, de sopar a la fresca, pero que van a Francia. O sea, que es otra función. E incluso si se debería ir a Italia también, pero claro, a veces si hay poca gente, es muy difícil abarcar muchas cosas. Se podrían hacer otras cosas desde la misma asociación, indudablemente. Pero para eso sí que necesitaríamos contar con un poquito más de peso.
1: Després parlarem de com està l'ambient a Aix-les-Thermes. Òbviament està bé, tenim aquí la Claudette i quina és la responsabilitat de les comissions d'agermanament, també amb Itàlia, que deies que crec que no està tan bé, però parlant una miqueta del perfil de voluntari que volem, Helena, David, precisament ens comentàveu, per exemple, una de les principals funcions és, òbviament, col·laborar amb els sopars a la fresca. Això significa preparar ple... Bueno, una miqueta totes les funcions que us veiem bé fer cada Festa Major, no?
2: Sí, però solament és... Sí. O sea, principalmente eso, bueno, y luego participar en la asamblea, alguna persona posiblemente un poco más joven que yo, que yo soy el presidente, un poquito más joven, que tenga un poco más en penta, para hacer actividades de burocracia, que tampoco es tanto, pero bueno, en fin, sí que necesitamos cambiar la junta, o nos gustaría contar con gente, en fin, no sé.
1: I una de les principals opcions, Helena també ens ho deia, en David, no?, és mantenir viva la flama amb l'agermanament tant en França com amb Itàlia, no? D'alguna manera també col·laborar, perquè òbviament es fan viatges cap allà, sobretot en França, a tenir doncs això, xerrades o el diàleg amb les diferents entitats d'altres municipis.
3: Exacte.
1: Això també és important, no?
3: Sí, amb Aix-les-Thermes en principi no s'ha deixat de fer la Festa Europea de l'Agost. Si ha seguit anant, poder algun any no, llavors s'ha reprès i tenim prou... Bueno, som uns 7 o 8 els que hi anem cada any.
2: 10,
3: o uns 10, exacte. I aquesta sí. La d'Itàlia doncs es va aturar en el seu moment amb la pandèmia i amb tot, i no s'ha reprès encara, però la intenció és fer-ho. Tant que podem fer el viatge quan ells fan les seves festes. Nosaltres ens agradaria molt doncs, anar a Popi, perquè França sí que ho segueix fent, no? La Claudette després ho pot explicar.
1: Emmirallem-nos doncs, amb l'altra banda. Claudette, ja que tenim aquí, háblame un poquito de cómo es la comisión de hermanamiento, pero en este caso en Axlet Terms. ¿Cuántas personas, por ejemplo, formáis parte de este gran proyecto?
4: Vale, nosotros en Axlet Terms es totalmente distinto de Palafolls, ¿vale? Somos una asociación, pero tenemos subvención del ayuntamiento, ¿vale? Y subvención importante del ayuntamiento por representar Acceterme en Palafolls y en Popi también. Es por eso que marchamos el mes de septiembre en Popi, pero solo por encontrarlos. No hay fiesta ni nada.
1: Por tanto, vosotros sí que viajáis a Popi, pero simplemente un encuentro para valorar un poquito cómo está la hermandad, ¿no? No hay fiesta.
4: No hay fiesta. Solo por encontrarnos todos los amigos de Popi y el alcalde también de Popi que viene. Vale, 2 días con él. Al mes de septiembre, al final de septiembre.
1: Y después también, obviamente, en septiembre también venís para acá, ¿no? A principios de septiembre, en este caso. Yo es que es verte a ti y pensar en el olor que hacen los crepes que preparáis, entre otras cosas, quesos. Sí. Vaya, es imprescindible pasar por el stand de Axlet Terms, entre otros, con el sopas a la fresca.
4: Sí, venimos el mes de septiembre a hacer los sopas a la fresca. Somos 7. Tengo todo mi equipo, vamos a hacer crepes y queso este año.
1: David, quan parlem de comissió de germanament, tant en Itàlia com en França, com vosaltres, estem parlant, sens dubte, també d'una relació d'amistat. Moltes d'elles, per exemple, estem parlant d'amistat de molts anys. La Claudette, si no m'equivoco, tu ahora mismo estás en la casa de una de las personas que forma parte de la comisión de hermanamiento, ¿no?
4: Sí,
1: y que conocisteis precisamente gracias a este proyecto.
4: Gracias al hermanamiento, hace ahora más de 18 años.
1: Un senyal d'aquesta amistat, però de ben segur n'hi ha molts altres. Jo crec fins i tot parelles que s'han conegut a través d'aquest germanament, no? És important i que també per fer l'altra cara de la moneda, és a dir, per dir que no tot és feina, que en aquest cas també hi ha...
2: No, indudable, y además la semana pasada hemos estado cenando en el Sofina todos juntos. Ellos venían 20 y tantos y nosotros éramos otros 20. O sea, que quiero decir que ahí no había tal faena. Es organizar una cena y quedar una noche para cenar juntos y ya está. Uh-huh. Cuando vamos a Francia, cuando vamos a la nieve, pues tampoco es una historia. Aparte de organizar un poquito los viajes y eso, pero tampoco la faena bien es en agosto, en la fiesta de ellos y en septiembre aquí.
1: Porque ¿qué hacemos nosotros en agosto cuando vamos para allá? ¿Es montan las mateixes paradas que la festa de aquí? ¿Quién es la función de la comisión de germanament en estas festas?
2: Allí se montan tren, ellos, los italianos y nosotros. Uh-huh. Y hacemos 3 noches de cena y bueno, en común. Y ya está.
1: Una fiesta que supongo que se vive con gran energía e ilusión, ¿eh? Desde Axlet Terms también. Muy parecido a lo que se celebra aquí, ¿no, Claudette?
4: Sí,
2: más
4: sí.
2: Pequeñito, ¿no?
1: Más pequeñito.
4: Es más pequeñito, no hay tanta gente que viene ni no. Pero es bien también. Estamos preparando todo así, a ver si este año vamos a tener mucha gente.
1: Claro que sí. Sí, siempre impulsad desde la mateixa comisión, David.
2: Yo quería añadir una cosa, ¿no? Porque ya he hablado de subvenciones en Francia, que quede claro que aquí en el ayuntamiento también nos da una subvención. Más pequeña, pero que nos da.
1: Que teniu la col·laboració en aquest cas també de l'Ajuntament.
3: Ja fa 3 anys, no? Em sembla que ja es va aconseguir la subvenció.
2: No, és el segon any.
1: És el segon any.
3: Hem de dir que, clar, aquesta entitat, l'Ajuntament en si, té una part institucional, perquè no és com altres entitats que van més lliures. Aquesta vol molt de la mà de l'Ajuntament, clar, dels alcaldes que també es posin en contacte.
1: Per tant, hi ha voluntat, cas, per part de l'Ajuntament.
3: Exacte.
1: Entenc que, vaja, ara no tindrem l'alcalde aquí, però li podríem preguntar, entenc que sí, que és la voluntat de seguir amb aquests agermanaments. De fet, en entrevistes ho ha dit moltes vegades.
2: Indudablement, si ells no tuviesen voluntat, esto estaría totalmente...
1: I déjame preguntarte también, David, què passa con Popi? Perquè abans m'has parlat de pandèmia, sí que és veritat que al final l'ànima era en Rolando, que en aquest cas ens va deixar...
2: No, està ahí.
1: Va deixar la comissió d'agermanament.
3: Però l'any passat va ser gràcies a ell que van venir.
1: Per tant, encara hi pot posar mà. Sí que és veritat que ha sortit una miqueta del capdamant de l'entitat.
2: Bueno, yo tampoco lo conozco mucho, ¿no?
3: También se la hacen
2: no tengo mucho contacto con ellos, pero yo me da la impresión que en lo que era el grupo, se ha deshecho. Uh-huh. Y están un poco promocionados la gente que viene por el ayuntamiento. Y siempre es un poquito así. No hay un grupo que esté...
1: Que tire la corda, ¿no?
2: Esto es una impresión mía, uh-huh, porque tampoco tengo un contacto muy grande.
1: Uh-huh. Elena, què pot fer una persona, perquè és el motiu d'aquesta entrevista, què pot fer una persona que digui, ostres, jo vull col·laborar. Jo vull col·laborar, que això no es perdi, i vull donar el nostre cop de mà, perquè sí que és veritat que al final nosaltres a vegades som com molt egoistes, no? Venim al sopars a la fresca i ens encanta passejar i sempre diem que no volem que es perdi, que això és l'ànima de la festa major de Palafolls, però clar, qui està, permeteu-me l'expressió, suant la cansalada, i mai millor dit, fent la paella, fent la fideuà, fent el pan tomata, fent les botifarres, barbacoa, etc, o en el caso de Francia també cocinando mucho, crec que us hauríem de donar un cop de mà, sens dubte, i mirar-ho des de l'altra cara. En definitiva, què ha de fer una persona que vulgui col·laborar?
3: Clar, primer de tot, ja tenir ganes, doncs, de dedicar-hi hores, perquè sempre hi ha feines per fer, perquè ja he explicat això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas parant activitats, doncs també has de participar d'aquesta entitat i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina, perquè clar, preparem el viatge de l'hivern, no? Que és el d'anar a esquiar. Mm-hmm. Clar, preparem lo d'anar a Ax a l'agost i al setembre. I llavors el viatge a Popi també estaria bé, perquè hi ha diverses seccions. Gent que només pot fer lo del sopar a la fresca, que està aquí, val. Però altres sí que poden organitzar el viatge a Popi. Mm-hmm. Altres poden organitzar el viatge a Ax quan anem a l'esquiada. O sigui, hi ha moltes coses a fer.
1: Sabeu que la comissió, doncs, de germanament busca voluntaris. Sabeu on localitzar-los, d'alguna manera, doncs, com poder treballar conjuntament amb ells. Gràcies.
5: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
6: Molt bé, seguim avançant amb el tal dia com avui, les efemèrides que avui les fan Jordi Duran. Jordi, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma.
6: Què tal? Com va aquesta estrena? Avui és... El primer dia, no, de l'Ona, que fas?
7: Sí, correcte. En Marc, bé, està gaudint, doncs ara avui em toca a mi estrenar-me i veurem què tal. Ja m'ho diràs al final, no?
6: Sí, no, però molt bé, hem de dir.
7: Bueno, de mica en mica. Al final tot és agafar aquesta experiència i anar sumant també cosetes.
6: Totalment. Doncs, Jordi, avui és un dia important per recordar.
7: Doncs sí, bueno, comencem parlant de... perquè avui és Sant Pere, també Sant Pau, per tant, tots els Peres, tots els Paus que coneixem, doncs els podeu felicitar. I és una de les festivitats més religioses i més clàssiques de l'estiu. Molts pobles, sobretot també d'aquí a la costa, però també de l'interior de Catalunya, celebren també les seves revetlles o festes majors per aquest dia, i també és conegut tradicionalment com el Dia del Papa.
6: Mhm. I també és el Dia Internacional o Dia Mundial de quina cosa?
7: Mira, doncs tradicional és dels tròpics, de la ONU. És una data instaurada per les Nacions Unides per posar en valor la gran biodiversitat i els reptes mediambientals i demogràfics de les regions tropicals del planeta. També és el Dia Mundial dels Dissenys, del Disseny Industrial, que es commemora des del 2007 per reconèixer l'impacte d'aquesta disciplina en el benestar econòmic, social i cultural.
6: Molt bé, més coses que passaven tal dia com avui.
7: Mira, hem d'explicar, doncs, que suposo que tothom sabem, si parlem del llibre i també fins i tot del musical del Petit Príncep, doncs coneixem l'autor, perdoneu pel meu francès, Antoine de Saint-Exupéry, aquest escriptor francès, que, com he comentat, va escriure el Petit Príncep, avui faria 126 anys, va néixer un 29 de juny del 1900.
6: Molt bé, més coses.
7: Avui és l'aniversari de Nicole, compta amb aquest alemany, Scherzinger, avui fa 48 anys, i és cantant i ballarina reconeguda, líder de la famosa banda del pop nord-americana de Pussycat Dolls, que després escoltarem una de les seves cancions més populars, que esperarem d'aquesta cançó de Buttons, que escoltarem després. Uh-huh. També l'aniversari de Camila Mendes, avui fa 39 anys, és una actriu nord-americana, que va saltar la fama internacional pel seu paper de Verónica a la popular sèrie juvenil de Riverdale. Te l'has vist, tu, Gemma?
6: No l'he vist, eh? Em sona, però és una que no he vist encara, aquesta sèrie.
7: Jo tampoc, aquí no et puc dir gaire cosa. Però t'has vist Los Serrano, tu?
6: Sí, però era molt petita.
7: A mi aquesta sèrie m'encanta. Mira que jo sóc més petit que tu, però a mi aquesta sèrie m'encantava perquè s'ha fet, la van deixar de fer fa pocs anys. Avui, el personatge o l'actor que feia de Raúl a la sèrie de Los Serrano, que és Alejo Saures, avui fa 47 anys. És a dir, Raúl era d'un dels nens més petits, doncs ja té 47 anys.
6: Déu-n'hi-do. Parlant d'aniversaris, avui també és l'aniversari del Jordi Cruz, aquest famós cuiner tan televisiu. Oh, sí, avui també és el seu aniversari. De fet, fa 48 anys.
7: Mira, després en parlarem més de cuina, eh? Perquè també en tindrem a parlar. Suposo que també la Txell deu estar més al dia, eh? D'aquests cuiners.
6: Doncs sí. Més coses, més efemèrides, Jordi.
7: Mira, tal dia com avui, a l'any 1707, el rei Felip V promulgava els decrets de Nova Planta que derogaven els furs d'Aragó i València, i aquest va ser el primer pas cap a la posterior abolició de les lleis i institucions de Catalunya en el 1714. També, en el 1934, un 29 de juny, Adolf Hitler iniciava una purga política sagnant dins el mateix partit nazi, coneguda com la nit dels ganivells llargs, executant els líders de les forces d'assalt per consolidar el seu poder absolut a Alemanya. Per tant, aquí estem parlant de coses no gaire bones, d'aquestes dues. Però, parlant, ja que estem també en clau mundial, anem a parlar, perquè tal dia com avui, en el 1986, la selecció de futbol argentina, liderada per un estel·lar Diego Armando Maradona, guanyava el seu segon mundial en el 86 per haver guanyat a Alemanya per 3-2 a la gran final d'aquest mundial de Mèxic. Es va celebrar a Mèxic el 1986. També, seguim parlant de futbol, i també d'Argentina, l'any 2004, l'Associació de Futbol d'Argentina organitzava a correcuita un partit amistós de la selecció argentina sub-20 contra el Paraguai amb un únic objectiu, que va ser fer debutar a Leo Messi, que tenia només 16 anys, per evitar d'aquesta manera que la selecció espanyola el pogués convocar en un futur. I com hagués canviat la història del futbol si hagués passat això?
6: I tant, totalment. Encara ens queda una altra efemèrida, eh?
7: Correcte, la última, perquè tal dia com avui, aquesta potser ens queda més a prop, l'any 2009, un tribunal de Nova York condemnava el financier Bernard Madoff a 150 anys de presó pel frau de tipus piramidal. Va ser l'esquema Ponzi, que va ser un dels més gran de la història dels Estats Units, valorat en més de 50 milions de dòlars estafats.
6: Molt bé, Jordi, doncs abans ens parlaves d'una cantant, la Nicole Scherzinger, cantant, ballarina, i doncs que és la cantant de Pussycat Dolls, i que escoltaríem una de les cançons més populars, no?
7: Correcte.
6: Botons. Doncs molt bé, doncs amb aquesta cançó arribarem fins a 57. Jordi, moltes gràcies.
7: A tu, Gemma, moltíssimes gràcies.

0: els companys de...
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. En les darreres hores s'ha localitzat a 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny. L'últim balanç eleva 3.150 als ferits per aquest doble sisme. I les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Ho diu un estudi del RAC que comenta que aquest vehicle representa el 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram en un índex més alt de la demarcació.
3: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres. I potser amb unes contínues rugoses contundents que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
2: I Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. La mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés, diumenge passat, la xifra de defuncions a les primeres tres setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys o més. I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat, s'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels seus ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol al govern i destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo del lloguer jove estatal. I el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga masculina, va superar el play-off d'ascens contra el Manlleu, imposant-se 6-4 en la tornada i havent guanyat l'anada per 2-3.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca, com sempre, a aquesta secció amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
6: Bona tarda, Gemma. Doncs avui ens quedem a Palafolls destacant la resolució d'un cas aquí al nostre municipi que va omplir diferents planes de diaris comarcals i també notícies de ràdio. De fet, era finals de juny del 2017 quan finalment es detenia un voluntari dels ADF com a presumpte autor de diferents incendis a l'inici de l'estiu al barri de Sant Lluís de Palafolls. La policia local de Palafolls detenia aquell dia un home com a presumpte autor dels últims incendis que s'havien produït al barri de Sant Lluís. Finalment, els Mossos d'Esquadra se l'enduien i passava a disposició judicial. L'home era membre del cos de voluntaris de l'ADF de l'Almaresme i veí del barri de Sant Lluís. Llavors, el president dels voluntaris, Joan Aldrofeu, assegurava que havien enviat l'home que resultava detingut com a reforç en l'incendi d'aquell mateix migdia, l'últim que va provocar l'infractor i on se'l va enxampar. Els cossos de seguretat ja feia temps que treballaven amb la hipòtesi que els incendis constants al barri de Sant Lluís eren provocats. Aquell mateix migdia, després de l'últim foc, la policia local havia detingut un home que en aquells moments es trobava a Can Jordà com a presumpte autor dels focs. La detenció era el resultat d'un operatiu conjunt entre els agents rurals, Mossos d'Esquadra, la policia local i també Protecció Civil. Des dels mitjans de comunicació d'aquell 2017, s'havien registrat una quinzena de focs a Sant Lluís, segons indicaven els articles i les notícies de ràdio. En gran part, els casos de focs seguien doncs, una mateixa sintonia. Primer, un contenidor i després la crema d'uns marges. Més de la meitat dels incendis s'havien produït a la part alta del barri de Sant Lluís, al camí de Can Jordà, fins que van poder detenir l'autor. Precisament era llavors quan l'autor passava a disposició judicial al jutjat número 2 d'Arenys de Mar, després de la declaració que va quedar en llibertat amb càrrecs per possible delicte d'incendi forestal, fins que amb el pas del temps se'l va declarar Gemma culpable.
5: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
6: A tu, fins ara.

0: Agenda sobre la taula perquè de seguida doncs, comencem a omplir-les amb en Martí Capçada per saber què passarà els pròxims dies a la nostra comarca. Però abans, Martí, direm on podem anar a donar sang, no?
1: Així és, Gemma, bona tarda, com estem?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Doncs bé, de dilluns a tope, a començar la setmaneta i a fer-vos 5 cèntims de plans que podem trobar aquí a la nostra comarca, que aviso que vinc carregat. Bueno, no carregat de plans, sinó que els plans que hi ha crec que són bastant xulos. Així que, bueno, però primer de tot, com tu has dit, anem a fer un petit repàs als llocs on podem anar a donar sang. Et sembla bé?
0: I tant, som-hi.
1: Som-hi. Doncs el primer lloc, la primera localització és avui, 29 de juny, dilluns, a Calella. El segon ja és demà, a Malgrat de Mar. El tercer és el 4 de juliol, és a dir, parlem del dissabte a Premià de Mar. I l'última localitat és el diumenge a Vilassar de Mar. A més dels hospitals, que s'hi pot anar sempre, com també intentem recordar.
0: Perfecte, doncs ja sabem on podem donar sang aquests dies a la comarca del Maresme i ara ja anem amb els plans i les activitats.
1: Doncs sí, i la primera activitat és que, clar, ara ja entrem a l'estiu i comencen a venir les festes majors, que diria personalment que és les millors festes que hi ha durant tot l'any, on millor m'ho passo i crec que molta gent comparteix l'opinió. La primera, la primera activitat, ja que n'hi estan havent moltes, és la festa major de Premià de Dalt. El que passa és que avui és el seu últim dia i les activitats que podem trobar durant el que queda de dia és avui a les 6 de la tarda una actuació musical familiar amb la participació dels gegants de Premià de Dalt. Després, a 9:15 del vespre, hi haurà una butirrumbada amb Muchacho i Los Sobrinos, que tocaran música i, de mentre, s'estarà fent la tradicional ja botifarrada popular i ball amb rumba. I, per concloure aquesta festa major, a les 11 de la nit hi haurà el piro musical, com no pot faltar, Gemma.
0: Molt bé, què més?
1: Vinga, activitats ara de que podem fer a Calella. El dimecres tindrem a les de 9 del matí a 12 del matí al passeig Manuel Puigvert el festival La Minerva Canta al Mar. Després, a 7:15 de la tarda, tindrem el 98è aplec de la Sardana de Calella, on, a més, hi haurà una conferència anomenada Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats a càrrec d'Anna Costal, que ens explicarà una miqueta més sobre aquesta tradició tan nostra.
0: Doncs mira, en aquest aplec, Martí, hi podries trobar la teva catalaneta.
1: Sí, a veure, no estic gaire per buscar coses, però ja dic sempre jo que m'encanta tot el que sigui les tradicions catalanes.
0: Per això.
1: I home, de fet, els meus pares crec que es van, no conèixer, però sí que una d'aquestes primeres activitats que vam fer com a enamorats va ser ballar sardanes allà a Cal Rosal, un poblet del Berguedà.
0: Molt
1: així
0: bé.
1: Que qui sap.
0: Qui sap, Martí, més coses, què més podem fer?
1: Vinga, ara us porto una activitat que podem fer durant tota la setmana, cada dia a Mataró, i és que del 26 de juny al 5 de juliol, és a dir, ja durant el cap de setmana aquest últim, fins a aquest diumenge, hi haurà la Ruta de la Croqueta, que serà la participació de 22 establiments i la novetat de l'anomenada Croqueta Dolça. Els assistents també podran recollir el carnet de tast, que animarà a provar un mínim de 5 croquetes de 5 establiments diferents. Les persones que completin el recorregut podran participar al sorteig d'una nit d'hotel amb esmorzar per dues persones a l'hotel Atenea Port. Una de les novetats d'aquesta edició, Gemma, és la incorporació d'una nova categoria que és la croqueta dolça, com hem dit, que obre la participació a pastisseries i també cafeteries de degustació, ampliant l'experiència gastronòmica i aportant noves propostes creatives. I la veritat és que no us el podem ensenyar, ja que això és ràdio, però he vist el cartell d'aquestes croquetes, que hi ha una foto de cada croqueta dels 22 establiments, i és per llepar-se els dits.
0: Quina és la teva croqueta preferida?
1: Uf, mira, jo ja ho he dit algun cop, abans de venir a treballar aquí a l'Ona Maresme, estava treballant en un restaurant que es deia Cabina, no és per fer-los publicitat, però que feien una croqueta de cua de bou, que estava... Bueno, una cosa, Gemma, que no t'ho pots ni imaginar, eh? O sigui, bueno, jo que ho veia, a més, tot el procés, perquè, clar, la gent veu les croquetes i es pensen que pim-pam, perquè te la menges en un moment, però porta una feinada que jo m'havia estat hores i hores durant tota la tarda fent croquetes, eh? Així que els hi tinc una mica d'amor-odi, et diria.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, que bones, eh? Què més podem fer?
1: Vinga, una altra activitat que també abarca més d'un dia i és que comença a l'1 de juliol, és a dir, aquest dimecres, i serà fins al 12 de juliol. Estem parlant del Festival Poesia i Més, que tornarà a omplir diversos municipis del Maresme, entre ells Caldes d'Estrac, que és d'on és la Fundació Palau, que és qui ho organitza. En aquest festival hi haurà poesia, música i també arts escèniques. En aquesta edició en concret es proposa una reflexió sobre el temps a través de la poesia, amb una programació que manté viu el llegat de Josep Palau i també aposta per noves formes d'expressió artística.
0: Uh-huh. Més activitats, Martí.
1: Vinga, una altra activitat, i et diria que la meva preferida potser de l'any, eh? O sigui, ojo, perquè és una activitat que jo no he pogut fer mai i que des d'aquí obro una porta a tots els meus amics o qualsevol persona que m'hi vulgui acompanyar, ja que tampoc hi podem anar aquest any, però parlem del Festival Canet Rock a Canet, i que és aquest dissabte. Crec que no li fa falta introducció, ja que és un dels festivals més famosos de Catalunya, i aquest any, doncs, hi aniran artistes que et diria que és que hi van els artistes més famosos de la nostra terra, els Figaflowers, 31 Fam, els Catarres, Detallets, Buos, els Amics de les Arts, Ginestà, Doctor Prats, Maria Jaume, la Ludwig Bang i la Fúmiga, entre d'altres. Ja que també tindrem DJs, que no sé si els coneixes tu, Gemma, però tenim l'Ernest Codina, el DJ Trapella i el Mont DJ i DJ Kazu, que no sé com es pronuncia.
0: La DJ, però DJ Trapella, eh?
1: La DJ, perdona'm, la DJ Trapella, correcte.
0: Jo sí que hi vaig, al Canet Rock.
1: Sí? Molt, ostres, doncs ja m'explicaràs a veure què tal.
0: Hi vaig amb la meva germana, de fet, ahir ho estàvem parlant i em deia que no venien els Figaflowers i aquí estan en primera plana, per tant, confirmem que venen Figaflowers. Jo et dic molt clar, saps què passa? També em ve molt de gust aquest festival, el que, si mires la programació, els tiets, per exemple, no surten fins les 3 del matí.
1: És veritat que no, ara no tinc aquí davant els horaris i tot això, ho sabràs tu millor si vas, Gemma. Jo tinc aquí els artistes, però clar, potser això sempre hi ha polèmica, no? Mira, perquè va molt a gustos.
0: Doncs busco horaris, mira, els tinc aquí davant. Per exemple, a les 6 Maria Jaume, a les 7 Doctor Prats, a les 8 JM Mainat, a 8:45 la Ludwig Van, a 8:45 també Ginestà, Amics de les Arts, vale, Figaflowers a 12:45.
1: A 12:45, vale.
0: Encara, bueno, encara.
1: L'hora de màxima festa. Què vols dir, encara?
0: És que ho trobo tard. Jo trobo que és molt tard, saps?
1: És que clar, depèn. Jo et diria que és l'hora, poder la millor hora, no? Perquè un festival que és fins molt tard, clar, els que són molt d'hora poder encara no t'agafen en aquell puntillo d'estar animat, no em refereixo a temes d'alcohol, sinó que, clar, quan arribes, doncs costa agafar embranzida, i ja els últims considero que estàs una miqueta cansat. Bueno, no sé, poder la gent té més bateria que jo, eh? Però, bueno, no ho veig mal hora, jo.
0: No, clar, tu que ets més jove que jo, deus tenir, doncs, més corda.
1: Bueno, tres anyets, eh?
0: És igual, sí. Quan arribis als 30, t'ho prometo, Martí, que diràs, mare meva, ja no estic per aquests trotes, t'ho asseguro.
1: Hosti, no em diguis això, per favor, Gemma, que em deprimeixo.
0: I cada any que passi pesarà més, o sigui, als 31, als 32, o sigui, serà com... beuràs una copa de vi i estaràs destrossat el dia següent.
1: Bueno, mira, per això s'ha d'aprofitar, cada cap de setmana s'ha d'exprema al màxim perquè
0: total,
1: no passi això. Però, home, jo crec que encara ens queda corda, Gemma, et veig molt pessimista.
0: No sé, eh? Jo només et dic que el cos no reacciona com quan reaccionava als 20, almenys en el meu cas.
1: Bueno, sí, ja és algo que suposo que és lo normal, eh? Lo preocupant seria que estiguéssim allà amb 80 anys i encara ens anés la marxa.
0: Sí.
1: Cada etapa té lo seu bonic.
0: Total, Martí, alguna activitat més que podem... M'has dit que teníem coses molt xules, de fet ja ens has dit unes quantes, però hi ha alguna cosa més interessant?
1: Bueno, sobretot, o sigui, totes m'agraden molt, sobretot aquest Canet Rock, que a mi especialment li tinc un especial carinyo. I l'última activitat que us havia portat, que també està a la mar de bé, és aquest dissabte a l'Ella, ja que tindrem un vespreig, que també, com diem sempre, és una activitat que cada cop està sortint més de sota les pedres, però un vespreig amb una peculiaritat, que serà un vespreig entre vinyes, com no pot ser d'una altra manera parlant de l'Ella. Aquest s'anomenarà Vibre i serà entre vinyes, com he dit, per gaudir de les tardes del divendres i dissabte d'aquest cap de setmana, que he dit dissabte, però és dels dos dies. Serà un espai pensat per desconnectar i compartir amb música en directe, amb DJ i una proposta gastronòmica informal, i també una selecció de vins i còctels per viure la posta de sol entre vinyes. Així que crec que també és una activitat molt xula.
0: I tant, doncs sí, en prenem nota de tot plegat. Martí, com sempre, moltes gràcies i fins ara.
1: A tu, Gemma, fins ara.

0: Saps què em passa, Txell? Que amb tanta calor hi ha vegades que se'm tanca l'estómac. No tinc tanta gana.
1: Normal. Ara és una època per prendre molts líquids, prendre fruites i, sobretot, hortalitzes amb molt líquid, que diríem ara estrella, el cogombre i el carbassó. Ara és una superèpoca per menjar això.
0: Jo sóc molt de fruites, això sí, de la nevera, fresquetes, les nectarines, m'encanten els meló, la xíndria. Ostres, per mi són espectaculars ara a l'estiu. Digues.
1: Digue'm. Ara s'ha d'aprofitar perquè pots fer-te un gazpacho de meló fantàstic o una crema de meló fantàstic.
0: Mira, no l'he fet mai, aquesta, un gazpacho de meló, però l'apunto.
1: Doncs me l'apunto. La setmana que ve la fem, va.
0: Vinga, va. Ara m'agrada.
1: Ah, molt bé.
0: Clar, necessito saber com es fa, perquè si no jo sol no la podré. I amb aquestes temperatures, Txell, què ens portes avui?
1: Oi, avui fresquet i còmode. D'aquest bascuquí que tenim. Clar, d'aquest bascuquí que tenim. Com sempre que diem, aquest arròs integral que podem bullir, avui és vermell, però recordeu que també el podeu fer negre, que també és integral. Però tenim avui una recepta que és la segona recepta d'aquest estiu 2026 i la recepta, en aquest cas, l'estrella, les escopinyes. Us agraden les escopinyes?
0: Oh, a mi m'encanten, I tu, a les escopinyes, les fas també com... Si et vas a algun bar o restaurant per picar, demanes aquestes escopinyes, tu, a vegades?
1: Doncs, tinc que dir que no sol demanar escopinyes en un bar. Per què? Doncs perquè moltes vegades a mi m'agrada, quan compro una llauna, saber què porta la llauna. I al bar ho tinc difícil. Per tant, o naturals, o la llauna que jo pugui comprar que sàpiga quins ingredients porta.
0: I després, si te la compres a casa, li acostumes a llançar aquesta salseta d'espinaler o no?
1: Doncs t'he de dir que no, perquè m'agradarà fer-la d'una altra manera. Si no, sempre saben igual. I hem de buscar altres sabors, altres textures i altres olors.
0: Doncs anem a veure, anem a centrar-nos amb aquest ingredient estrella que ens portes avui. Què necessitem per cuinar o què és la recepta? Perquè encara no sabem que l'ingredient estrella són aquestes escopinyes, que porta també arròs vermell, però què hi ha?
1: Doncs avui tenim aquesta amanida d'arròs vermell amb escopinyes i una vinagreta de rocafort amb flors d'all. Per tant, tot molt fresquet, molt fàcil de fer. Sembla d'aquí, d'estrella Michelin, però de casa, perquè és molt fàcil.
0: O sigui, són aquests plats que ara el puc preparar per sopar i impressionar a qui vulgui, no?
1: Sí, quedaràs molt bé. Quedareu molt bé. I tant.
0: Què necessitem per cuinar aquest plat?
1: Doncs necessitem, com hem dit, aquest arròs vermell. Per persona, uns 50 grams. Escopinyes, una llauna, que estaria bé aquestes que una vegada les escorres queden amb 90 grams, més o menys. En aquest cas, són naturals, les escopinyes. El roquefort, que seria una cullerada sopera. La sal marina, l'oli, una cullerada sopera. Vinagre de poma, dues cullerades soperes. I, en aquest cas, una miqueta d'anet i per decorar les flors d'all, d'acord? Així que, si voleu, ja anem per l'elaboració.
0: Oi tant!
1: Molt fàcil, Ja ho hem dit, moltes vegades hem parlat de l'arròs. L'arròs integral tan important. Per què? Perquè després té absorció, és més lent, aquest carbohidrat és més interessant nutricionalment. I aquí, al Mediterrani, tenim que donar les gràcies que tenim arròs vermell i arròs negre. Per tant, s'ha d'aprofitar, és boníssim, i si no l'haveu incorporat a la vostra dieta, feu-ho. L'has provat alguna vegada o l'haveu provat?
0: Jo no, t'he de dir que jo no.
1: Doncs ja tens un pendent, teniu un pendent.
0: Sí, aquesta recepta jo me l'apunto. Digue'm.
1: Ben fet. Què més farem? Agafarem les escopinyes i les... traurem de la llauna, molt important. Molt important quan traiem una llauna i són d'aquestes de metall. Traiem, buidem i tornem a ficar dintre la tapa i després fem el rebuig, o sigui, on toca, però sempre amb la tapa a dintre perquè

0: sigui menys perillós després el fet de tirar aquestes tapes. Què farem després? Si la proveu i veieu que té una mica de sorra, que pot ser, deixem una estona amb una miqueta d'aigua i sal, d'acord? Què més farem en aquest cas? Doncs per fer aquesta vinagreta, roquefort, com hem dit, roquefort, l'oli, el vinagre i un xic de sal, ho podem fer amb... Primer triturem amb una forquilla, també ho podem fer amb un morter, molt fàcil, no fa falta agafar el mini pímer, i ens quedarà aquesta textura que inclús pot ser grumosa, que és molt interessant. I ja tindrem això, que és molt fàcil. Què farem més? Agafar aquestes flors d'alls, que jo, per exemple, ara queden supermaques, les tinc... les tenim a la terrassa i són precioses, i clar, aquest contrast, tu estàs menjant aquestes escopinyes amb les flors d'all i notes, per això es diuen flors d'all, perquè saben all. Per tant, recuperarem aquestes escopinyes, les escorrerem i muntarem el plat. Tenim dues maneres de muntar aquest plat. Podem posar-ho tot junt i fer un timbal, o podem fer la base només de l'arròs i després per sobre aquesta barreja. De decoració, per sobre l'anet, que també queda molt bé, o l'incorporeu amb el roquefort que hem fet aquesta vinagreta. Què us sembla? Fàcil, oi?
1: Home, de moment sí. De moment sí, sí, sí. Sí.
0: Oi? I tenim aquests dos emplatats tan interessants. Què anem a dir de les curiositats i les propietats de les escopinyes? Les tenim aquí al Mediterrani, molt important. Ara és la veda, d'acord, i es poden pescar d'octubre a abril, però només poden pescar-les els professionals. Nosaltres no podem anar a pescar, en aquest cas, escopinyes, perquè ja sabem, doncs, que tot el mar ha tingut una massificació de pesca, d'acord? I és un aliment que té moltíssimes, moltíssimes propietats. Té moltes proteïnes, té vitamina B12 i, sobretot, com l'altre dia, donar-vos les gràcies que ens veu posar aquella cançó de la menopàusia, tan xula, donar les gràcies, doncs són molt importants a les dones que estem en peri, en meno, que l'hem passat, com és el meu cas, també. I és molt important perquè les escopinyes tenen molt, molt de ferro. Per tant, també contenen zinc. Un dia el company va preguntar també quin peix també tenia o quin marisc tenia zinc. Així que també indicat amb dietes hipocalòriques, per gent que està controlant el pes, i sobretot, us hem de dir, que és una recepta econòmica, que és molt fàcil de fer i que quedareu com un senyor. Per tant, crec que és important.
1: Sí, no, no, no. I a més, ostres, ha semblat bastant facileta, i és el que deies al principi, no? Una recepta que no és tan difícil de fer, però que alhora, quan, si l'emplates bé amb detall, quedes espectacular.
0: Correcte, Jordi, i companys i companyes. És molt important, a més, com parlem moltes vegades i diem amb el que parlem de la neurogastronomia, tan important que el fet de menjar, mengem moltes vegades realment, primer pel que veiem, pel que olorem, sí. Doncs hem d'aprofitar i quedarem molt bé. Què més us he de dir? Que és una recepta sense gluten per persones que tenen una dieta flexitariana i, com sempre us diem, que nosaltres fem aquests tallers de cuina, fem aquestes receptes que són per tothom oberts, però sobretot moltes vegades treballem amb col·lectius, amb necessitats especials, treballem amb persones amb diversitat funcional, que fem tallers, els adaptem, i avui m'agradaria, doncs, que una persona pugui acomiadar aquest programa, que és una persona que és part del Som com Som. Així que, si us sembla, doncs, podem que us digui alguna cosa. Què us sembla?
1: I tant, sí, endavant.
0: Doncs aquest noi, que és l'Isaac, que és el meu fill, ara us dirà a tothom, us saludarà, us dirà bona tarda i tot el que li agrada a ell, la cuina. El tenim aquí. Digues bona tarda a tothom. A tothom que t'escolti, Isaac, digues bona tarda. tothom, que es diu Bona...
2: Anda.
0: Bona tarda, ara en Jordi, la Gemma, tot l'equip i tota la gent de l'Ona Maresma que t'escolta. Què et semblen els tallers de cuina?
2: No,
0: hem dit que no es podien dir paraulotes, que estem en directe. Perdoneu, és el directe, però... No, hem dit que són molt macos. Molt macos, molt macos.
2: Conya.
0: Bé. Doncs l'Isaac us ha dit la seva opinió. Recordem moltes vegades que són persones que diuen tota la veritat, ho sento, perquè teníem parlat que no podíem dir cap paraulota. Realment ho sento, perdoneu.
1: No, home, no. Coses del directe, com ja has dit. I és important, a més, amb aquests tallers que també els ajuden i també van aprenent moltes coses, com tots nosaltres. Moltíssimes gràcies, Txell.
0: Gràcies, una abraçada. I per la propera, que és la última, aquesta crema de meló. Català de diferent.
1: Ara. Moltes gràcies, Txell. Doncs ens veurem la setmana vinent.
0: Bona tarda.
1: Que vagi bé. Adéu.
3: I després de parlar de cuina, passem amb més entrevistes. Félix Cardona va néixer a Malgrat, tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més alt del món. La seva aportació va molt més enllà. Així que avui descobrim una mica més sobre la seva vida i el llegat que va deixar, i ho fem amb l'exarxiver de l'Ajuntament de Malgrat, en Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, l'Albert Díez.
4: Bé, avui volem parlar d'una de les figures més fascinants de la història de Malgrat, de l'explorador Félix Cardona. Va ser cartògraf, aventurer, naturalista i descobridor de territoris inexplorats a Veneçuela. La seva trajectòria el va convertir en una referència mundial de l'exploració del segle XX, i per conèixer millor la seva vida i el seu llegat ens acompanyen l'arxiver municipal Albert Díez i també en Josep Maria Crosas, l'antic arxiver de l'Ajuntament. Bona tarda, bon dia a tots dos.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
4: Bé, en primer lloc, per què Félix Cardona és una figura tan important per Malgrat?
5: Bé, no, començo jo, no?
4: Sí, endavant.
5: Home, important. Félix Cardona és un personatge interessant perquè, diguéssim, se surt una mica dels esquemes habituals dels personatges locals. És una persona, doncs, que neix a Malgrat i després té tota una vida, doncs, en què l'element d'aventura i d'exploració, doncs el marca definitivament, no? Aquí el que sempre hi ha hagut un cert record o una tradició relacionat amb el personatge ja des dels anys 80, que es va acabar materialitzant en la inauguració d'una plaça quan es va morir ell, el 82 o 83, recordo, i més tard es va fer una matinal d'història, i això va donar peu a que hi hagués un interès a recuperar tot el fons documental que tenia la família Ballent, que a Veneçuela, per la mateixa família, doncs es veia que no... És com que Veneçuela era en aquell moment i continua sent, em sembla, un estat una mica en descomposició, tot aquell material hauria acabat malament. I llavors es va fer l'esforç de que tot el seu fons documental, format per pel·lícules, fotografies, objectes, diaris, tot això doncs va acabar venint cap a Malgrat.
4: La seva història, no? Perquè, o sigui, parlem d'un jove que dirigeix una fàbrica aquí a Malgrat, una fàbrica tèxtil, i de cop i volta, com és que decideix anar-se'n a Veneçuela a descobrir, territoris desconeguts? Com va ser això?
5: Bé, bueno, aquest és un element interessant. Ell no marxa sol d'aquí. No marxa sol d'aquí. Hi ha en Carril Gelabert, un altre personatge que representa que marxen junts. Però bé, ell se'n va una mica... el Cardona és un personatge molt inquiet que ja tenia era fill d'una família més o menys benestant, però que sempre havia tingut aquesta inquietud de sortir i de veure món. Ell va fer els estudis de Marina Mercant, va ser capità de Marina Mercant, I això va permetre descobrir, o tenir ganes de descobrir el món, i el que fa la seva mare, bàsicament, intenta muntar-li una fàbrica tèxtil, però ell decideix que aquest no és el seu camí i se'n va d'aquí una mica amb una mà davant i una darrere. Eh? I a partir d'aquí es construeix ell mateix com un personatge, no? És a dir, això passa, és molt important contextualitzar-ho a nivell històric, això passa abans de la Guerra Civil, eh? Per tant, ell quan esclata la Guerra Civil, la cosa canvia, però ell prèviament ve aquí als anys 30, fa conferències al Ritz, s'entrevista amb la Generalitat del moment, i ell representa que té tot un ventall de futur, no?, que malauradament amb la Guerra Civil això es trenca.
4: Val. Dins de totes les aportacions que va fer Fèlix Cardona, quines veieu que són les més destacables? Com, per exemple, va descobrir, si no m'equivoco, se l'associa amb el salt de l'Àngel a Venezuela.
5: Clar, sí.
6: Sí, això és una història que també, bueno, té el seu relat, eh? Vull dir, precisament l'any que ve, que és 2027, doncs el 1937, farà 90 anys l'any que ve, perquè m'entengueu, es compleix d'alguna manera, diguem-ne oficialment, aquesta descoberta del salt de l'Àngel, que al final és el salt d'aigua més alt del món, vale? Agafa una rellevància a nivell de premsa, a nivell social, per això. Però ell ja ho descobreix abans. De fet, ja tenim un plànol, un document a l'arxiu, que si no recordo malament, l'any 29, ell ja cartografia el país i ell ja posa sobre el mapa on està aquest salt. Per tant, d'alguna manera, la fama, entre cometes, se l'emporta el pilot d'avió que l'acompanya, en Jimmy Angel, vale? Per també una gran biografia que té aquest altre personatge, però realment ell ja ho cartografia. Què més m'havies preguntat? Perdona.
4: Bueno, preguntava sobre quines altres aportacions o
6: sí,
4: fets se li atribueixen a Fèlix Cardona.
5: Deixa'm puntualitzar una mica això dalt. La gent li diu Salto Àngel. Inclús aquí es diu, molta gent diu el salt de l'Àngel, no?
6: Mm-hmm.
5: Es pensa que hi ha un àngel que vol i tal, però no, el nom diguéssim que se li atribueix al salt és Salto Àngel, però abans tenia un nom indígena propi, que era el que de Paco Pai, Meru, sí. Que és una mica el que recupera el Cardona. De fet, el Cardona no s'atribueix. No sé, ell diu que ell no descobreix res, que aquest salt ja hi era, que ja hi havia molta gent que havia passat abans que ella per allà, i li dona menys rellevància del que d'alguna manera se li ha volgut atribuir, no? Jo penso que això del Salto Àngel està molt bé, que és el que d'alguna manera dona com titulars a les notícies, si vols, eh? Però penso que el personatge l'hauríem de reivindicar més enllà del Salto Àngel, no? És a dir, per les seves facetes, doncs, de cartògraf, de persona, doncs, que col·lecciona plantes per museus americans, també per la banda de la recol·lecta, entre cometes, d'animals, d'ocells. Té tots uns elements que van més enllà d'una qüestió, diguéssim, puntual, que dona notícia, però que el personatge va més enllà.
4: En aquest aspecte també se li pot destacar la seva vessant social a l'hora de conviure, no?, amb comunitats d'indígenes, que també va ser un paper important, no?, dins de...
6: Sí, de fet, en el fons documental de Fèlix Cardona, que tenim a l'arxiu, tenim una gran quantitat, no només de quaderns de viatge, sinó de diccionaris indígenes. Moltes d'aquestes llengües indígenes estan actualment estudiant les lingüistes actuals, universitats americanes i canadenques, perquè són llengües que estan desapareixent. De fet, vam tenir la conversa amb un d'ells, amb un d'aquests professors, i ens deia això. Precisament fa uns mesos va venir a Malgrat i ens comentava que comença ja a morir, amb el pas del temps, els últims representants de certes llengües indígenes, cosa que fa que les estem perdent. Llavors, tenim aquest material no només en suport físic, sinó en suport digital, perquè sigui consultable per qualsevol persona que estigui investigant això, I jo també volia destacar aquesta rellevància com a lingüista, no? A part d'aquestes vessants que comentava Josep Maria, la vessant lingüística, també la vessant astrònoma. Vale? Ell té grans quaderns de viatge, molts dels quals també estan digitalitzats, que explica una mica a nivell d'astronomia com viatjava, com quines aventures tenia ella en aquests vaixells. No? Ell era capità, vale? Es llicencia a Barcelona, i des de llavors doncs, fa diverses expedicions, i això si de cas després en parlem, perquè acaba tornant, no?, en època de pràcticament de guerra civil, uns anys abans, i aconsegueix tornar a Venezuela i seguir explorant aquest territori.
5: Clar.
4: Sí, també volia preguntar, ja que m'has parlat de la Guerra Civil, també se l'atribueix a Félix Cardona o té un paper important, o almenys un paper actiu, dins de la Segona Guerra Mundial, va participar? No sé de quina manera, ens ho podríeu desenvolupar una miqueta més?
5: Bueno, és el tema del cautxú. És el tema del cautxú, que hi ha un dèficit degut als bloquejos entre els diferents parts enfrontades, diguéssim, de la banda del Japó i Alemanya contra la banda americana, que fa que hi hagi un dèficit d'aquest material. Llavors, ell, d'alguna manera, doncs, està en contacte amb això i facilita participa en la construcció d'una pista d'aterratge que facilitaria després l'extracció del cautxú. Ell no ens oblidem que ell acaba sent un personatge que vinculat amb l'Estat, és a dir, ell forma part de la Comissió de Límites. Hi ha una mica la idea, Cardona, quan arriba allà, quan arriba a Venezuela, es troba en un país que no sap, és a dir, que no té mapes, que no té una cartografia, que no saben ni on tenen les fronteres. Llavors, d'alguna manera, ell, com molts catalans, com en Pau Vila, si tu pensa que la primera geografia de Venezuela, que encara es fa servir a les escoles, és d'un geògraf català que es diu Pau Vila, que és el que aquí el coneixem pel tema comarcal.
4: Hauríem d'anar acabant, perquè sé que parlar de Félix Cardona ens podria donar per mitja hora o més. Llavors, voldria concloure només amb una pregunta ràpida i directa. Què creieu que s'hauria de treballar des de l'arxiu o des d'aquí malgrat per fomentar la figura de Félix Cardona?
6: Bé, el que s'ha de treballar, que ja s'està fent, és un treball primer a través de les escoles, vale? Perquè les generacions més joves coneguin una mica l'itinerari que ha seguit aquest personatge, que com molt bé deia en Josep Maria a l'inici de l'entrevista, és nascut a Magrà, però té una rellevància internacional, i això és molt clar. I en segon terme, la difusió de tot aquest llegat no és suficient en només adquirir un fons documental o un fons d'objectes com tenim a l'arxiu, sinó que s'ha de fer difusió. Llavors, aquesta difusió pot tenir una mirada local o una mirada més internacional, si ho volem dir així.
5: A banda del tema de la difusió, també hi ha una part important d'anar construint, construint un corpus o un conjunt d'estudis sobre els diferents aspectes de la seva trajectòria.
4: Bé, ho hem de deixar aquí. Albert Díez, d'Arxiver Municipal, i Joan Maria Crosas, antic arxiver de l'Ajuntament.
5: Això d'antic em sona...
4: Bueno, ex-arxiver. Doncs bé, que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns i que tinguem molt bon dia.
6: Gràcies, igualment.
5: A tu, gràcies.
3: Molt bé, doncs de seguida continuem avançant amb el programa d'avui, però abans fem un breu recordatori de la pregunta del dia. Us recordem que estàvem preguntant si alguna vegada us heu plantejat marxar del país. Podeu respondre aquesta pregunta fins al punt de les 5 de la tarda a través de les nostres xarxes socials, @onamaresme, que ens trobareu a X i també a Instagram. I bé, doncs teniu dues respostes possibles, sí o no. De moment, pel que fa a les respostes, més d'un 80% de les persones que han votat a la pregunta han dit que sí, que s'han plantejat alguna vegada marxar del país. I marxar, volem dir, doncs, marxar una temporada llarga. Ara tornem. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Vinga, últims 15 minuts de programa de l'Ona Maresma d'avui dilluns. Com sempre, uns últims minuts dedicats a la tertúlia esportiva per conèixer tota l'actualitat del món esportiu de la mà dels nostres companys. Avui condueix la tertúlia i durant els dies que venen també en Jordi Duran i també, doncs, hi diuen la seva, en Martí Capçada i en Sergi Ferrer. Companys, bona tarda.
3: Molt bona tarda de nou, Gemma.
4: Bona tarda.
3: Gemma, com esteu?
4: Hola, un plaer, com estem?
3: Rep, un plaer estar aquí amb vosaltres, que bé, ho ha dit la Gemma, però que estic aquí fent de Mar Tres Serres i a veure què tal tot. Anem a comentar una cosa que, bueno, és una notícia que us porto, però que m'ha donat a pensar, i és que en aquest Mundial que s'està disputant, que és el tema d'actualitat, que no sé si l'esteu seguint o no.
5: Correcte.
4: Sí, Déu-n'hi-do, s'intenta. Val.
3: Doncs ara ja en parlarem, però comencem amb una notícia no gaire bona, no gaire, per no dir res de bona, i és que s'ha confirmat una tragèdia en el Mundial, un mort i un ferit en un tiroteig en una fanzone. L'atac s'ha comès en una de les pantalles gegants a San José, a Califòrnia, i tot i que en aquell moment no s'estava emetent cap partit, bé, ostres... per una part, sort que no s'estigui matant cap partit, perquè si no aquella zona hagués estat ple de persones, però que en ple una fanzone, que en principi ha d'haver-hi seguretat, hagi succeït això, m'ha donat a pensar que hi ha vegades que potser no és el cas, que no sigui per aquest fanatisme, però moltes vegades en el món del futbol, ostres, veiem un fanatisme que acaba fins i tot amb baralles campals i també amb moltes tragèdies.
5: Jo, de fet, quan parlem de fanatisme, tots els que hem estat relacionats amb l'esport, des de ben petit, sobretot, al final relacionem una mica el fanatisme, no sé si amb l'extremisme, no? Que al final tots els extrems són dolents, però sobretot que almenys... Parlo pel meu costat, no? Que jo ho he viscut en el món del bàsquet, que quan ets petit, sobretot, sí que és algo complicat i que poder creues la línia a l'hora de ser un fanàtic, almenys l'entorn, no? Quan tu ets petit. Sí. Òbviament, aquesta notícia no creua la línia, sinó creua totes les figures geomètriques que existeixen. O sigui que males notícies, sí.
4: Sí, jo estic d'acord. Crec que al final l'esport en general, però en especial el futbol, ja que jo també sóc com en Sergi, que vinc del món del bàsquet, però crec que el futbol treu molt més de si a les persones, és capaç de treure el millor i el pitjor de cadascú, perquè hi ha qui assoleix els moments de màxima felicitat quan el seu equip guanya o marca un gol, i hi ha qui perd completament els papers i acaben passant notícies com aquesta, que crec que són, bueno, de fet, són inadmissibles. Així que, res, una llàstima.
3: Veig que els tres venim del bàsquet, que em dona també a parlar una mica, em faig una passa al cantó, tampoc m'allunyo gaire, però en el bàsquet és com que em dona la sensació de que es té fins i tot una mica més de respecte cap a, o fins i tot cap a l'àrbitre, cap a la figura, perquè en res et pot estar fora de la pista, que en el futbol, no?
4: Bueno, a la NBA els àrbitres són figures respectadíssimes. O sigui, els àrbitres de la NBA és que hi ha una oda entorn a ells increïble. És que estic 100% d'acord amb el que acabes de dir.
5: De fet, els de bueno, no només l'ACB, sinó també l'Eurolliga, que hi ha un concepte que a vegades es veu en vídeos, no?, de com els àrbits parlen amb els jugadors i se'ls veu com amb una superioritat i un respecte, i a més això que han incorporat d'utilitzar el micro per comunicar totes les decisions, cosa que s'ha ficat en el futbol ara, recentment, en el Mundial.
3: Sí, molta més transparència en el món del bàsquet, diguem-ho així. Per tant, continuem amb el bàsquet amb una notícia, i és que Moses Wright confirma el fitxatge pel Barça i una mica paga tot aquest soroll que hi havia en el cas de Mike James, que suposo que no sé si heu estat el cas de tot l'enrenou que s'ha format amb Mike James.
5: I amb en Navarro, que ha plegat, ja era hora. Respecto molt en Juan Carlos Navarro, òbviament, perquè ha sigut un gran jugador, però com a directiu deixa molt que desitjar, llavors millor que una passa al costat. Però jo que he sigut seguidor del Barça de bàsquet des de ben petit, que he anat al Palau, estic cansat, veurem aquest Moses Wright, però estic cansat d'aquests fitxatges que duren un any, que és un tio d'Estats Units que, bueno, no sé si coneix gent, jo almenys no el coneixia, que dura un any al Barça i de cop i volta marxa.
4: Sí, jo estic amb en Sergi, eh? O sigui, el Navarro, pobre, o sigui, no li han funcionat les coses. El Barça té un gran problema de gestió des de ja fa uns anyets. Ara semblava com la figura de l'entrenador, però també se'l s'hi en va. No ho sé, no ho sé. Jo tampoc crec que sigui la solució anar fitxant. Sí que Moses Wright és un grandíssim jugador, però està a la línia d'aquest tipus de jugador que diu en Sergi, que crec que sí que et poden apagar la flama del moment o et poden guanyar partits ells sols, però no et poden guanyar campionats, ja que no formen part d'un projecte esportiu, que és el que necessitaria un equip com el Barça per arribar a codejar-se amb els millors d'Europa.
3: Bueno, també és el cas de Mike James, perquè no, ara no recordo, però no sé si 33 anys, si no recordo malament. Òbviament, sí que és el màxim anotador de l'Eurolliga i tot el que tu vulguis, però, ostres, un jugador de 33 anys amb la plantilla de ja amb una edat avançada, també necessites una mica d'aquest talent jove que puguis planejar una mica de futur amb tots ells i no que sigui temporada a temporada, com heu anat dient.
5: Hi ha un concepte molt curiós que passa amb el futbol, que sí que hi ha molta cantera, no? Que veus que pugen jugadors, que, per exemple, no sé, Gavi, Pedri, tots aquests jugadors, bueno, Pedri no, però sí que hi ha jugadors, bueno, Marc Bernal, no? Casadó, que pugen i juguen amb el primer equip, però amb el bàsquet no sé per què passen
3: costa
5: allà. Sí, que costa, no ho sé.
3: Hi ha una fuga de talent en el Barça de bàsquet de la Pedrera que, ostres, s'hauria de fer mirar.
4: Jo aquí trenco una llança a favor de l'equip, que ja sabeu que jo sóc del Joventut de Badalona i aquí sí que en aquest aspecte anem més tranquils. De fet, se'ns ha anat ara Rússic per 2 milions a Estats Units, que sort en tenim, de fet, de la cantera, i crec que, de fet, és un model que el Barça hauria d'intentar donar-li més oportunitats. És que crec que, de fet, el propi soci és el que voldria més que fitxar estrelles, que gent que els hi genera il·lusió i que sentin el club seu, no un de fora que s'estarà, com diuen Sergi, un any i se'n anirà.
5: Saps què passa, Martí? Que ja més amunt hi ha l'NBA. En el futbol no, perquè el Barça més amunt, bueno, hi ha més equips, però no lligues, i en el bàsquet hi ha l'NBA, malauradament.
4: Sí, tens raó. El que passa és que, clar, parlem de casos molt concrets. Els que van a l'NBA des de l'ACB han de ser gent... Estem parlant de Luka Doncic i casos molt comptats, però sí, tens raó.
3: Nois, per acabar aquests dos últims 3 minutets, bueno, gairebé un minutet, repassem aquests resultats que estem tinguent en el Mundial. Ostres, primera classificada és Canadà, ja per aquests octaus. No sé què n'opineu també, perquè s'ha dit que potser Argentina té un camí molt fàcil cap a les semifinals finals i Espanya, que es veurà les cares contra Àustria.
5: Té un camí fàcil, res estrany, val a dir, coses que passen en el món del futbol i en els despatxos, però jo sóc fan número 1 i cada Mundial que passa els agafo molt de carinyo a Japó. Té unes ganes que avui eliminin a Brasil...
4: Oh, Sergi, jo igual. Mira, veritat, em pilles ara just... acabo d'enviar un missatge als meus amics. Fa una horeta dient això, també. A veure si es dona.
3: I sabeu on està en Marc, no?
4: Sí, a Japó. Mira. Animant.
5: Jugarà avui.
3: A veure si s'ho passa. Ostres, pot ser un escàndol la celebració de Japó. Una celebració civilitzada, això sí, eh? En allà, amb molt de seny.
4: I tant, sempre és com una notícia que surt a tots els mundials, el seny i l'ordenat, si l'onet que ho deixen sempre els vestidors, i bueno, un exemple a seguir realment, ojalà tothom es comportés així. Hem iniciat la tertúlia amb la tragèdia aquesta que ens has explicat. Bueno, això per part dels aficionats japonesos és que és algo impensable, no lo següent.
5: Però quan els veus jugar, juguen així, eh? En bloc... O sigui, sense pilota, és espectacular com es mouen. I amb pilota també.
3: Nois, veurem aquest vespre el que passa amb aquest Japó-Brasil, amb aquest Brasil-Japó, millor dit, i ho deixem per aquí, perquè el temps ens esgota. Moltíssimes gràcies, nois, per haver estat en aquesta tertúlia, i ens veiem en el proper dia.
4: A vosaltres, merci.
2: I gràcies també a tots els que ens escolten. Nosaltres acabem el programa d'avui i ho fem amb música. Adeu, fins demà.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: La candidatura al Pla de Barris és el tema principal de l'últim número de la revista municipal Vila Primília i s'hi concreten els projectes més destacats que ara es presentaran a la convocatòria d'ajuts. Fins ara, les explicacions que s'havien donat des de l'Ajuntament parlaven d'intervencions inscrites en la triple vocació del programa urbanística, sostenible i sociocomunitària, però no se n'havien donat detalls. En matèria estrictament urbanística, es destaca la pacificació del carrer de la plaça amb renovació de paviments, serveis i enllumenat, i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica i canvi climàtic, es planteja la transformació en refugis climàtics de la plaça Mercè Rodoreda, on es vol fer, com s'ha fet a Salvador Moragues, una altra coberta fotovoltaica. Altres places, Ernest Lluch, Plaça dels Avis o Sagrada Família, es volen renaturalitzar i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat. En aquest capítol, el Vila Primília també inclou un projecte de rehabilitació de l'escola Sant Cristòfol. L'altra gran pota té a veure amb l'àmbit sociocomunitari. En aquest àmbit s'assenyalen projectes com programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Satisfacció plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç d'aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. Avui el regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment en la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans, que aquest cop, per primera vegada, aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs, tant divendres com dissabte, però també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
2: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs, estan molt satisfets. Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem, que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan.
1: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte. El PSC de Premià de Mar ha reforçat per mitjà d'un vídeo a xarxes la seva exigència a l'equip de govern que prengui mesures immediates per posar remei a la problemàtica dels contenidors. Els socialistes emplacen el govern a obrir els contenidors immediatament, qualifiquen la situació d'insostenible i alerten que amb la calor el problema s'agreujarà. I també denuncien que actualment hi hagi, diuen, la meitat dels contenidors que ja estan oberts per problemes de funcionament, cosa que, segons aquest partit, fa impossible repercutir d'una manera fiable la separació de residus en la taxa variable de la brossa. Escoltem la portaveu socialista al ple, Luz Cànovas.
3: Els premianenques i premianencs ja estan farts, inacció total i manca de lideratge en la presa de decisions sobre un sistema que queda més de demostrat després de 2 anys que no funciona. Un estiu més amb pudors, amb olors, amb manca de salubritat, amb milles de contenidors on en algunes els contenidors estan oberts, d'altres tancats. Com està calculant-se aquesta taxa variable? Que s'obrin ja els contenidors. No podem tenir això durant tot l'estiu.
1: El mateix regidor de Medi Ambient, Pep Ripoll, respon per escrit a la publicació i carrega fort contra els socialistes. Els fa notar d'entrada que a l'illa de contenidors on han gravat les imatges no s'havia retirat la brossa perquè les obres de Jacint Verdaguer havien impedit que hi arribés el camió. I tot seguit, Ripollès recorda al PSC la seva responsabilitat directa en la tria de contenidors i en el format del sistema de recollida, ja que, segons explica, tot plegat es va decidir l'any 2021 amb el PSC al govern. 380 dorsals venuts per la sempremada d'ahir i encara més participants a la paella popular. Són les primeres xifres que han transcendit de la sempremada 2026, la caminada solidària que organitza l'entitat Semprem per recaptar diners que li serveixin per continuar els seus projectes al poble de Sant Undín, a Gàmbia. Novament, la convocatòria proposava un circuit des de la plaça Mercè Rodoreda fins a l'Alió, passant per diversos espais del nucli antic, i durant el trajecte es feien petits espectacles, en molts casos interactius. Pel que ens expliquen, van patir alguns problemes amb l'altaveu que s'utilitzava durant la ruta, i això va alentir notablement la marxa. Però l'entitat assegura que això no va restar gens d'entusiasme als participants, els quals donen sentidament les gràcies, i especialment donada la calor que feia ahir. L'agraïment el fan avinent també a voluntaris i entitats que van preferir sumar-se a la iniciativa abans que anar a la platja. Ja tenim nom per al vaixell insígnia del desembarcament pirata, Manel Ferrer.
4: Després de 30 anys, el vaixell dels pirates ja té nom. La mitja lluna és la denominació escollida pels premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Amistat. L'elecció s'ha decidit després de diverses votacions a les xarxes socials amb un final molt ajustat entre les propostes Sang i Foc i la mitja lluna. Segons l'organització, al voltant de 200 persones han participat en cadascuna de les votacions, compartint les enquestes i escollint el nom que més els agradava. La presidenta de Pirates i Premianencs, Maria Muñoz, ha celebrat la bona resposta de la ciutadania i ha destacat que, finalment, el vaixell ja té una identitat pròpia després de 3 dècades.
5: I la iniciativa ha funcionat molt bé, veient els stories, votant, compartint-ho amb els seus companys i companyes perquè votessin el nom que més els hi agradava, i estem molt contents de que hagi sigut una cosa participativa, que ja per fi tinguem nom després de 30 anys.
4: Com dèiem, l'anunci es va fer durant l'acte de presentació de la Festa Major, en què també es va donar a conèixer la programació d'enguany, que inclou més d'un centenar d'activitats.
1: Tanquem amb el temps, continuem amb la mateixa tònica de sol i

0: La nostra convidada d'avui està acabada d'aterrar des del Perú. Avui ens acompanya Judit Mateu, terapeuta especialitzada en benestar emocional, integració del trauma i processos d'autoconeixement. Treballa des d'una mirada profunda i molt humana, ajudant les persones a reconnectar amb el seu equilibri. Benvinguda, Judit, a l'Inspira't.
1: Gràcies, Cuca.
0: Primer de tot, preguntar-te com ha anat aquest viatge.
1: Espectacular.
0: Ha sigut una retrobada?
1: La veritat és que feia molts anys que volia anar a Perú. Crec que ho he explicat també per les xarxes i finalment pues, he pogut fer realitat el somni. I la veritat és que ha valgut la pena i ha superat les expectatives.
2: Sempre parlem a l'Inspira't. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme.
2: Que viatjar inspira molt.
1: Sí,
2: i ens ajuda a obrir la ment.
1: Exacte. És un viatge exterior i un viatge interior també.
2: Mm-hmm. Has descobert alguna cosa, per dir-ho així genèricament, nova de tu o que pensis que pots aplicar doncs, amb els teus processos terapèutics?
1: Sí, jo crec que sempre que viatgem recordem cosetes. És com si hi haguéssim viscut en moltes parts del món i al viatjar doncs, estiguéssim recuperant parts nostres així que haguessin quedat com oblidades. Mm. Llavors Perú també ha despertat memòries molt ancestrals, memòries de l'origen. L'any passat vaig fer un viatge a Rapa Nui. Llavors és com una continuació d'aquest viatge, no? Mm-hmm.
2: En aquest món tan accelerat sovint oblidem d'escoltar allò que sentim. Quins són els senyals d'alerta que et fan pensar o t'avisen, no?, que és necessari que busquis ajuda professional?
1: Aquesta és una gran pregunta, Carmen, perquè si no sentim, no sabem que no sentim. És a dir, no sentim perquè estem desconnectats del cos. I si estem desconnectats del cos, no ens adonem que estem desconnectats del cos. Llavors, entrem en un bucle que va ser molt útil per sobreviure, perquè, clar, si jo de petita estic trista però no puc plorar perquè no em deixen o perquè estic sola o perquè no hi ha ningú que em sostingui la meva tristesa, doncs el més intel·ligent és no plorar o no sentir aquesta tristesa. I per no sentir la tristesa jo m'he de desconnectar del cos, perquè és en el cos on jo sento la tristesa. I això és un mecanisme molt inconscient, molt automàtic, molt intel·ligent i molt savi que fa el cos. És com quan el metge t'opera, tu no et lliures de l'operació, però el metge sí que et pot lliurar del dolor de l'operació. Llavors el cos fa el mateix, no et pot treure d'aquella experiència dolorosa, doncs perquè ets petita, petit, no pots fugir, no pots lluitar contra els adults perquè tens les de perdre, però sí que el cervell et pot desconnectar d'aquella experiència. Llavors et desconnecta de l'experiència com el metge et desconnecta de l'operació, anestesiant-te. I quan ens anestesiem, ens desconnectem del cos i així no patim. I això

0: acabo cada dia pensant que tinc que fer tot això que dius.
1: Totalment. Exacte. Llavors, el que a mi m'agrada fer és hackejar el cervell perquè aprengui a fer altres coses més saludables. I una vegada creem l'autopista, llavors això ja va sol. I normalment el cervell gasta menys energia quan està relaxat que quan està en estat d'alerta. Si jo estic en estat d'alerta, el meu cervell gasta molt, perquè permanentment jo he d'estar en alerta, què farà l'altre, què em dirà, si em castigarà, si ho hauré fet bé, si ho hauré fet malament. En canvi, si un està relaxat i està en pau amb si mateix, ens és igual el que pensa l'altre de nosaltres. Llavors, això relaxa molt i el cervell gasta molt menys energia i, per tant, és un circuit que aprèn molt ràpid.
2: Mm. Havies de venir a presentar-nos el teu conte de Nadal, l'estrella que recorda la seva llum.
1: Sí.
2: I en molt poc temps ja tens un segon llibre sobre Vivir en el hacer o Vivir en el ser.
1: Sí.
2: Què representa aquest nou llibre dins del teu camí com a autora i sobretot com a terapeuta?
1: Doncs realment aquest segon llibre m'ha costat bastant escriure'l, més o menys uns 2 anys, una mica més, perquè a diferència del primer llibre, que és un llibre que jo ja feia temps que volia escriure i que jo ja havia passat el meu procés personal, que comparteixo en el primer llibre, en aquest segon és com que ho he viscut en paral·lel. És a dir, a mesura que anava escrivint, jo anava passant el meu procés i l'anava escrivint, i per això ha durat tant. I la veritat és que ha sigut un part una mica llarg.
0: Sí, però bé, després d'aquest conte tan especial i tan magnífic, que integra una mica aquest concepte que has creat, no?
1: Sí, el conte, l'estrella que recorda la seva llum, que també està en castellà, el conte està en català i castellà, els llibres no, només en castellà per ara, a no ser que sorgeixi algú que...
0: Projectarem, quan acabem...
1: Exacte, vulgui invertir la traducció en català o altres idiomes. El llibre, el conte, és sí, com l'explicació simbòlica del segon llibre. El que passa és que aquest conte jo no tenia intenció d'escriure. Jo sí que de vegades em pregunten, i sempre havies volgut escriure un llibre? I sí, la veritat és que potser sí, no? Que sempre somies en escriure un llibre, però un conte no. I quan estava escrivint el primer llibre, que l'escrivia doncs, passejant pel bosc, que em gravava quan em venien les intuïcions i després arribant a casa escrivia el llibre, en una d'aquestes gravacions va baixar el conte. Llavors vaig pensar, uau, si això és un conte, no? I el vaig guardar. El vaig guardar 2 anys. I l'any passat, quan vaig tornar del viatge de Rapa Nui, que sempre són viatges iniciàtics i que ens fan recordar coses, vaig pensar, per què no treus el conte del calaix?
0: Deixa'm que faci un incís abans d'entrar, endinsar-nos en el conte. Uh-huh. Hem de dir que tu tens Casa Caruna, que és la casa on vius, però la comparteixes amb per fer les teves teràpies i fas xerrades, conferències, les cedeixes per nosaltres, terapeutes, uh-huh. I és un entorn emblemàtic i meravellós dins de la natura.
1: Sí.
0: Que la gent que ens està escoltant... que
1: es faci, està la floresta.
0: Que es faci una idea de l'entorn que conviu al voltant de la Judit. O sigui que
1: sí.
0: Una mica per ficar-los en matèria. Llavors aquest conte neix aquí, a Casa Caruna.
1: Exacte. I a més explicaré una anècdota, perquè de vegades, com dèiem abans de començar l'entrevista, de vegades escric coses que no sé que escric i després quan rellegeixo els meus llibres dic, ui, això ho vaig escriure jo. Pues el conte vam encarregar les il·lustracions a Gemma Cantador, que jo no conec personalment, he de dir, me la va facilitar l'editorial Tu voz en mi pluma, l'Eva Ramírez, i jo simplement li vaig dir llibertat, tu llegeixes el conte i fas els dibuixos. I quan em van entrevistar a Ràdio Castelldefels, allí me'n vaig adonar que la portada del conte està dibuixat un bosc. I la Gemma no sabia que jo havia gravat el conte en el bosc. I és molt màgic, perquè hagués pogut dibuixar una platja, una ciutat o qualsevol altre escenari, però no, va dibuixar un bosc, el bosc de la floresta.
2: Mm. Escoltant-te, doncs és fàcil, no?, situar-te doncs, en aquest procés creatiu. Mm. Però a mi m'agradaria saber si hi ha alguna anècdota especial que hagis viscut també amb aquest procés d'escriptura, aquesta que ens expliques, no? És com molt màgica. Però també com o alguna idea nova que no tenies pensat posar-la i aleshores després va sorgir en quant a procés terapèutic, vull dir.
1: Sí. Bé, quan vaig escriure el primer llibre, ja em va baixar el títol del primer llibre, que és Sobrevivir en la mente o Vivir en el corazón, automàticament em va baixar 2 títols més.

0: el del segon i del tercer llibre. Llavors, aquest segon llibre es titula Sobrevivir en el hacer o vivir en el ser. Llavors, el hacer té més a veure amb la ment i el ser té més a veure amb el cor. I el tercer llibre, doncs, també ja tinc el títol, però encara no el dic, per no fer...
1: Però ja el tenim.
2: La propera vegada.
0: Però ja tenim el títol i alguna cosa escrita també, sí, sí, sí. I la veritat és que només tenia el títol d'aquest segon llibre i alguna idea, però escrivint, no?, és com caminando se hace el camino, pues escrivint és com... La veritat és que jo em pensava que escriuria el segon llibre igual que el primer, pues que passejaria pel bosc, això molt idíl·lic, i que em gravaria i que tornaria a casa i que allí transcriuria les idees, però no. Aquest segon llibre hi ha com dues fases. Hi ha una primera fase que he anat escrivint com capítols, per exemple, el primer capítol, que es titula Somos seres y humanos, no? Com una mica simbologia de seres humanos, no, somos seres y humanos. I què significa això i què significa ser humano, ser i ser humano, que no és igual. Després tinc una altra que es titula Amor y miedo. Després en tinc una altra que es titula El tiempo y el no tiempo, El tiempo y el espacio, ara ja no me'n recordo. És a dir, que vaig anar escrivint com capítols així que jo pensava... Com és que ara escric això de l'amor i miedo? Com és que ara escric sobre el tiempo? I no ho sabia. Realment em venia la idea, feia el capítol i ja està. I això fa dos anys. I també vaig escriure la introducció del llibre. I la segona part ja és com més el desenvolupament com del meu, de la meva metodologia. Que no puc explicar si no explico abans què entenc jo per temps, o què entenc jo per amor, o què entenc jo per por, o què entenc jo per ser humà. És a dir, que la primera part hi ha tota una part de coneixement o d'explicació, i la segona part és més ja el desenvolupament de, diguem-ne, de les meves reflexions, no? Mm-hmm. Que no... I el primer llibre és més o menys igual, eh? El primer llibre primer parlo de la ment, després de les emocions, i quan ja parlo del cos és quan jo ja desenvolupo com la meva visió, que no puc desenvolupar si no explico abans com jo veig les emocions o com entenc jo la ment, no?
1: I, bueno, no tenim molt temps, però m'agradaria preguntar-te abans d'acabar que, de part del viatge o els viatges que has fet o les teves pròpies experiències, hi ha alguna cosa també que t'hagis emportat de la gent a la que les ha ajudat durant aquest temps?
0: Uau, és que les persones a qui he acompanyat són grans mestres per mi, perquè és molt sincrònic. I el que m'ha passat, tant amb el primer llibre com amb el segon, és que de vegades he posat idees així una mica... Dius, Judit, això ho escriuràs ara? I sobretot coses, per exemple, dels últims capítols, no? Que és ja... I me'n recordo amb el primer llibre que just quan escrivia això que dius, uf, això ho explicaràs, no sé, doncs just venia una noia i a teràpia em mostrava allò que jo estava escrivint, no? I era com una confirmació de sí, som així i passa això i això genera trauma i això genera malestar i es pot sanar. És a dir, que els pacients, les persones a qui he anat acompanyant han sigut no només mestres sinó confirmadors de lo que jo anava escrivint, i això també m'ha passat amb el segon llibre.
1: Jo crec que ara, per anar acabant, hem de projectar, no, Carmen?
2: Sí, sí.
1: O vols
2: sí,
1: preguntar
2: sí,
1: alguna suposant... coseta més? A perquè a et veig jo... amb ganes, eh?
2: Sí, m'ha quedat una pregunta a l'aire perquè tu coneixies de la Judit abans i aquí a l'Inspira't ens agrada també anar a l'essència, anar als orígens. Quan vas adonar-te tu que volies ajudar a les persones en aquest procés, no, d'autoconeixement i de creixement personal?
0: Bueno, això és una mica llarg explicar, Carmen?
2: A veure,
0: Carmen,
2: si tenim
0: jo
2: poc temps, em vaig... però no volia que
1: m'expressis. Jo ja no he volgut entrar perquè...
0: Això dona per un altre llibre. Però jo vaig treballar 27 anys a la banca i fa quasi 5 anys vaig tenir l'oportunitat de marxar i crear el meu nou projecte. Llavors, al cap de 5 mesos ja estava començant escrivint el primer llibre. Després, bueno, ja 3 mesos abans de marxar de la banca ja tenia Casa Caruna fet, és a dir, jo ja havia projectat i a més havia projectat de marxar abans dels 50 i vam marxar 29 dies abans de complir 50. Ai. És a dir, que tot es anava realitzant, i al cap de 5 mesos ja començava el llibre, al cap d'un any ja el tenia acabat, el novembre del 22, el juliol ja estava publicat, és a dir, que tot s'ha anat ha anat com molt ràpid, molt accelerat. Llavors, amb 4 anys i mig, pues, han passat moltes coses.
1: 4 anys i mig, mira com nosaltres.
2: Sí, t'anava a dir, justament, sí. No?
1: Mira, procés de revolució, no?, interna, sí. que no sé, que ens ha passat a totes, que sí, bueno, sí. Hi ha molts homes també, però sobretot les dones ens hem remogut molt durant aquests últims 5 anys. Eh?
0: Sí, jo... I en aquest segon llibre parlo de la necessitat que els homes també es remoguin, parlo molt de l'energia masculina, de l'energia femenina, que tenim tots, tant homes com dones, de la importància d'integrar aquesta energia femenina, perquè l'energia masculina s'alquimitzi i es converteixi en una energia sostenedora de la femenina i no hacedora, no? No del fer, sinó de sostindre el ser.
1: Que important això que estàs dient. A part, a nosaltres ens agrada molt reivindicar aquest punt. No ens queda molt temps.
0: L'ampliarem un altre
1: marxar,
0: dia, Cuca.
1: Però jo, com comentàvem, hem de projectar que això s'ha dit en castellà. O sigui, sí o sí.
2: En català.
0: En català.
1: En català. Ai, en català, perdó. Sí. I que dintre de poc vinguis a publicar. O sigui que ja has publicat.
0: Amb el llibre
2: publicat. El tercer llibre, que no sabem sí. encara el títol, però sí, que sí. Ja la coneixerem.
1: Quin plaç ens donem per projectar?
0: A quin, el tercer o el segon?
1: Bueno, les dues coses. Anem a veure què projectem. Tres mesos, quatre mesos...
0: Diuen que el temps és l'únic que no podem dominar quan projectem. Per què? M'agrada. Perquè a la quinta dimensió no existeix el temps. Llavors, el que en altres dimensions és un minut, aquí poden ser anys. Però la paciència vol dir que tenim la certesa de què passarà.
1: I d'això en tenim molta.
0: Exacte.
1: Judit, moltes gràcies. Ens ha encantat tenir-te aquí i t'esperem ben aviat, eh?
0: Gràcies,
1: Estem
0: Cuca.
1: Estem ja a quasi gràcies, acabant Carmen. La temporada, o sigui que t'esperem aquí la pròxima temporada.
0: Gràcies, Ràdio
1: Estàs
0: Rubí.
1: A casa teva.
0: Gràcies.
1: Carmen, t'he posat un tema que segurament t'agradarà. Mm. A mi m'ha impactat.
2: Jo no l'he sentit,
1: I és un tema que l'he descobert a través del xat GPT.
2: Toma,
1: ChatGPT,
2: el Chati, que jo li dic al Chati.
1: Doncs mira, m'ha recomanat i crec que t'agradarà. És un tema que reivindica el paper de les dones mitjançant a l'aigua.
2: Uau.
1: I es diu Oceanes.
2: M'ho quedo.
1: Clara Pella, aquí va. En som molt.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: La candidatura al Pla de Barris és el tema principal de l'últim número de la revista municipal Vila Primília i s'hi concreten els projectes més destacats que ara es presentaran a la convocatòria d'ajuts. Fins ara, les explicacions que s'havien donat des de l'Ajuntament parlaven d'intervencions inscrites en la triple vocació del programa urbanística, sostenible i sociocomunitària, però no se n'havien donat detalls. En matèria estrictament urbanística, es destaca la pacificació del carrer de la plaça amb renovació de paviments, serveis i enllumenat, i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica i canvi climàtic, es planteja la transformació en refugis climàtics de la plaça Mercè Rodoreda, on es vol fer, com s'ha fet a Salvador Moragues, una altra coberta fotovoltaica. Altres places, Ernest Lluc, Plaça dels Avis o Sagrada Família, es volen renaturalitzar i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat. En aquest capítol, el Vila Primília també inclou un projecte de rehabilitació de l'escola Sant Cristòfol. L'altra gran pota té a veure amb l'àmbit sociocomunitari. En aquest àmbit s'assenyalen projectes com programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Satisfacció plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç d'aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. Avui el regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment en la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans, que aquest cop, per primera vegada, aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs, tant divendres com dissabte, però també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
2: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets. Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan.
1: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte. El PSC de Premià de Mar ha reforçat per mitjà d'un vídeo a xarxes la seva exigència a l'equip de govern que prengui mesures immediates per posar remei a la problemàtica dels contenidors. Els socialistes emplacen el govern a obrir els contenidors immediatament, qualifiquen la situació d'insostenible i alerten que amb la calor el problema s'agreujarà. I també denuncien que actualment hi hagi, diuen, la meitat dels contenidors que ja estan oberts per problemes de funcionament, cosa que, segons aquest partit, fa impossible repercutir d'una manera fiable la separació de residus en la taxa variable de la brossa. Escoltem la portaveu socialista al ple, Luz Cànovas.
3: Els premianenques i premianencs ja estan farts, inacció total i manca de lideratge en la presa de decisions sobre un sistema que queda més de demostrat després de 2 anys que no funciona. Un estiu més amb pudors, amb olors, amb manca de salubritat, amb milles de contenidors on en algunes els contenidors estan oberts, d'altres tancats. Com està calculant-se aquesta taxa variable? Que s'obrin ja els contenidors. No podem tenir això durant tot l'estiu.
1: El mateix regidor de Medi Ambient, Pep Ripoll, respon per escrit a la publicació i carrega fort contra els socialistes. Els fa notar d'entrada que a l'illa de contenidors on han gravat les imatges no s'havia retirat la brossa perquè les obres de Jacint Verdaguer havien impedit que hi arribés el camió. I tot seguit, Ripollès recorda al PSC la seva responsabilitat directa en la tria de contenidors i en el format del sistema de recollida, ja que, segons explica, tot plegat es va decidir l'any 2021 amb el PSC al govern. 380 dorsals venuts per la sempremada d'ahir i encara més participants a la paella popular. Són les primeres xifres que han transcendit de la sempremada 2026, la caminada solidària que organitza l'entitat Semprem per recaptar diners que li serveixin per continuar els seus projectes al poble de Sant Undín, a Gàmbia. Novament, la convocatòria proposava un circuit des de la plaça Mercè Rodoreda fins a l'Alió, passant per diversos espais del nucli antic, i durant el trajecte es feien petits espectacles, en molts casos interactius. Pel que ens expliquen, van patir alguns problemes amb l'altaveu que s'utilitzava durant la ruta, i això va alentir notablement la marxa. Però l'entitat assegura que això no va restar gens d'entusiasme als participants, els quals donen sentidament les gràcies, i especialment donada la calor que feia ahir. L'agraïment el fan avinent també a voluntaris i entitats que van preferir sumar-se a la iniciativa abans que anar a la platja. Ja tenim nom per al vaixell insígnia del desembarcament pirata, Manel Ferrer.
4: Després de 30 anys, el vaixell dels pirates ja té nom. La mitja lluna és la denominació escollida pels premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Amistat. L'elecció s'ha decidit després de diverses votacions a les xarxes socials amb un final molt ajustat entre les propostes Sang i Foc i la mitja lluna. Segons l'organització, al voltant de 200 persones han participat en cadascuna de les votacions, compartint les enquestes i escollint el nom que més els agradava. La presidenta de Pirates i Premianencs, Maria Muñoz, ha celebrat la bona resposta de la ciutadania i ha destacat que, finalment, el vaixell ja té una identitat pròpia després de 3 dècades.
5: I la iniciativa ha funcionat molt bé, veient els stories, votant, compartint-ho amb els seus companys i companyes perquè votessin el nom que a ells els hi agradava, i estem molt contents de que hagi sigut una cosa participativa, que ja per fi tinguem nom després de 30 anys.
4: Com dèiem, l'anunci es va fer durant l'acte de presentació de la Festa Major, en què també es va donar a conèixer la programació d'enguany, que inclou més d'un centenar d'activitats.
1: Tanquem amb el temps. Continuem amb la mateixa tònica de sol i calor intensa. Avui mínima de 26 graus i màxima de 30. Demà la màxima podria baixar un trist grauet.
6: Estàs escoltant?
7: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
8: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
9: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
10: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
8: Utilitat, no? Que funcionen.
10: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen. I ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
8: Sergi, tu portes jo, ulleres.
9: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
8: Clar.
9: I després les de la IA.
8: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
9: 300 euros.
8: Jo pensava que més, eh?
10: Jo em pensava que molt més.
9: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que és.
10: Són pijes. Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
6: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
11: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
12: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
11: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
12: Anem al teatre.
13: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
14: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
15: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
14: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

Benvolguts, oients, aquí una altra vegada en aquest espai és quan llegeixo que hi veig clar. Aquí, amb vosaltres, Maria Antònia Grau i Abadal, i com a tècnic de so, el nostre amic Carles Soler i Piqué. Ja sabeu que estem introduint-nos en aquest moviment tan interessant que és el modernisme. I seguiré, després d'escoltar Pau Casals, seguiré, doncs, amb aquest paral·lelisme que fem entre les etapes i el moment històric i els fets més importants per arribar a les tensions entre societat i intel·lectual i entendre les causes d'aquestes tensions. Comencem, doncs, avui el programa, com us he dit, escoltant Pau Casals.

Hakim, doncs, recordeu que estàvem en la primera etapa, al final de la primera etapa del modernisme, que acaba amb aquell segon regeneracionisme que vàrem comentar. Per què s'acaba aquest segon regeneracionisme? Doncs l'experiència s'acaba amb, evidentment, es tanca la revista L'Avenç, però sobretot amb el famós fet històric, trist fet històric del procés de Montjuïc de l'any 1896, que avui estudiarem, i la forta repressió posterior aguda. El procés de Montjuïc va ser un procés militar per l'atemptat anarquista a la processó de Corpus del 1896 al carrer de Barcelona de Can Bisnous, i exactament el dia 7 de juny d'aquest mateix any. Aquest procés militar va ser degut a la, o causat per les moltes execucions de militants anarquistes, per una forta etapa de dictadura i de repressió. A partir, doncs, d'aquest procés de Montjuïc del 1896, ja ho veurem detingudament, hi van haver moltes, moltíssimes, centenars de detencions, entre elles la del gran intel·lectual modernista Pere Coromines. Hi va haver 8 penes de mort. Tenim dintre d'aquestes penes de mort el terrible assassinat del gran pedagog Ferrer i Guàrdia, que de fet va ser un cap de turc. Tenim també com a conseqüència moltíssims desenes de desterraments i ja ho veurem, la majoria de les declaracions que es van aconseguir per part de la Guàrdia Civil van ser a través de tortures, fet que dissortadament no ens ve de nou. Tot aquest procés de Montjuïc es va convertir, de fet, en una forta repressió en contra d'un moviment obrer que era l'anarquisme. A la dècada, per entendre-ho bé, doncs anirem amb detall, a la dècada del 1890, a la dècada dels anys 90 del segle XIX, hi va haver una cadena d'atemptats a Barcelona, quan l'anarquisme com a ètica i com a cosmovisió de la societat assolia una influència molt notable, fins i tot entre els intel·lectuals de la classe mitjana. Aquesta cadena d'atemptats, doncs, va ser degut a la forta repressió de l'Estat, que, de fet, volia afeblir els moviments obrers de masses. Comencem per l'any 1894. El 1894, ja un gran escriptor, un gran intel·lectual molt nostre i estimat, Joan Maragall, en molts articles, el Brusi, escrivia que l'anarquisme es trobava a l'atmosfera en aquell temps, que tothom en parlava. Es parlava d'anarquisme als periòdics, a les revistes, als llibres, a les converses, i a més es parlava del gran ideòleg Bakunin. Així, doncs, podem dir que certes línies del modernisme van ser molt influïdes per aquest moviment obrer. Anem a veure quins són els precedents del procés de Montjuïc i de la terrible censura i repressió que hi ha després. Comencem pel setembre del 1893. El setembre del 1893, a Barcelona, té lloc un atemptat que va resultar fallit en contra del capità general de Catalunya, que va ser un dictador molt nefast per al moviment obrer, el dictador Martínez Campos. Aquest atemptat va ser preparat per un tipògraf que era Paulí Pallàs, i aquest tipògraf va acabar sent afusellat al castell de Montjuïc. Això va causar una gran indignació fins al punt que 2 mesos després, és a dir, el novembre del 1893, com a represàlia per l'execució de Paulí Pallàs, Santiago Salvador és quan llança 2 bombes al Liceu. Aquestes bombes al Liceu, dissortadament, provoquen 14 morts i molts ferits entre la burgesia catalana. Així, doncs,
direm que el 1894 hi ha moltes execucions d'anarquistes i això s'acaba el 1896 amb la bomba, la processó de Corpus, al carrer de Canvis Nous de Barcelona, com he dit, que és llançada al pas d'aquesta processó i que, com a protesta per les execucions que acabo de dir, fixeu-vos que és causa-efecte, causa-efecte, i aquesta bomba del dia de Corpus, doncs, dissortadament provoca 3 morts i molts ferits. Per tot això, per aquesta cadena d'atemptats, diríem que es desencadena una gran repressió policíaca i també estatal. Aquesta repressió consisteix en que seran tancats tots els centres culturals obrers i, a més, té lloc un empresonament massiu de militants anarquistes. Fixeu-vos que hi ha més de 400 detencions, la majoria indiscriminades, com va ser el cas de l'intel·lectual Pere Coromines. Així, diríem que tota la classe obrera estava amenaçada per una organització policíaca que anava a cegues, com també dissortadament en la història del nostre país, això ho coneixem molt bé, sense cap més guia que potser unes vagues sospites incontrolades i que anava, doncs, a buscar el rastre de complots molt imprecisos. Però així arribem al 1896, en què comença aquest procés de Montjuïc, que no és res més que un procés contra tot el moviment obrer anarquista. La Guàrdia Civil, com he dit, aconsegueix confessions de culpabilitat a través d'una cosa perillosa, insegura, com són les tortures, i això enterboleix, doncs, el posterior judici militar, que serà un consell de guerra o judici molt arbitrari i que

sinó una persona executada que va ser el gran pedagog, després tan reivindicat, Ferrer i Guàrdia. Tot això va contribuir a una gran campanya a nivell internacional perquè es revisés aquest procés de Montjuïc, perquè es va considerar a nivell internacional com un procés no just, per arbitrari, per venjatiu, i amb molts caps de turc innocents que van pagar per tot el que acabo d'explicar. Bé, ara doncs, acabat d'explicar amb detall aquest terrible procés i per què doncs hi ha aquest, diguem, final d'aquesta primera etapa, doncs escoltarem uns fragments del compositor de l'època, Charles Berlioz.

Així doncs, podem concloure que els finals de la primera etapa modernista, abans del modernisme establert, que també comentarem, he de dir que els dos corrents, el regeneracionista i aquell que anomenàvem simbolista esteticista, es van equilibrar, i es van equilibrar a través de les pàgines d'una revista tan important com és Catalonia, que va poder sortir al carrer dels anys 1898 fins al 1900. I aquesta revista Catalonia, diríem que se centra en, bàsicament, la defensa de les idees nacionals més íntegres i en la defensa de les tendències més modernes en literatura, seguint ja aquella línia que havíem trobat a la revista L'Avenç. Així, la revista Catalonia representa la síntesi d'aquests dos corrents. I això com s'assoleix? Doncs s'assoleix sobretot amb la introducció a Catalunya d'aquesta gran figura que és Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio és l'escriptor que representava la línia decadentista i la introducció de la idea del messianisme de l'artista a la seva societat. És a dir, la idea de messianisme vol dir que l'artista és considerat un guia del seu món social, del seu entorn. I això lliga amb la filosofia de Nietzsche i amb l'exaltació de l'individualisme de l'artista i de la voluntat de l'artista. Gràcies, doncs, a aquesta concepció messiànica, s'atribueix a l'artista el paper d'una mena de profeta de la seva comunitat. I amb això, amb el messianisme, sí que podem dir que s'acaben aquelles sortides d'evasió, de fugida de la realitat dels purament esteticistes. Fins al 1893, any de la celebració

de la segona festa modernista de Sitges, podem dir que, fins al 93, repeteixo, podem dir que el modernisme designava una actitud i una posició ideològica. Però veiem que després del 93, el modernisme, per una banda, és a dir, implícitament era regeneracionisme d'arrel nietzscheana, però també explícitament el modernisme representava decadentisme i simbolisme esteticista. Així, el modernisme, podem dir, a finals de la primera etapa, que engloba una actitud de renovació i de transformació de la nostra cultura, també podem dir que el modernisme defensa una adequació constant al moment present i, per últim, podem dir que el modernisme representa una defensa del canvi de gust estètic. I així, doncs, breument arribarem a la segona etapa o període modernista, que és l'etapa establerta, com sabeu, del 1900, i allarguem-la pel que vam dir, fins al 1912. Aquesta segona etapa comença amb l'aparició d'una altra revista. Fixeu-vos la importància que tenen les revistes en aquest moment com a creadores d'un estat d'opinió i d'un estat de pensament. I és la revista Joventut. La revista Joventut es va publicar fins l'any 1911. I a través d'aquesta revista veiem que el modernisme s'estableix com a moviment. La revista apareix quan la consolidació i expansió del catalanisme ja és evident entre el que diríem les classes petitburgeses i entre les importants professions liberals. És el moment en què veiem un despertar a les comarques, i això és molt important, ja no només és a Barcelona capital, sinó a les comarques, un despertar, un desvetllament de caire polític i cultural, que van molt associats. La revista Joventut és l'última gran revista modernista i aquesta revista, per mi, conté la posició modernista resumida en tres aspectes bàsics. Per una banda, un aspecte serà l'aspecte del catalanisme. La revista Joventut manté una política nacionalista que serà la base del seu activisme cultural. Per una altra banda, la revista inclou el ruralisme dintre de la narrativa i, a més, sosté que els jocs florals, que han anat evolucionant cap a postures més progressistes, doncs que els jocs florals són un bon instrument cultural i de propaganda. I, per últim, la postura del vitalisme. Aquest vitalisme el lligarem amb aquell vessant messiànic de l'artista, amb aquell vessant de l'artista com a guia de la seva societat. A més, el vitalisme inclou aquesta postura d'individualisme aristocratitzant de l'artista, però també, i sembla una contradicció, ara ho analitzarem, un rebuig per la societat burgesa, societat de la qual la majoria dels artistes modernistes en provenen. Bé, i ara, doncs, abans d'entrar en un tema bàsic i complex, que és les relacions intel·lectual-societat, escoltarem uns moments del compositor Felip Mompou.

Entrem, doncs, avui amb aquest tema complex, però que entendreu molt les contradiccions i a la vegada aspectes positius, idealistes del modernisme, que és aquest tema de les relacions intel·lectual-societat. I començarem per Europa. Hem de dir que al llarg del segle XIX, dins del context general polític europeu, sí que podem dir que hi ha un nou plantejament de relacions intel·lectual-societat. Però remarco, el que diria ara, ho heu de situar bàsicament a Europa, en general a Europa. La industrialització ha provocat grans canvis. S'ha implantat la burgesia com a classe dominant i això provoca un canvi de relacions entre intel·lectual i societat durant la primera meitat del segle XIX. És quan s'ha creat el que podríem dir una burgesia forta i ha nascut un públic burgès que sí que, en general, repeteixo, a Europa, permet la professionalització de l'escriptor. Però a Catalunya no passa exactament així. Per això el nostre modernisme és tan especial i no es pot, diguem, posar al mateix nivell que els altres modernismes, diríem, europeus. A Catalunya trobem una nova actitud de l'artista respecte del seu públic i és una actitud de rebuig al seu públic. Aquesta és la... perquè el públic que pot arribar a les obres d'ara és la burgesia, i l'artista modernista també ha nascut de la burgesia, però la seva mentalitat materialista xoca amb el pensament modernista. I aquesta és la causa principal de la concepció de l'art com una activitat superior a la resta de les activitats humanes. Hi ha aquesta nova concepció de l'art com una activitat elevada i també hi ha aquesta concepció de l'artista com un ser rebel i també superior a aquesta societat burgesa més materialista. La situació a Catalunya, doncs, com veieu, és diferent a la situació a la resta d'Europa. Per què? Doncs perquè a Catalunya la burgesia catalana encara es trobava en la primera meitat del segle XIX, fixeu-vos, es trobava en una situació, diríem, molt feble. Trigaria aquesta burgesia a ocupar petits espais de poder. I és una presa de poder que, de fet, no l'arribarà a aconseguir mai d'una manera absoluta. Per què? Doncs perquè sempre hi ha aquesta barrera del centralisme espanyol, del centralisme de la capital, de Madrid. Això explica que a Catalunya no es produeixi entre els dos sectors, la societat i el seu intel·lectual, tanta tensió com a Europa. Perquè tant la burgesia com la intel·lectualitat voldran suprimir les estructures socials, econòmiques i polítiques de l'antic règim, que són unes estructures negatives quan manava l'aristocràcia i considerades en aquest moment com a molt arcaiques. Però, a la segona meitat del segle XIX, esdevé un pacte, important la idea de pacte, tan conegut en el nostre àmbit, no? Un pacte entre intel·lectual i societat. La burgesia catalana es resigna al compromís que li imposa el sistema polític de la restauració monàrquica, de la restauració borbònica. I en funció d'aquest compromís, la burgesia catalana s'establia només en alguns aspectes, com dic, no en tots, com a classe hegemònica a Catalunya. Hem de dir que en la segona meitat del XIX s'ha consolidat ja la revolució industrial i també s'ha consolidat aquell moviment cultural del XIX de la mal anomenada Renaixença, s'ha consolidat com un moviment cultural burgès. Durant els primers anys del sistema de la restauració borbònica, que és una restauració que va del 1874 al 1886,
diríem que la literatura catalana, comparada amb la literatura de les societats europees capitalistes, es troba en una situació de no normalitat. Per què? Doncs perquè els intel·lectuals catalans han perdut el seu paper de guia de la seva societat, perquè els intel·lectuals i artistes catalans han perdut el seu prestigi social i perquè aquests intel·lectuals també han perdut, per moltes coses que us he explicat, la seva llibertat. I direm que a finals de la dècada dels anys 1880, d'aquesta dècada de finals del segle XIX, comença a Catalunya un canvi de relacions entre intel·lectual i societat. La industrialització, ja ara ben assentada, fa que la burgesia prescindeixi de la intel·lectual, i ara en aquest moment l'intel·lectual català serà un marginat social. I també, igualment, doncs, la burgesia considera que a tot aquell moviment cultural que hi ha hagut al llarg del XIX, doncs ja està ben considerat. I això fa, per banda de l'intel·lectual, que l'intel·lectual, com que hi ha tot l'esforç cultural, és una realitat, tot l'esforç cultural que s'ha fet és una realitat, doncs l'intel·lectual també fa que es desentengui de la seva societat burgesa. Hi ha com una separació. Hi ha uns factors que ajuden al fet que es trenquin aquestes relacions entre intel·lectual i la nostra societat o la seva societat. Per una banda, direm que hi ha el factor que entre els dos sistemes de producció, l'agrícola i el comercial de finals del XIX, doncs entre aquests dos sistemes es produeix una tensió molt forta que desembocarà amb una crisi social. I per tant podem concloure que a finals del XIX hi ha, recordeu que amb Narcís Oller ho havíem vist bastant, hi ha una crisi de les finances. A finals del XIX s'estronca aquell fenomen borsari de la febre d'or i que a finals del XIX hi ha una mecanització del camp que transformarà, doncs, la relació de la figura de l'home, del pagès, amb el camp. I també hem de dir que a finals del XIX hi ha uns nuclis rurals que veiem que es converteixen en centres d'agitació politico-social, on són sobretot moltes importants capitals de comarca o viles importants. I també, i aquest últim factor que avui esmento, que té lloc al final del XIX, és el del subproletariat. A veure què passa. La gent de camp, per temes de supervivència, es veu obligada a marxar a viure a les ciutats. I a les ciutats, i a la gran ciutat, a la gran urbs, es creen suburbis. I aquests suburbis allotjaran un nou tipus de treballador, uns nous treballadors, que és el que considerem com a subproletariat, que fins aquest moment no l'havíem trobat i que és conseqüència, com dic, d'aquesta tensió entre el sistema de producció agrícola i el comercial, no?, del producte de la revolució industrial. I ja, per altra banda, també voldria remarcar, per entendre aquest trencament de relacions entre intel·lectual i societat, voldria remarcar tres aspectes. Per una banda, direm que els intel·lectuals modernistes, ara, a finals del XIX, mostren una crisi de confiança en el que hem denominat el progrés científic i el progrés tècnic. I per què tenen aquesta crisi de confiança? Ho entendreu de seguida. Perquè ells defensen que s'ha d'anar cap al progrés científic i tècnic, però d'una manera harmònica. Consideren una concepció harmònica del progrés. I ara, a final del XIX, el que ells han trobat és una ruptura, una idea de discontinuïtat d'aquest progrés que ha anat massa de pressa. O sigui que els modernistes creuen que viuen una època de crisi perquè de cop
el progrés s'ha accelerat massa i aquesta acceleració ha provocat que s'hagi trencat el ritme evolutiu natural de la història i els intel·lectuals modernistes critiquen el fet que de cop la civilització industrial ha acabat destruint els valors naturals, és a dir, el respecte a la Terra, i em sembla que aquest és un missatge, permeteu-me que us digui, molt actual, i encara més els modernistes creuen que aquesta civilització industrial accelerada ha provocat, i em sembla també d'una terrible raó i actualitat, ha acabat destruint els valors espirituals i ètics de les persones. I ja per acabar avui us vull acabar resumint dos aspectes que també vull que valoreu per entendre aquest trencament de relacions, i és que cal valorar la forta influència en aquest moment del que representa la introducció del pensament germànic a Catalunya, sobretot a través de dos grans filòsofs, Nietzsche i Schopenhauer. I també que en aquest moment s'introdueix el pensament anglosaxó de Carlyle i d'Emerson. I ja, com dic, per acabar i per acomiadar-me de vosaltres, perquè us diguem adéu fins al proper programa, també vull que valoreu la incidència d'aquest moviment anarquista en la vida social catalana com un moviment general i que, com a resultats de la repressió centralista, doncs, va passar a ser un moviment clandestí. Bé, com dic, doncs, us deixem fins al proper programa, on veurem les conseqüències a Catalunya d'aquesta oposició intel·lectual societat. Us deixem ara amb Maurí Rebel i fins a la propera.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Jordi Fortià.
2: Entre les que continuen hi ha els escomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. El gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
3: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
0: El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus, a la costa de la Guaira.
2: Creix paral·lelament el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez. En parla la periodista veneçolana Rosalía Hernández.
4: La presència de l'Estat ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, de la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera.
2: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
5: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
2: La directora del GREC, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
6: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
0: I en esports, Joel Gomis, aquesta setmana comença el Tour de França a Catalunya i alguns equips ja han confirmat els seus corredors.
7: Durant aquest dilluns, diversos conjunts com l'UAE, el Lidl Trek o el Groupama han confirmat els ciclistes que competiran en aquesta prova. El gran nom que destaca i que també és el favorit per guanyar el Tour és el de l'eslovè Tadej Pogačar.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: El govern espanyol allarga obrint plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Molta calor, molta xafogor, però també una bona colla de tempestes al centre i al nord del país. Hem arribat a passar dels 50 litres per metre quadrat. En algunes viles de la vall de Camprodon, també de la Cerdanya, o registres de 15 litres per metre quadrat a la Selva, al sud del Gironès, també al Ripollès, en el cas de l'Anoia, al voltant de Montserrat, ruixats molt locals, però que són intensos. Encara algun és destacable a cavall del Ripollès i de la Garrotxa, i a la resta del nord del país ja de mica en mica aquestes pluges estan marxant. Però ja diem, on no hi ha plogut, l'ambient ha estat molt calorós i ho continua sent. De fet, la nit serà d'insomni. Una altra vegada, a la costa i prelitoral, ja amb pocs núvols, per tant, el dimarts despertarà més aviat assolellat, i durant la tarda tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que avui, sobretot al Berguedà, a Osona, Lluçanès, també a la Garrotxa i al Ripollès, amb una temperatura que demà no afluixa, fins i tot puja més que avui, a Ponent. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs una tarda amb molts accidents, amb moltes incidències, lamentablement amb un accident mortal a la C66 a la zona de Bordils. S'afegeix als dos mortals que hi ha hagut avui i, per tant, ja comencem demanant, sobretot, molta cautela. En aquest moment tenim encatallada la TV-21-26 a Calafell per un accident on hi ha implicats diversos vehicles. També problemes per un altre accident a Tarragona, en aquest cas a la N240 Valls, pas alternatiu. I, a banda, també hi ha altres incidències, com és el cas de l'AP7, on, per exemple, a Montmeló ja s'han pogut retirar els vehicles en sentit Tarragona, però encara hi ha 4 quilòmetres de latitud. Aquí han topat 4 vehicles. A Barberà hi ha 1,5 km, també en sentit sud. Les rondes van molt carregades, totes dues, i els accessos nord hi ha forces incidències. De fet, hi ha aturades a la C17 a Mollet, C58 i C33, tant en el recorregut d'entrada com de sortida, i el seu paral·lel, la C33, en aquest cas, en sentit sud. Per tant, tarda molt complexa, molts accidents mortals. Sisplau, mantingueu les distàncies de seguretat i, sobretot, conduïu amb molta cautela.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Entre les que continuen hi ha els escomptes, els carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. El gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%.
0: Un executiu que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino.
5: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
6: Conforme se va vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
5: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer, o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
7: Será un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
5: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Malgrat la pròrroga de la bonificació, el preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa perquè està pendent de les regulacions de la Comissió Europea.
4: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes a Catalunya, Carlos Folqui.
8: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
4: Folky ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
4: És el tercer mes que la inflació es manté en el baix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
0: L'economia de la demarcació de Lleida, també en plan econòmica, va créixer un 3,4% el 2025 per sobre del conjunt de Catalunya. Les exportacions s'han mantingut, però han perdut valor per la baixada del preu de l'oli. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
9: El creixement es deu a la demanda interna i l'augment de l'ocupació, segons es desprèn de la Memòria Econòmica de Lleida 2025, presentada aquest dilluns. La seva directora, Carme Poveda, ha destacat que l'augment de l'ocupació s'ha donat arreu del territori i també s'ha diversificat en els diferents sectors, sobretot serveis, indústria i construcció. Poveda també ha afegit que els primers indicadors d'aquest 2026 fan preveure que el lideratge de Lleida es mantingui, tot i que amb un ritme més baix.
10: Els primers 6 mesos l'economia està aguantant molt bé, tot el context internacional. És possible que l'economia creixi una mica menys que l'any passat, en línia amb el que està passant al conjunt de Catalunya i al conjunt d'Espanya, però tot i així xifres positives. Ho veiem en les dades d'ocupació, que estan creixent i més que el conjunt de Catalunya, i també en dades com, per exemple, l'indicador de clima empresarial, que és una enquesta que fem les cambres a les empreses, que ens donen encara un alentiment, però encara xifres positives.
9: Pel que fa a exportacions, el 2025 s'han mantingut, però han perdut valor per la baixada del preu de l'oli.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana internacional, el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus, a la costa de La Guaira, un dels llocs més devastats pels primers terratrèmols.
4: En les darreres hores s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta unes hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
0: Paral·lelament, però, a les tasques de rescat, creix el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez.
4: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
11: La presència del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira.
4: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble seisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de Mataró. La concentració ha tingut lloc davant l'Ajuntament, que oferirà suport econòmic pel desastre. Mataró Ràdio, Laura Cera.
12: Ho farà a través del Fons Català de Cooperació. La Junta de Portaveus aprovarà demà dimarts una declaració institucional per fer-ho possible. Marta Moya és la regidora de Cooperació de l'Ajuntament de Mataró.
13: El que hem de fer les institucions públiques és donar una resposta, donar escalf i enviar tota l'ajuda possible des de la nostra posició. I segurament des de l'Ajuntament enviarem alguna part de la part que tenim reservada per emergències per al projecte que té ja el Fons Català de Cooperació.
12: Moya explica que diversos veïns d'origen veneçolà s'han posat en contacte amb ells. A Mataró n'hi ha prop de 600. Al minut de silenci s'hi han sumat treballadors municipals i membres del consistori que han pres part d'aquesta mostra de suport i respecte cap a les víctimes i de solidaritat amb Veneçuela.
0: Thank you. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana, ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur des que va començar la temporada fa 15 dies. S'han mort ja 9 banyistes. Carina Vallvé.
14: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platja i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
14: La corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat al departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Doncs parlant de salvaments, un mosso fora de servei ha salvat la vida d'una dona de 76 anys a la platja de les Barques de l'Escala.
4: Segons informa la policia en un comunicat, l'acció heroica va passar dilluns passat a la tarda. La gent va treure de l'aigua i va reanimar la dona després de veure-la surant de boca terrosa. La dona s'ha recuperat favorablement després d'estar ingressada uns dies arran d'una complicació mèdica.
0: En canvi, ha mort a l'hospital una jove de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes.
4: Ha mort aquest dissabte a l'Hospital Josep Trueta de Girona després de resultar ferida molt greu per la caiguda d'una roca en un gorg de Sadernes, a l'Alta Garrotxa. L'accident va tenir lloc cap a les 3:45 de la tarda al Gorg Blau, al terme de Montagut i Oix. La jove va patir una aturada cardiorrespiratòria i va ser evacuada en helicòpter fins a l'hospital. La noia, però, no va poder superar les ferides i va morir al centre hospitalari aquella tarda.
0: I pel que fa a la lluita contra els incendis, aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
4: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
16: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
17: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
18: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
16: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana policial, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Mar Dalmau, bona tarda.
19: Bona tarda. Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies gràcies a un postíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
20: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost. Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. Low cost és, al final, estalviar despeses d'un altre lloc.
19: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució.
0: I a Palamós, els Mossos investigaven

0: tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
1: I encara en plana policial, Salut revisa l'atenció al nadó de Sabadell mort per maltractament.
2: El menor havia estat visitat dues vegades al mateix CAP, en aparença per revisions rutinàries, després d'haver rebut atenció sanitària a l'Aragó durant el primer mes de vida. En aquestes visites, segons les primeres dades, no es van detectar indicis d'alerta.
1: Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
3: Els pares, que actualment es troben en presó provisional, van trucar a emergències perquè el nadó es trobava amb una aturada cardiorrespiratòria. El SEM va poder remuntar-lo i el va traslladar al Parc Taulí de Sabadell. En aquest centre hospitalari és on es van practicar proves al nadó, que va acabar morint la matinada de divendres a causa d'un possible maltractament. La directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja, ha assegurat que des del departament s'han posat en marxa els elements necessaris per poder esclarir quina atenció s'ha donat a la criatura en les visites prèvies i poder conèixer el context que van acabar provocant la seva mort.
4: Tot just hem iniciat la investigació i, per tant, disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement.
3: Pareja ha lamentat la mort de l'infant i ha qualificat el cas de molt desafortunat. Així mateix ha assegurat que el departament buscarà oportunitats de millora i elements que puguin ajudar a que no es torni a produir un cas com aquest.
1: En cultura, avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Festival Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural L'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
2: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Porticelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
5: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
1: Doncs en una de les propostes del Grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro.
6: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
7: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
6: Els actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Aquesta setmana arranca el Tour de França a Catalunya. Dissabte, Barcelona donarà el tret de sortida a una de les competicions més importants del món. La capital catalana acollirà la primera de les tres etapes que tindran Catalunya com a protagonista. Diumenge, Tarragona serà la seu de la sortida de la segona etapa i dilluns vinent, Granollers donarà el tret de sortida a la tercera. Durant aquest dilluns, els equips han començat a confirmar les plantilles i, tot i que era un secret de domini públic,

0: Avui s'ha confirmat que l'eslovè Tadej Pogačar, el gran favorit per guanyar el Tour, formarà part de la prova francesa. En futbol, els clubs de la Lliga F han aprovat l'acord comercial d'inversió del grup Gasol 16 Ventures, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. En total són 55 milions d'euros per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. A la segona divisió masculina, el director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, Lucas Viale, ha parlat de com afrontarà el club la nova temporada a la categoría de plata. L'escoltem.
1: Afrontamos la categoría con la máxima ilusión, manteniendo nuestra esencia de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, lo que nos ha hecho especiales, y ahora no es momento de cambiar nada ni de girar nada, sino es de maximizar todo aquello que hemos hecho para lo que nos ha hecho llegar aquí.
0: En bàsquet, dilluns de moviments pel Kids Anas Manresa. Primer, el club vegenc ha anunciat el fitxatge de l'aler del Tizona de Burgos, Rodrigo Seoane, per a les pròximes dues temporades. El jugador, però, jugarà el curs vinent cedit a la primera FEB, categoria d'on prové. I a la tarda, el mateix Manresa ha confirmat que Marcis Steinbergs ha fet ús de la seva clàusula de sortida i es desvincula del club després de 5 temporades i de convertir-se en l'estranger amb més partits de l'entitat. El jugador ha fitxat per l'UCAM Murcia. Per la seva banda, Caral Casas, que va ser anunciada ara fa uns dies com a nova jugadora de l'Espart Girona, ja ha fet les primeres declaracions com a integrant del club català. Ha deixat clar que tornar a casa és important per ella.
2: És la meva tornada a casa després de 20 anys fora i la veritat és que molt feliç, la veritat és que em sento superfeliç. Sempre pensava que tornaria a Girona i bueno, ho he aconseguit després d'uns anys, per ser exactes 20, i la veritat és que ja et dic, molt, molt feliç i amb moltes ganes de començar.
0: I en hoquei sobre patins, el Barça ha recuperat el cedit Nico Ojeda, qui formarà part de la plantilla blaugrana fins al 2029.
3: Contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos.
0: I dos apunts més en hoquei sobre patins, l'Ali, perquè el Voltregà ha fitxat Joel Roma per a les pròximes dues temporades, jugador que prové de l'Igualada, i el Xum Massanet ha anunciat l'arribada de Lluc Sitjà, que fitxa procedent del Manlleu.
4: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible una Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
5: Notícies en Xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta.
8: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
9: La candidatura al Pla de Barris és el tema principal de l'últim número de la revista municipal Vila Primília i s'hi concreten els projectes més destacats que ara es presentaran a la convocatòria d'ajuts. Fins ara, les explicacions que s'havien donat des de l'Ajuntament parlaven d'intervencions inscrites en la triple vocació del programa urbanística, sostenible i sociocomunitària, però no se n'havien donat detalls. En matèria estrictament urbanística, es destaca la pacificació del carrer de la plaça amb renovació de paviments, serveis i enllumenat, i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica i canvi climàtic, es planteja la transformació en refugis climàtics de la plaça Mercè Rodoreda, on es vol fer, com s'ha fet a Salvador Moragues, una altra coberta fotovoltaica. Altres places, Ernest Lluch, Plaça dels Avis o Sagrada Família, es volen renaturalitzar i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat. En aquest capítol, el Vila Primília també inclou un projecte de rehabilitació de l'escola Sant Cristòfol. L'altra gran pota té a veure amb l'àmbit sociocomunitari. En aquest àmbit s'assenyalen projectes com programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Satisfacció plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç d'aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. Avui el regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment en la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans, que aquest cop, per primera vegada, aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs, tant divendres com dissabte. Però també s'ha felicitat per la concurrència concurrència de gent al mercat i és Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
7: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets. Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan.
9: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte.
10: Després de 30 anys, el vaixell dels pirates ja té nom. La mitja lluna és la denominació escollida pels premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Amistat.
4: Bona tarda, són 8:15.
11: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà, Jordi Fortià.
12: Entre les que continuen hi ha els escomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
13: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus a la costa de La Guaira.
12: Creix paral·lelament el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez. En parla la periodista veneçolana Rosalía Hernández.
14: La presència del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
4: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera.
12: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix a la corresponsabilitat de la ciutadania.
15: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
4: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec.
12: La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
16: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
4: I en esport, Joel Gomis, aquesta setmana comença el Tour de França a Catalunya i alguns equips ja han confirmat els seus corredors.
0: Durant aquest dilluns, diversos equips com l'UAE, el Lidl Trek o el Groupama han confirmat els ciclistes que competiran en aquesta prova. El gran nom que destaca i que també és el del favorit per guanyar el Tour és el de l'eslovè Tadej Pogačar.
5: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Molta calor, molta xafogó, però també una bona colla de tempestes al centre i al nord del país. Hem arribat a passar dels 50 litres per metre quadrat. En algunes viles de la vall de Camprodon, també de la Cerdanya, o registres de 15 litres per metre quadrat a la Selva, al sud del Gironès, també al Ripollès, en el cas de l'Anoia, al voltant de Montserrat, ruixats molt locals, però que són intensos. Encara algun és destacable a cavall del Ripollès i de la Garrotxa, i a la resta del nord del país ja de mica en mica aquestes pluges estan marxant. Però ja diem, on no hi ha plogut, l'ambient ha estat molt calorós i ho continua sent. De fet, la nit serà d'insomni. Una altra vegada, a la costa i prelitoral, ja amb pocs núvols, per tant, el dimarts despertarà més aviat assolellat, i durant la tarda tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que avui, sobretot al Berguedà, a Osona, Lluçanès, també a la Garrotxa i al Ripollès, amb una temperatura que demà no afluixa, fins i tot puja més que avui, a Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: Entre les que continuen hi ha els escomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. El gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%.
0: Un executiu que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge, Jordi Casino.
4: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
6: Será un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Malgrat la pròrroga de la bonificació al preu dels carburants, el sector de transports es manté a l'expectativa perquè està pendent de les regulacions de la Comissió Europea.
3: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes a Catalunya, Carlos Folqui.
7: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
3: Folqui ha fet èmfasi que tot i la baixada de preus continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per a la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En la plana internacional, el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus, a la costa de la Guaira, un dels llocs més devastats pels primers terratrèmols.
3: En les darreres hores s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades, dies. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
0: Paral·lelament, però, a les tasques de rescat creix el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez.
3: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
8: Que la presència del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a la guardia.
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de Mataró. La concentració ha tingut lloc davant l'Ajuntament, que oferirà suport econòmic pel desastre. Mataró Ràdio, Laura Cera.
9: Ho farà a través del Fons Català de Cooperació. La Junta de Portaveus aprovarà demà dimarts una declaració institucional per fer-ho possible. Marta Moya és la regidora de Cooperació de l'Ajuntament de Mataró.
10: El que hem de fer les institucions públiques és donar una resposta, donar escalf i enviar tota l'ajuda possible des de la nostra posició. I segurament des de l'Ajuntament enviarem alguna part de la part que tenim reservada per emergències per al projecte que té ja el Fons Català de Cooperació.
9: Moya explica que diversos veïns d'origen veneçolà s'han posat en contacte amb ells. A Mataró n'hi ha prop de 600. A minut de silenci s'hi han sumat treballadors municipals i membres del consistori que han pres part d'aquesta mostra de suport i respecte cap a les víctimes i de solidaritat amb Veneçuela.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur. Des que va començar la temporada fa 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellver.
11: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platja i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
11: La corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat al departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Parlant de salvaments, un mosso fora de servei salva la vida d'una dona de 76 anys a la platja de les Barques de l'Escala.
3: Segons informa la policia en un comunicat, l'acció heroica va passar dilluns passat a la tarda. La gent va treure de l'aigua i va reanimar la dona després de veure-la surant de boca terrosa. La dona s'ha recuperat favorablement després d'estar ingressada uns dies arran d'una complicació mèdica.
0: En canvi, ha mort a l'hospital una jove de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes.
3: Ha mort aquest dissabte a l'Hospital Josep Trueta de Girona després de resultar ferida molt greu per la caiguda d'una roca en un gorg de Sadernes, a l'Alta Garrotxa. L'accident va tenir lloc cap a 3:45 de la tarda al Gorg Blau, al terme de Montagut i Oix. La jove va patir una aturada cardiorrespiratòria i va ser evacuada en helicòpter fins a l'hospital. La noia, però, no va poder superar les ferides i va morir al centre hospitalari aquella tarda.
0: I pel que fa a la lluita contra els incendis, aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardó.
13: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
14: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
15: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua es durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
13: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia si el sistema esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: En la plana policial, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bona tarda.
16: Bona tarda. Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de 2 clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
17: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost. Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. Low cost és, al final, estalviar despeses d'un altre lloc.
16: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució.
0: I a Palamós, els Mossos investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell.
19: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
20: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen, modulats per algun coeficient. El que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. Empenyent des de sota aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
19: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Més coses. Barcelona esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega des d'avui 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
3: Com construir més parc social d'habitatge a l'era de la crisi climàtica és la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llucera.
1: Ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica.
3: El Congrés es reparteix entre tres seus, el Centre de Convencions Internacionals, amb les ponències principals, el Design Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
0: En cultura, avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Festival Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural aquest vespre, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
3: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
21: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una protecció d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Sererols.
0: Doncs en una de les propostes del Grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà, David Navarro.
22: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és uberó i el seu amant Billy Name, Titania. A mig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
23: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
22: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
4: Bona tarda, Lali. Aquesta setmana arranca el Tour de França a Catalunya. Dissabte, Barcelona donarà el tret de sortida a una de les competicions més importants del món esportiu. La capital catalana acollirà la primera de les tres etapes que tindran Catalunya com a protagonista. Diumenge, Tarragona serà la seu de la sortida de la segona etapa i dilluns vinent, Granollers donarà el tret de sortida a la tercera. Durant aquest dilluns, els equips han començat a confirmar les plantilles i, tot i que era un secret de domini públic, avui s'ha confirmat que les l'eslovè Tadej Pogačar, el gran favorit per guanyar el Tour, formarà part de la prova francesa. En futbol, els clubs de la Lliga F han aprovat l'acord comercial d'inversió del grup Gasol 16 Ventures, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. En total, són 55 milions per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. A la segona divisió masculina, el director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, Lucas Viale, ha parlat de com afrontarà el club la nova temporada a la categoria de plata. L'escoltem.
5: Afrontamos la categoría con la máxima ilusión, manteniendo nuestra esencia de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, lo que nos ha hecho especiales, y ahora no es momento de cambiar nada ni de girar nada, sino es de maximizar todo aquello que hemos hecho para lo que nos ha hecho llegar aquí.
4: En bàsquet, dilluns de moviments pel Kids Anas Manresa. Primer, el club vegenc ha anunciat el fitxatge de l'aleta del Tizona de Burgos, Rodrigo Seoane, per a les pròximes dues temporades. El jugador, però, jugarà el curs vinent cedit a la primera FEB, categoria d'on prové. I a la tarda, el mateix Manresa ha confirmat que Marcis Steinbergs ha fet ús de la clàusula de sortida i es desvincula del club després de 5 temporades i de convertir-se en l'estranger amb més partits de l'entitat. El jugador ha fitxat per l'UCAM Múrcia. Per la seva banda, Caral Casas, que va ser anunciada ara fa uns dies com a nova jugadora de l'Espart Girona, ja ha fet les primeres declaracions com a integrant del club català. Ha deixat clar que tornar a casa és important per ella.
6: És la meva tornada a casa després de 20 anys fora i la veritat és que molt feliç, la veritat és que em sento superfeliç. Sempre pensava que tornaria a Girona i bueno, ho he aconseguit després d'uns anys, per ser exactes 20, i la veritat és que ja et dic, molt, molt feliç i amb moltes ganes de començar.
4: En hoquei sobre patins, el Barça ha recuperat el cedit Nico Ojeda, qui formarà part de la plantilla blaugrana fins al 2029. Ve de ser el màxim golejador de l'hoquei Lliga Masculina amb el Pons Lleida.
7: Contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos.
4: El Voltregà ha fitxat Joel Roma per a les pròximes dues temporades. El jugador prové de l'Igualada, amb qui fa una setmana va guanyar l'hoquei Lliga. I el Xum Massanet ha anunciat l'arribada de Lluc Sitjà, qui prové del Manlleu, amb qui s'ha quedat a les portes de l'ascens a la primera categoria de l'hoquei estatal aquest diumenge. I un darrer apunt en futbol sala masculí, l'Ali, perquè aquest divendres torna a la selecció catalana, que precisament jugarà contra Galícia a Lugo. Avui s'ha fet oficial la llista per part del seleccionador Santi Gea. El Barça, amb Miquel Freixa, Eric Martel i Sergio González, és el club que porta més integrants al combinat català.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Infopodcast, les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
24: La candidatura al Pla de Barris és el tema principal de l'últim número de la revista municipal Vila Primília i s'hi concreten els projectes més destacats que ara es presentaran a la convocatòria d'ajuts. Fins ara, les explicacions que s'havien donat des de l'Ajuntament parlaven d'intervencions inscrites en la triple vocació del programa urbanística sostenible i sociocomunitària, però no se n'havien donat detalls. En matèria estrictament urbanística, es destaca la pacificació del carrer de la plaça amb renovació de pavimentació paviments, serveis i enllumenat, i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica i canvi climàtic, es planteja la transformació en refugis climàtics de la plaça Mercè Rodoreda, on es vol fer, com s'ha fet a Salvador Moragues, una altra coberta fotovoltaica. Altres places, Ernest Lluc, plaça dels Avis o Sagrada Família, es volen renaturalitzar i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat. En aquest capítol, el Vila Primília també inclou un projecte de rehabilitació de l'escola Sant Cristòfol. L'altra gran pota té a veure amb l'àmbit sociocomunitari. En aquest àmbit s'assenyalen projectes com programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Satisfacció plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç d'aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. Avui el regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment en la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans, que aquest cop, per primera vegada, aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs, tant divendres com dissabte, però també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i és Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
8: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets. Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem, que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan.
24: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte.
9: Després de 30 anys, el vaixell dels pirates ja té nom. La Mitja Lluna és la denominació escollida pels premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Amistat.
10: Aquest espai...
11: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
24: La candidatura al Pla de Barris és el tema principal de l'últim número de la revista municipal Vila Primília i s'hi concreten els projectes més destacats que ara es presentaran a la convocatòria d'ajuts. Fins ara, les explicacions que s'havien donat des de l'Ajuntament parlaven d'intervencions inscrites en la triple vocació del programa urbanística sostenible i sociocomunitària, però no se n'havien donat detalls. En matèria estrictament urbanística, es destaca la pacificació del carrer de la plaça amb renovació de paviments, serveis i enllumenat, i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica i canvi climàtic, es planteja la transformació en refugis climàtics de la plaça Mercè Rodoreda, on es vol fer, com s'ha fet a Salvador Moragues, una altra coberta fotovoltaica. Altres places, Ernest Lluc, plaça dels Avis o Sagrada Família, es volen renaturalitzar i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat. En aquest capítol, el Vila Primília també inclou un projecte de rehabilitació de l'escola Sant Cristòfol. L'altra gran pota té a veure amb l'àmbit sociocomunitari. En aquest àmbit s'assenyalen projectes com programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Satisfacció plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç d'aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. Avui el regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment en la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans, que aquest cop, per primera vegada, aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs, tant divendres com dissabte, però també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i és Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
8: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica, va funcionar moltíssim. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets. Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que
12: creiem que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan.
24: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte. El PSC de Premià de Mar ha reforçat per mitjà d'un vídeo a xarxes la seva exigència a l'equip de govern que prengui mesures immediates per posar remei a la problemàtica dels contenidors. Els socialistes emplacen el govern a obrir els contenidors immediatament, qualifiquen la situació d'insostenible i alerten que amb la calor el problema s'agreujarà. I també denuncien que actualment hi hagi, diuen, la meitat dels contenidors que ja estan oberts per problemes de funcionament, cosa que, segons aquest partit, fa impossible repercutir d'una manera fiable la separació de residus en la taxa variable de la brossa. Escoltem la portaveu socialista al ple, Luz Cànovas.
13: Els premianenques i premianencs ja estem farts, inacció total i manca de lideratge en la presa de decisions sobre un sistema que queda més de demostrat després de dos anys que no funciona. Un estiu més amb pudors, amb olors, amb manca de salubritat, amb milles de contenidors on en algunes els contenidors estan oberts, d'altres tancats. Com està calculant-se aquesta taxa variable? Que s'obrin ja els contenidors. No podem tenir això durant tot l'estiu.
24: El mateix regidor de Medi Ambient, Pep Ripoll, respon per escrit a la publicació i carrega fort contra els socialistes. Els fa notar d'entrada que a l'illa de contenidors on han gravat les imatges no s'havia retirat la brossa perquè les obres de Jacint Verdaguer havien impedit que hi arribés el camió. I tot seguit, Ripollès recorda al PSC la seva responsabilitat directa en la tria de contenidors i en el format del sistema de recollida, ja que, segons explica, tot plegat es va decidir l'any 2021 amb el PSC al govern. 380 dorsals venuts per la sempremada d'ahir i encara més participants a la paella popular. Són les primeres xifres que han transcendit de la sempremada 2026, la caminada solidària que organitza l'entitat Semprem per recaptar diners que li serveixin per continuar els seus projectes al poble de Sant Undín, a Gàmbia. Novament, la convocatòria proposava un circuit des de la plaça Mercè Rodoreda fins a l'Alió, passant per diversos espais del nucli antic, i durant el trajecte es feien petits espectacles, en molts casos interactius. Pel que ens expliquen, van patir alguns problemes amb l'altaveu que s'utilitzava durant la ruta, i això va alentir notablement la marxa. Però l'entitat assegura que això no va restar gens d'entusiasme als participants, els quals donen sentidament les gràcies, i especialment donada la calor que feia ahir. L'agraïment el fan avinent també a voluntaris i entitats que van preferir sumar-se a la iniciativa abans que anar a la platja. Ja tenim nom per al vaixell insígnia del desembarcament pirata, Manel Ferrer.
9: Després de 30 anys, el vaixell dels pirates ja té nom. La mitja lluna és la denominació escollida pels premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Amistat. L'elecció s'ha decidit després de diverses votacions a les xarxes socials amb un final molt ajustat entre les propostes Sang i Foc i La mitja lluna. Segons l'organització, al voltant de 200 persones han participat en cadascuna de les votacions, compartint les enquestes i escollint el nom que més els agradava. La presidenta de Pirates i Premianencs, Maria Muñoz, ha celebrat la bona resposta de la ciutadania i ha destacat que, finalment, el vaixell ja té una identitat pròpia després de 3 dècades.
14: I la iniciativa ha funcionat molt bé, veient els stories, votant, compartint-ho amb els seus companys i companyes perquè votessin el nom que a ells els hi agradava, i estem molt contents de que hagi sigut una cosa participativa, que ja per fi tinguem nom després de 30 anys.
9: Com dèiem, l'anunci es va fer durant l'acte de presentació de la Festa Major, en què també es va donar a conèixer la programació d'enguany, que inclou més d'un centenar d'activitats.
24: Tanquem amb el temps. Continuem amb la mateixa tònica de sol i calor intensa. Avui mínima de 26 graus i màxima de 30. Demà la màxima podria baixar un trist grauet.
2: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
15: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

Bona nit, Premià. Bona nit, Rockers i Bluesmans. La Granja, un programa de Premià Mèdia. Ens trobareu tots els dilluns per la FM 95.2, pel Postcat i Vox, i també per streaming. Comencem. Assajat en la seva epidermis per un déu invisible que no té cap ofici, que menteix, potser per la seva radiant atmosfera de llums, de llums que oculta la meva consciència, basada en les meves ales trencades. Ah, aquestes esquerdes de l'aire, el meu maldestre caminar a les palpentes, pel faig que prenen de mi en dos llums que es cobreixen a la imatge atònita de l'aigua. Que estan sols, aquestes imatges, estan sols en un tomb d'incertesa inaccessible, d'una caiguda d'àngels cridant a la delícia de la punta de l'oest dels seus éssers. Que no tardis més, no tardis més en vindre, sinó la cara en blanc enfonsarà a mitges tota la teva cara. Hi ha la teva cara com un riure de covard que es va covant en les tiges càntiques del mar. Una banda de bluesmans, els Nike Farland. És una banda, els Falcons de la nit, una banda americana. Hi ha veteraníssims, amb molts èxits. Ells van començar en 1972 i fins al present continuen fent bolos. Blues, el blues i la música rots, és a dir, la música folk americà, la música tradicional americana. És una banda americana. La primera formació va ser amb Mark Wenner, veu i harmònica, i el gran guitarrista Jimmy Tarkail. Uf, que bo que és aquest, Jimmy Tarkail. Ha fet molts àlbums en solitari i amb la banda. En Jan Jukons, el baix, i en Pete Ragusa, també a bateria. El primer àlbum surt el 1979 i ja comença l'èxit. És una banda que ha tocat amb grans músics, per exemple, el guitarrista Warren Gaines. També ha tocat música tradicional, blues, blues rock. 32 àlbums, eh? Són uns clàssics. Escoltem Nick Tinghars amb el tema Is Love and Do.

0: Oh, intel·ligència, para'm de miralls, gelada amenació. Gelada amenació de roses pètries, a la cirera d'un temps paralític, pols cisellat com una xarxa, d'artells tremolosos, hermètic sistema de baules, que amb prou feines s'afanyen o es retarden segons la intensitat del seu deliri. L'abstinència angoixant que presumeix el dolor que escolta a l'estepa dels seus tímpans. Retunyir, retunyir amb els secs el llenguatge i no emetre cap soroll, solament emetre silencis. Continuem amb el blues americà, amb una banda, els Pipers, i The Hard Times, la banda. El Piper és el cantant, és una banda de blues americà, de Nashville, concretament, de Tennessee, formada per el Piper, Piper Green, a la veu, Steve Hagan, a la guitarra, David Colella, a la bateria, a Mami Fredenholt, el teclat, i en Palmer Hawkinson, d'on ve el baix. Ha tingut molts premis, premis al millor banda de blues del 2024, per exemple. El seu primer àlbum del 2024 és Revelations. Va ser un número 1 de les llistes de blues, del Billboard de blues. Escoltem el Piper i The Hard Times amb el tema Roam, Roam, Man.
1: Hard Times. Clock in. Yeah.

Crec que un full d'herba no és menys que el dia de treball, que un dia de treball de les estrelles, i que una forniga és perfecta, i un gra de sorra i un ou de regal són igualment perfectes, i que la granota és una urna mestra digna dels assenyalats, i que l'esbarzer, la més petita de les meves mans, avergonyeix les màquines, i que la vaca que pasta amb el cap cot supera totes les estàtues que un ratolí, un miracle. Tot és suficient per fer dubtar. Tot és suficient a fer dubtar. 6 trillons d'infidels, tots els noms són noms. Totes les cares són una sola cara. Tots els segles són un sol instant. I per tots els segles dels segles, tanca el pas, el futur, un parell d'ulls, els meus ulls. Un dels grans, també, del blues, en John Haydock. John Haydock és un músic que viu a Sydney, Austràlia. John va anar a viure allí a Sydney perquè els seus pares es van traslladar. Ell és nascut a Anglaterra, John Haydock, però no ha sortit quasi bé, només per fer gires i bolos, però no ha sortit de la seva Austràlia, un continent. Com han dit abans, la seva família va emigrar d'Anglaterra. Quan tenia 17 anys, ell va aprendre per si mateix els gèneres com el blues, el blues rock, melodies amb ànima i guitarres aspres, un músic de raspalls de blues, 7 àlbums amb el millor blues, un blues nocturn. No facis esperar, John Haydock. Ell parla a la nit, escolta-la a la nit. John Haydock, de Rivers.

Vas inocular. Vas inocular 24 anticossos. Qüestió i qüestionant moltes pandèmies noves, depuratives, surrealistes, surrealisme pneumàtic, gesticulant, desnonant els arquitectes desdibuixats, desvirtuats, els refugiats, treballadors i trasbalsats. Van anar ressuscitant, reconquistant, van desdibuixar, van desdibuixar meticulosament una il·lustració, van desdibuixar la il·lustració, aquella famosa manca de coneixement, anunciant amb entusiasme catequesis autèntics auditors que reduirien les mutacions, reduirien les al·lucinacions i consecutives dels nostres avantpassats, educadors i educatius, i les olives escardades, gronxant-se a poc. Quin miracle que és l'educació. Matt Smith és un intèrpret musical, veu i guitarra, ell fa blues tradicional. Ha gravat amb molta gent, per exemple, coneguda, el Baby King, qui no el coneix, la Sheryl Crow, bona cantant, l'Aldi Meola, un dels grans guitarristes del jazz americà, el gran Craig Almond, Los Lobos, també el gran guitarrista i músic Buddy Guy, de blues americà. Bandes més psicodèliques, més de pop psicodèlic, com els Portuguese. Ha tocat també amb un gata bluesman, Andrew Lake. És un home de sessions. Ell ha actuat en molts festivals, en molts estudis. Ha tocat en grans festivals. Ha tingut premis de guitarra en un festival de guitarra de Montreal. Ha tocat amb bandes també de música més rockera, com el Shop Sap, com el The Mostax. És un virtuós de la guitarra, Matt Smith, amb el tema Ice in the Wind.

No. No et comportes forts segons els psicoanalistes. En Joan mai no va fer experiments amb serps i verinoses. Sempre que tenia... Em sembla que tenia un mico. Un mico també el va estudiar, com aquest mico. Amb el seu temps va estudiar els micos. Va observar... Va tindre observacions sobre el discórrer de l'avorriment. I sempre buscava el mínim comú múltiple de tots. De totes les seves accions. Les cortines de les seves accions. Sense èxit, eh? No va tindre èxit. Buscava, buscava, sense èxit. Ell va dibuixar en aquest llit una hipèrbola èpica. Aparentment, sóc jo, deia? Sóc jo l'autor de tots els meus temps? Sóc jo el destructor de la capa d'ozó? Vaig afegir plom a la benzina. Potser sóc el responsable de més morts a la història. Això és el que em preguntava, fins al fin dels fins dels segles. Un nat autor de bluesman, en aquest cas és un alemany, infiltrat als Estats Units, en Heinrich Freischenslider. Ell, en Heinrich Freischenslider, és un multiinstrumentista, és un cantautor, clar, veu també, guitarra, baix, bateria, teclats, com han dit abans, és alemany. Domina tot, pràcticament tots els estils, el blues, el blues rock, el jazz, el soul, el rock. Ell va començar la seva carrera en l'adolescència. El 2004 forma la banda de Heinrich Friedlander. Ell ha publicat molts discos, ha tingut premis. Moltes vegades ha gravat algun dels seus discos ell sol, tocant tots els instruments. També és un altre virtuós, també. En Heinrich Friedlander, amb la seva banda, amb el tema The Breakout.

Mitja nota. Mitja nota. Cartíl·leg nocturn. Cartíl·leg nocturn. Grinyol de llangosta. Coll arquejat. Llavis de cera. Taca, una taca humida. Un cos atapeït, dur. Enterrat a plena llum. L'arrel d'un desenterrament. D'un desenterrament amb la boca oberta, tratant d'esquinzar la soga del seu coll. El dolor expandeix el temps. Les edats s'enfonden. S'enfonden dins del minut, de la circunferència, del cervell. El dolor té un element de buit. Un dels grans per a mi. M'agrada molt el rock and roll dels de Black Grovers. Els Corps Negres. Banda americana d'Atlanta, Geòrgia. Comencen a fer rock and roll 1984. Per mi és una de les grans bandes americanes. Ells continuen, en el present, encara continuen fent directes. Tenen 8 àlbums d'estudi i 4 àlbums en directe, perquè el més bo d'ells són els directes. Jo a vegades els he comparat amb els Rolling Stones americans. Agafen molts gèneres. Agafen el hard rock, agafen el rock and roll, agafen el boogie-boogie, agafen el blues rock, inclús de vegades s'atreveixen amb el folk rock. Són un dels grans del rock americà, amb la veu del Chris Robinson. Escoltem aquesta banda rockera de rock and roll, que són The Black Grovers, amb el tema Wall Believer When Called.

Jo, criatura de dos mons, entre l'espai i el temps, entre l'espai i el temps de la lògica del que es nodreix per descobrir l'ésser interior, mitjançant una immensa observació, mitjançant una oberta i especial i atemporal lògica per emprendre el camí del coneixement de la vida. Va començar amb un mateix. Tot el coneixement comença amb un mateix. Però aquest viatge cap a un mateix, cap a si mateix, és infinit, ja que cal un salt quàntic com el de les partícules elementals, obertes a l'infinit i al desconegut, i obertes al desconegut. És quan trobem la llibertat i quedem complets d'una vegada i una altra vegada. Una banda, The Readers. The Readers és un subgrup, és un gran grup de blues estonidenc, blues rock, melodies americanes, format pels grans guitarristes Stephen Stills, Kenny Wayne Shepherd i el teclista en Barry Goldberg. El grup es va formar el 2013, ja venien d'una història legendària. Tots aquests músics, el 2013, van incorporar també el baixista Kevin McCormick i el bateria Chris Lighton. El seu primer àlbum, Can't Get Enough, va ser de molt gran èxit. Els va portar de gira per tots els Estats Units. El segon àlbum, encara més important, Pierce Arrow, del 2016, va arribar a número 1 de la Billboard de blues. És una banda d'una, podríem dir, fletxa que perdura amb el temps. El 2025 va morir en Barry Goldberg, el seu teclista, però de tant en tant continuen fent gires. The Readers, amb el tema Ivy Can the Hood.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: La candidatura al Pla de Barris és el tema principal de l'últim número de la revista municipal Vila Primília i s'hi concreten els projectes més destacats que ara es presentaran a la convocatòria d'ajuts. Fins ara, les explicacions que s'havien donat des de l'Ajuntament parlaven d'intervencions inscrites en la triple vocació del programa urbanística, sostenible i sociocomunitària, però no se n'havien donat detalls. En matèria estrictament urbanística, es destaca la pacificació del carrer de la plaça amb renovació de paviments, serveis i enllumenat, i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica i canvi climàtic, es planteja la transformació en refugis climàtics de la plaça Mercè Rodoreda, on es vol fer, com s'ha fet a Salvador Moragues, una altra coberta fotovoltaica. Altres places, Ernest Lluc, Plaça dels Avis o Sagrada Família, es volen renaturalitzar i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat. En aquest capítol, el Vila Primília també inclou un projecte de rehabilitació de l'escola Sant Cristòfol. L'altra gran pota té a veure amb l'àmbit sociocomunitari. En aquest àmbit s'assenyalen projectes com programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Satisfacció plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç d'aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. Avui el regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment en la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans, que aquest cop, per primera vegada, aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs, tant divendres com dissabte, però també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
2: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets. Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem, que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan.
1: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte. El PSC de Premià de Mar ha reforçat per mitjà d'un vídeo a xarxes la seva exigència a l'equip de govern que prengui mesures immediates per posar remei a la problemàtica dels contenidors. Els socialistes emplacen el govern a obrir els contenidors immediatament, qualifiquen la situació d'insostenible i alerten que amb la calor el problema s'agreujarà. I també denuncien que actualment hi hagi, diuen, la meitat dels contenidors que ja estan oberts per problemes de funcionament, cosa que, segons aquest partit, fa impossible repercutir d'una manera fiable la separació de residus en la taxa variable de la brossa. Escoltem la portaveu socialista al ple, Luz Cànovas.
3: Els premianenques i premianencs ja estem farts, inacció total i manca de lideratge en la presa de decisions sobre un sistema que queda més de demostrat després de 2 anys que no funciona. Un estiu més amb pudors, amb olors, amb manca de salubritat, amb milles de contenidors on en algunes els contenidors estan oberts, d'altres tancats. Com està calculant-se aquesta taxa variable? Que s'obrin ja els contenidors. No podem tenir això durant tot l'estiu.
1: El mateix regidor de Medi Ambient, Pep Ripoll, Pollès respon per escrit a la publicació i carrega fort contra els socialistes. Els fa notar d'entrada que a l'illa de contenidors on han gravat les imatges no s'havia retirat la brossa perquè les obres de Jacint Verdaguer havien impedit que hi arribés el camió. I tot seguit, Ripollès recorda al PSC la seva responsabilitat directa en la tria de contenidors i en el format del sistema de recollida, ja que, segons explica, tot plegat es va decidir l'any 2021 amb el PSC al govern. 380 dorsals venuts per la sempremada d'ahir i encara més participants a la paella popular. Són les primeres xifres que han transcendit de la sempremada 2026, la caminada solidària que organitza l'entitat Semprem per recaptar diners que li serveixin per continuar els seus projectes al poble de Sant Undín, a Gàmbia. Novament, la convocatòria proposava un circuit des de la plaça Mercè Rodoreda fins a l'Alió, passant per diversos espais del nucli antic, i durant el trajecte es feien petits espectacles, en molts casos interactius. Pel que ens expliquen, van patir alguns problemes amb l'altaveu que s'utilitzava durant la ruta, i això va alentir notablement la marxa. Però l'entitat assegura que això no va restar gens d'entusiasme als participants, els quals donen sentidament les gràcies, i especialment donada la calor que feia ahir. L'agraïment el fan avinent també a voluntaris i entitats que van preferir sumar-se a la iniciativa abans que anar a la platja. Ja tenim nom per al vaixell insígnia del desembarcament pirata, Manel Ferrer.
4: Després de 30 anys, el vaixell dels pirates ja té nom. La mitja lluna és la denominació escollida pels premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Amistat. L'elecció s'ha decidit després de diverses votacions a les xarxes socials amb un final molt ajustat entre les propostes Sang i Foc i La mitja lluna. Segons l'organització, al voltant de 200 persones han participat en cadascuna de les votacions, compartint les enquestes i escollint el nom que més els agradava. La presidenta de Pirates i Premianencs, Maria Muñoz, ha celebrat la bona resposta de la ciutadania i ha destacat que, finalment, el vaixell ja té una identitat pròpia després de 3 dècades.
5: I la iniciativa ha funcionat molt bé, veient els stories, votant, compartint-ho amb els seus companys i companyes perquè votessin el nom que a ells els agradava, i estem molt contents de que hagi sigut una cosa participativa, que ja per fi tinguem nom després de 30 anys.
4: Com dèiem, l'anunci es va fer durant l'acte de presentació de la Festa Major, en què també es va donar a conèixer la programació d'enguany, que inclou més d'un centenar d'activitats.
1: Tanquem amb el temps. Continuem amb la mateixa tònica de sol i calor intensa. Avui mínima de 26 graus i màxima de 30. Demà la màxima podria baixar un trist grauet.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
6: One, two, three, ah!
7: Hello, Jazz It audience.
8: Welcome to Jazz It.
7: Jazz It.
9: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
10: Com si es tractés de la crònica d'una rebel·lió, avui titularem el nostre programa 7 dies de juliol. Ja us hem vist, heu aixecat les orelles quan heu sentit això. No, no, no, no n'hi ha per tant. Es tracta de recordar-vos que entre el proper dia 2 de juliol i el 7 següent gaudirem d'un tsunami jazzístic que afectarà majoritàriament les comarques del Maresme, el Barcelonès i el Penedès, i a tot un país, Andorra. Quatre festivals que es programen i es contraprogramen amb la noble intenció de portar-nos molt bon jazz, però d'una manera poc efectiva de cares a nosaltres, al públic. Comencem amb el jove pianista Julius Rodríguez, que ve des de Nova York per participar en el Mas i Mas Festival, dia 2 de juliol, dijous, Sala Jamboree de Barcelona.

Julius Rodríguez, des del seu disc Let's Sound Tell All, que és de l'any 2022. Hem escoltat la cançó All I Do, que ja porta més de 2.300.000 reproduccions a Spotify, que no és un rècord, d'acord, però no està malament en un músic com ell, jove, compromès amb el jazz, un home amb molt de talent, experimental quan li interessa, polifacètic i amb un futur, sens dubte, brillant davant seu. Julius Rodríguez el tindrem el 2 de juliol a la sala 1 del Club Jamborí de la Plaça Reial de Barcelona, dins de la programació del Mas i Mas Festival. La nostra recomanació és que no us el perdeu. I l'endemà, divendres 3 de juliol de 2026, tret de sortida del festival que cada any, ho hem de dir així, fa un maridatge entre el vi del Penedès i el jazz d'arreu del món. El Bijazz, el Festival de Jazz de Vilafranca del Penedès. L'apartat internacional s'obre amb els reis de l'àcid jazz dels anys 90, el grup Incognito, supervivent d'aquella tendència que es movia a cavall entre el pop, el soul i unes gotes de jazz. Aquí els tenim, gravats en directe a Londres l'any 2015. La cançó és Heads Makes Me Wanna Holler.

0: This is Felix Pastorius, and you are listening to Jazz It Radio.
1: Seguim repassant concerts de jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Concerts que es realitzaran el cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol proper. Més o menys en el mateix moment que Incognito estaran obrint el Bijaz de Vilafranca del Penedès, a Andorra i dins del Festival de Jazz Escaldes en Gordany hi tindrem a un dels saxofonistes tenors més famosos del món en aquest moment, Joshua Redman.
2: Hi, this is Joshua Redman and you are listening to Jazz It.

Joshua Redman, hem anat a buscar la seva música a l'àlbum Wish, gravat l'any 1993, el segon a nom propi. En aquest àlbum hi trobem a Pat Metheny a la guitarra i a dos ex-acompanyants d'Ornette Coleman, Charlie Haden en el baix i Billy Higgins a la bateria. I amb aquests companys de viatge es podia esperar una gravació plenament experimental i, en canvi, ja ho heu sentit. És un disc

elegant, un disc ple de lirisme, de contenció, un disc que és pura bellesa i swing. A Joshua Redman també el podrem veure l'endemà de Toc Andorra, el dissabte 4 de juliol a Tiana, dins del cicle 3 dies de jazz i a l'escenari de la masia Can Reón d'aquesta localitat del Maresme. Si no hi heu estat mai a Can Reón, us ho recomanem molt sincerament. És un lloc preciós, el festival està molt ben organitzat, hi ha bon ambient, és un autèntic plaer. I a més, Joshua Redman.

Acabem d'escoltar Joshua Redman amb la cançó Icarus, que forma part del seu darrer disc titulat Words Fall Short. I si voleu un concert una mica més, diguem-ne, calentet, a Andorra, el dissabte 4 de juliol, hi tenim a Paquito de Rivera, un clàssic del jazz afrocubà, excompany de Dizzy Gillespie i de Tete Montoliu, saxofonista alt i clarinetista excepcional que ja té 78 anys, però que, pel que es pot veure, segueix al peu del canó i en plena forma, amb el seu jazz, com dèiem abans, calent, rítmic, pràcticament ballable. Per il·lustrar l'anunci del seu concert, hem recuperat un disc de 1992 en el que hi trobem a Danilo Pérez en el piano i el barceloní Jordi Rossi a la bateria. Aquí teniu Look at You.

0: Hola, soy Michelle Alderete. Estoy escuchando Jazz Eat. Mando un beso muy grande. No dejéis de escuchar. Chao.
1: Jazz Eat, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. I ara arribem a la programació del diumenge 5 de juliol i la trobem amb una mostra inigualable del jazz jove i femení. A Vilafranca del Penedès, a l'escenari principal del Festival Bijazz, un escenari que es troba a la plaça Jaume I, hi ha dos concerts imprescindibles aquest dia. El primer és a les 8 del vespre i presenta la saxofonista Lakecia Benjamin, una noia amb una imatge molt especial, que sobre una base inequívoca de jazz i el seu virtuosisme instrumental i escampa pinzellades de soul, de hip-hop i del que li sembla necessari. En el seu darrer disc, que es titula We Dream i que s'ha dit aquests dies, intervenen, per exemple, el trompetista Terence Blanchard, la pianista japonesa Hiromi o Chris Potter, entre altres.

Acabem d'escoltar la Kècia Benjamin, recordeu? La Kècia Benjamin a Vilafranca del Penedès, Festival Bijàs, diumenge 5 de juliol a les 8 del vespre. I en aquest mateix escenari, però a les 10, una figura plenament consolidada, Esperanza Spalding, contrabaixista, cantant, una noia tot energia, tot expressivitat i talent. És una persona polifacètica que, a part de la música, ha treballat en el camp, tal com ella ho explica, de la poesia, la dansa, la narració, l'ensenyament i molts altres àmbits que ella enumera i descriu a la seva manera. Aquí teniu una mostra de la seva música, la cançó Precious.

Esperanza Spalding, des del seu disc Esperanza, la cançó Precious. Diumenge 5 de juliol a Vilafranca del Penedès i en el mateix moment a Andorra hi tindrem a la cantant Liz Bright, Elizabeth La Charla Bright, que va néixer el mes de gener de 1980. És nord-americana i és la més veterana d'aquestes tres figures que estem repassant avui. Liz Bright és una cantant que va començar com les veus més clàssiques del jazz, cantant gospel a l'església on el seu pare era predicador. Va triomfar per mèrits propis, destacant quan era tan jove com desconeguda en concerts d'homenatge a Billie Holiday, rodejada de figures consagrades. És, sens dubte, una de les grans veus del jazz actual, Liz Bright.

I a la recta final de Jazzy, TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui hi trobem d'entrada a un guitarrista difícil de definir i impossible de classificar. Bill Frisell, un músic de 75 anys amb un estil molt personal i una discografia llarguíssima, amb molts discos en nom propi, i molts més com acompanyant al costat de músics d'estils molt diversos. El tindrem, a més, tancant el cicle 3 dies de jazz a Tiana. Això serà el diumenge 5 de juliol. Com a exemple del seu eclecticisme, l'escoltarem al costat de Caetano Veloso en el disc Estrangeiro, que és de 1995, i la cançó és Este Amor.

0: perdesse a máscara.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.719 la xifra oficial de víctimes mortals causades pels terratrèmols i 5.000 ferits. El Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de 17 persones mortes, 138 desapareguts i 12 persones que s'han localitzat sota la runa. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. Per cert, que avui la Guaira, la zona més afectada pels sismes, ha patit una rèplica de magnitud 4,6. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquesta tarda el llegat del míting de la llibertat davant dels extremismes que s'alimenten, diu, de les desigualtats i de les dificultats materials de la gent. A la cloenda de l'acte institucional de commemoració del 50 aniversari del míting celebrat a l'il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Illa ha defensat que la llibertat no pot quedar reduïda a una visió egoista i insolidària.
3: Avui assistim a un corrent de pensament que pretén reduir la llibertat a una simple poció individualista. Ens volen fer creure que la llibertat és no tenir responsabilitats, no pagar impostos o desentendre's del veí. Aquesta és una visió egoista i molt equivocada de la llibertat. És una llibertat insolidària. Una visió que concep l'Estat, les lleis i la comunitat com a enemics dels quals protegir-se.
2: I l'economia de la demarcació de Lleida va créixer un 3,4% el 2025 per sobre del conjunt de Catalunya. Les exportacions s'han mantingut, però han perdut valor per la baixada del preu de l'oli. El creixement es deu a la demanda interna i l'augment de l'ocupació, segons es desprèn de la memòria econòmica Lleida 2025 presentada avui. Els primers indicadors d'aquest 2026 fan preveure que el lideratge de Lleida es mantindrà, tot i que a un ritme més baix. I un home ha resultat ferit aquesta tarda al barri de la mina Sant Adrià de Besòs després que hi hagi hagut diversos trets al carrer, segons ha avançat el periòdico. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que a un quart de set han rebut un avís de testimonis de la zona que han sentit detonacions. Alguns agents han adreçat a l'indret i han trobat diverses veïnes de projectil al terra. En paral·lel, han tingut coneixement que una persona s'ha adreçat a un centre sanitari i ha estat atesa de ferides compatibles amb arma de foc. Ara els agents investiguen fets i relacions d'aquest individu, del qual no ha transcendit l'estat ni el que ha pogut tenir. I el Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell arrenca aquest divendres la 26a edició amb un concert de Bryan Adams, una de les primeres espases internacionals que tindrà la mostra d'aquest any. Ho farà amb totes les entrades exaurides perquè el concert del canadenc és un dels dos grans que les han exaurit des de fa mesos totes.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convint usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: parades.
1: Qui us parla, Lluís Armengol, us presenta una nova edició de La Xefla, Havaneres i Cant de Taverna.
0: I cantar fins a l'albada serà el teu remei, compadre.
1: Escolteu-lo cada diumenge a Mataró Ràdio, els dilluns a Ràdio Premià de Mar i els dimarts a Ona Mediterrània, Mallorca.
0: Cantant havaneres, cançons marineres.
1: La Xefla, un programa de Lluís Armengol.
0: Boleros, balades i aquelles tonades dels avantpassats.
1: Bon dia. Últim programa de la temporada. A partir del proper dia 28 de juny, disfruteu aquí a les zones de la ràdio de les havaneres i cants de taverna de sempre. Escolteu-les, com no podia ser d'altra manera, al programa La Xefla. Que tingueu unes molt bones vacances i ens retrobem el diumenge dia 20 de setembre de 2026. Adéu-siau. De terres gironines ens arriba el grup que escoltarem a continuació. Ens interpretaran una cançó de comiat amb un missatge molt senzill i emotiu. Una havanera que transmet la combinació d'amistat, records compartits i la tristesa serena del comiat. Escoltem Terra endins i Adéu, companys.

el llagut, la barca de mitjana, el xabec, totes aquestes barques són de vela llatina. Eren construïdes en les drassanes dels ports més importants de Catalunya o en tallers de platja. La barca de mitjana que tenim nosaltres avui aquí no navega per als mars, sinó que canta. Canta a les tavernes, als escenaris i on faci falta. I avui cantaran el nostre programa. Escoltem de Toni Torrente, amb una adaptació de Ramon Soto, i en les veus de barca de mitjana, l'havanera Anna Maria.

15 anys d'havaneres, balsets i sardanes des de Sant Feliu de Guíxols. Això és el que trobem si ens fixem amb el grup que escoltarem ara, els Llops de Mar, de Sant Feliu. Ens interpretaran l'havanera, el nen i la sirena de Cadaqués. Escoltem-la.

Bé, doncs ara que s'acosten festes, res millor que anar de festa major. Doncs així és com es diu aquesta bonica interpretació composada per la Trinca i que el grup de Vilassar de Mar, Mestre d'Aixa, ens fa la seva versió. Festa major.

El grup d'Havaneres Mar de Ponent és una formació musical coneguda per interpretar els temes més populars dins de l'havanera i de la cançó de taverna catalana. En la seva discografia podem trobar-hi clàssics com El meu avi, A Salguer o Ulls Verds. Avui, però, ens interpretaran de Josep Martí Clarà Bepes i Ricard Viladesau, l'havanera Anem a la mar.

0: Josep Martí i Clarà, àlies Pepes, va ser un escriptor i poeta de Palafrugell de principis del segle XX. Ricard Viladesau va ser músic i compositor, especialment de sardanes i havaneres, i un dels millors instrumentistes de tenora de Catalunya. Va ser solista de diverses cobles fins que va entrar a la principal de la Bisbal. Pau Casals el va batejar com a príncep de la tenora, admirat pel seu virtuosisme amb aquest instrument. Escoltem d'aquests dos il·lustres compositors i interpretat per al grup Barcarola, Mar, deixa'm un cant.
1: Mar,

Teniu a la vostra disposició la Fundació Ernest Morató, dedicada a investigar i documentar el món de l'havanera i cant de taverna, on trobareu tot tipus d'informació, per als professionals i també per a tots els amants de l'havanera. No dubteu en visitar-la si necessiteu partitures, fons documental, etc. Fundació Ernest Morató. www.fundacioem.com

Mariposita de Primavera és del compositor i músic cubà Miguel Matamoros, fundador del llegendari trio Matamoros. És una havanera molt antiga, val a dir un tipus de cançó originària de Cuba a finals del segle XIX. Sota aquest ritme lent i pausat, Matamoros va escriure aquesta peça per celebrar l'arribada de la primavera. Escoltem per al també cubà Duo Coiba la seva versió d'aquesta Mariposita de Primavera.

El grup de Palafrugell, format per els Jordis, en Jordi Grau, baríton, i en Jordi Robau, guitarra i tenor, l'any 2006 va marcar una cita important en la seva carrera. Doncs varen participar en la cantada de Calella de Palafrugell, que es va celebrar aquell any, i també varen gravar el CD que porta per títol Cants de Cuba, Sons de Calella. D'aquest disc escoltarem avui per Arjau la peça popular Mi Serranita.

un tema que destaca pel seu to romàntic i nostàlgic, mantenint l'essència poètica pròpia del cantautor del Poble Sec, Joan Manuel Serrat. Massa per mi és una cançó, com ja he dit, escrita i composta per Joan Manuel Serrat, però, tot i ser seva, Serrat no la va incloure en cap dels seus àlbums, sinó que la va cedir al famós bolerista català Moncho, que la va publicar al seu disc homònim Paraules d'amor, l'any 1993. Escoltarem en la veu de Moncho la seva versió de Massa per mi.

Els Pescadors de l'Escala és un grup català dedicat a la interpretació d'havaneres, cançons marineres, balsets, cançons napolitanes i cançons de taverna. Integrat originalment per pescadors, el grup anomenat Els Pescadors de l'Escala va ser fundat l'any 1963. Escoltarem aquest llegendari grup de l'Alt Empordà amb el tema «Amor meu».

0: I avui acabem la nostra xefla amb una cançó que el seu autor la qualifica de càntic ecologista. El cantautor mallorquí Tomeu Penya, l'agost del 2018, va llançar en plena onada de calor la seva pròpia cançó de l'estiu. Mallorca s'enfonsa, una crítica directa a la massificació turística que pateixen els mallorquins. Avui nosaltres baixem la persiana tot escoltant aquesta bonica i alegre cançó d'estiu, Mallorca s'enfonsa. Amb ella i en la veu de Tomeu Penya, qui us parla, us espera a tots i totes
1: el proper mes de setembre. Passeu un molt bon estiu i guardeu-vos de la calor. Bones vacances i adeu-siau.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons, que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui. Dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta de mig de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits, tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles, de tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics, que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la Serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, al·licient principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, I aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell, i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i, per tant, el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tom completament en el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, el estudi geològic indica que aquests rocs, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'una manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlàvem ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canut dels Maneirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina, i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser dir-los que anessin arreplegant tots els rocs que veguessin pel bosc i els atarperessin a un lloc determinat. No? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes de Pep Coll o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs, va en aquesta festa i va acollir Minairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els Minairons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon i per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs el inclinava a fer el petó al noi i a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va perdut veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra. I bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les Valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé. Cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de galzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí, doncs, el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre pins i alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat, fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu, és la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la Vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures, acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica. Distància doncs recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell?
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: Posem-hi 1,5 sobre 5.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de la

0: Sendes.
1: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
2: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax, on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
1: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a la illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldiva, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies. No tingueu aquesta imatge d'un resort, potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol. Tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la. No és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si es cull una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digora en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant-te una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb

0: religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Let's go, girls.

0: escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Tony Modulation.
3: Una persona de lo más particular.
4: Recuerda hablar lo menos posible.
5: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Media.
1: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
0: Matinal Premià Media. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Media.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
3: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes.
5: Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió por la mitad, me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas. Ahora que Madrid es un desierto, sus balcones tienen menos que llorar.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre...
5: Estàs escoltant?
6: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
7: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
8: Ho he escoltat, aquest truc sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
9: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
10: Manel.
9: Vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
7: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danirot també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
10: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
7: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
11: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
7: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
11: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada, quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
7: Molt bé, Dani, tot teu, va.
3: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
12: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
12: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
13: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
13: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola al Pilar, que fa 60 anys.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
11: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.